0: aquestes modificacions ens interpel·len directament. Perquè és la primera vegada que el Reglament General de Circulació d'alguna manera busca protegir aquests drets d'aquests col·lectius més vulnerables. I entre les coses que per exemple, entren, doncs, hi ha una sèrie de mesures que afecten a la manera que podrem fer avançaments, sobretot a la gent que va en bicicleta. Fins ara, el ciclista estava d'alguna manera condemnat a anar a la part dreta del carril. Ara té plena potestat per circular pel centre d'aquest carril. Mm. I els automobilistes que els vulguin avançar o que els hagin d'avançar ho hauran de fer amb un marge que deixi com a mínim un metre i mig des del vehicle a la bicicleta i en cap cas superant amb menys de 30 km per hora del que marca la velocitat màxima permesa en aquesta via on es faci l'avançament.
1: D'acord.
0: Al voltant de les bicicletes hi ha molta polèmica amb un tema en el qual jo estic molt a favor de les mesures que entren en vigor a partir de dijous en general. Discrepo de dues, i una d'elles és que, atenció, a les vies, els ajuntaments tindran la potestat a partir de dijous per permetre que els ciclistes puguin circular en direcció contrària al sentit de la via, en vies d'un sol carril, en carrers on la velocitat màxima sigui de 30 km per hora. Per mi això és un desgavell. Per mi és un desgavell perquè, primera, quins ajuntaments aplicaran això i quins no? Segona, de cara a la seguretat dels ciclistes, escolta, jo sóc un entusiasta de la cultura de la Índia i he anat moltes vegades a la Índia perquè és un país que em fascina des del punt de vista cultural, però pateixo molt quan he de conduir per la Índia. Per què? Perquè tenen molta gent de cara a llocs on no te'ls esperes. Doncs bé, això acabarà sent com la Índia. I sobretot ho dic per la seguretat dels ciclistes, perquè tu, de cop i volta, pot ser que et trobis, sense esperar-t'ho, una bicicleta de cara en sentit contrari amb un carrer de 30 km per hora. Yeah. I molta gent dirà, home, només és 30. Escolta, un impacte 30 per hora amb un ciclista pot ser mortal. Mm-hmm. Per tant, jo no estic gens d'acord amb aquesta mesura i, sobretot, no estic d'acord en que no sigui homogènia. Si ho és, que ho sigui a tot arreu.
1: Ja.
0: Però diràs, no, aquest poble sí, aquest poble no.
1: No, més que res per tenir-ho clar, perquè si vas canviant de poble et va canviant la normativa, malament rai. I escolta'm, clar. I pels motoristes, tenia entès que canviava alguna cosa també en relació a poder passar pel voral?
0: Sí, una altra mesura en la qual jo no hi estic d'acord. El Servei Català del Trànsit tampoc hi està d'acord, que és que els motoristes en situacions de congestió viària estarem habilitats per circular pel voral sempre i quan no superem els 30 km per hora. Això és una autèntica animalada. I t'ho diu algú que és motorista convicte i confés. És una autèntica animalada perquè això demostra una ignorància absoluta per part dels legisladors sobre què és anar amb moto. Els vorals, per exemple, els d'accés a Barcelona, estan fets una merda, diguem-ho així de clar. Hi ha forats, hi ha graveta, hi ha brutícia perquè la gent és molt porca i llença brossa per la finestra des del cotxe. I això fa doncs, que si tu vas amb moto, tot això t'ho mengis, per no parlar de restes de pneumàtics de camions que implosionen a l'autopista i van a petar al voral. Per tant, des del meu punt de vista, això que entra en vigor a partir de dijous, però que el Servei Català del Trànsit, compte, no hi estan d'acord i, per tant, continuaran sancionant a Catalunya els Mossos d'Esquadra, jo estic a favor de la negativa del Servei Català del Trànsit a autoritzar els que anem amb moto a circular pels vorals. Una altra cosa d'aquests vorals fos exemplar.
1: Estàs a favor, per tant, de que no se circuli pels vorals?
0: Exacte. I t'ho dic com a motorista, perquè aquests vorals estan molt bruts i és molt perillós circular, encara que sigui a 30 per hora de velocitat màxima, per un voral. Et pots fotre una nata de campionat.
1: Yeah.
0: I insisteixo, perquè els vorals estan fets un desastre. Perquè si no tenim manteniment a les carreteres, com volem que els vorals estiguin nets i ben mantinguts?
1: Merlos, que també afecta els patinets, aquest nou codi de circulació.
0: Sí,
1: Que n'hi hem de dir, tu ens has dit més d'una vegada, vehicles de mobilitat personal.
0: Exacte. Els vehicles de mobilitat personal, que recordem-ho, han d'estar assegurats, han de tenir aquesta enganxina que acredita que tenen una assegurança, que no els poden portar els menors de 15 anys, que no poden superar els 25 km per hora, que hauran de portar el llum encès tot el dia, que quan circulin de nit els seus usuaris hauran de portar armilla reflectant. I atenció, a propòsit dels patinets, la Generalitat està estudiant la possibilitat que els patinets puguin tornar a viatjar en transport públic. Recordem que el 2023, a partir de l'incendi de les bateries d'alguns patinets, es va prohibir que poguessin pujar al tren, al tramvia, sí, a l'autobús, amb patinets. Doncs bé, ara la Generalitat, d'acord amb l'ATM, estan estudiant la possibilitat que puguem tornar a pujar els patinets. Tampoc hi estic d'acord. O sigui, jo estic a favor que els vehicles de mobilitat personal puguin pujar al transport públic. Per què? Perquè és una manera d'assegurar la mobilitat intermodal. Aquella persona que arriba de fora de Barcelona, aquell commuter que viu fora de Barcelona i que ve a treballar a Barcelona amb tren, per dir-ho, per posar un exemple, i és que Rodalies funciona, clar, ve amb un tren de Rodalies a Barcelona i a partir d'allà agafa el seu patinet i es desplaça per la ciutat. Això em sembla bé, però per què aquest canvi d'actitud ara? Per què? Perquè ja han pagat una assegurança, perquè el patinet està identificat, perquè l'usuari està relacionat amb aquesta identificació, compro. Però el que no compro és, aleshores, l'argument pel qual en el seu moment els van prohibir, perquè no s'ha solucionat encara el risc que una bateria pugui combustionar a l'interior d'un tren, d'un autobús, d'un tramvia. Estem on estàvem. Ja. Diguem-ne que poden ser incendis identificats, però ja, els incendis, si hi eren, continuaran sent-hi.
1: I ara el que es fa és assumir el risc, no? Escolta, tu també dius que cada vegada conduïm pitjor. Per què?
0: Sí. Home, per què? Aviam.
1: Per què ho dius i per què conduïm pitjor? Les dues coses.
0: Si conduïm millor o pitjor, això és una mica subjectiu. Per què? Aviam, perquè pots tenir percepcions. Però hi ha una cosa que és indiscutible, que és les xifres, els nivells de sancions. Mira, l'any 2006, a Espanya es van posar 2.588.890 multes. Els tres conceptes pels quals els conductors van ser més multats són, sí, en primer lloc, l'excés de velocitat, en segon lloc, el no ús del cinturó de seguretat, i, en tercer lloc, a la manca de sistemes de retenció infantil o el consum excessiu d'alcohol. Molt bé. Aquests 2.588.000 del 2006, el 2016 van pujar a 4.388.000 denúncies. El 2022 va pujar a 5.542.000 denúncies. Però fixa't en una cosa. L'any 2022 es van disparar les multes per excés de velocitat. N'hi va haver a Espanya, sense comptar Catalunya i el País Basc, la resta d'Espanya, 3.704.000 denúncies per excés de velocitat. Per què es va disparar l'excés de velocitat el 2022? Perquè veníem del confinament de la pandèmia. I la gent, quan va sortir de casa, es va pensar que això era barra lliure. Yeah. I la gent va començar a córrer allò, com diuen en castellà, com si no hubiera un mañana. Jo recordo el primer dia que vaig sortir a moure'm després del confinament, em vaig moure en bicicleta i vaig tornar a casa absolutament acollonit de la velocitat a la que anava la gent. L'any següent, el 2023, les multes que es van disparar van ser per no passar la ITV. Per què? Perquè durant el confinament es van tancar les estacions d'ITV, la gent estava a casa i, per tant, havia portat el seu vehicle a fer la ITV. I per això es van disparar. Però és que el 2025 les multes van pujar fins a 6.107.000. Això ens demostra que, efectivament, xifres en mà, cada vegada conduïm pitjor, es disparen les multes. És veritat que cada vegada hi ha més mobilitat, hi ha més gent circulant. Aquest estiu, sense anar més lluny, a Espanya hi ha hagut 120 milions de desplaçaments per carretera, rècord absolut dels mesos de juliol i agost, 120 milions de desplaçaments. Per tant, a més desplaçaments, més possibilitat que la gent cometi accions il·legals. No? I després també una cosa, els encarregats de gestionar la mobilitat, tant a Espanya com a Catalunya o al País Basc, cada vegada tenen més eines per controlar això. No? Però insisteixo, excés de velocitat, no passar, no tenir la ITV en condicions i l'accés de consum d'alcohol, que, atenció, això podria canviar.
1: Mira, ara que em tires aquest ganxo, justament ens queden 4 minutets, volia comentar amb tu, si no ja ho ampliarem un altre dia, però sobre aquesta proposta que avui arriba al Congrés a petició del PSOE, que ja s'ha intentat altres vegades, però que el PP, Vox, UPN i Esquerra ho han tombat altres ocasions, és passar del 0,25 al 0,1 mil·lígrams per litre en aire expirat, vaja, que la taxa d'alcoholèmia passi del 0,25 d'ara a 0,1, que baixi.
0: Sí, correcte. És la tercera vegada que el PSOE presenta això al Congrés dels Diputats. La primera va ser l'octubre del 2024, la segona al març del 2025. Aquests partits que has esmentat van tombar la iniciativa del PSOE, també ho va fer Junts, que s'hi va oposar, i ara hi tornen una altra vegada a la càrrega. I per què hi tornen ara? Doncs perquè probablement ara el PSOE compta amb l'aprovació de Junts i pensen que això pot tirar endavant. Ja. Per què no havia tirat endavant fins ara? No havia tirat endavant perquè partits com el Partit Popular tenen interessos molt propers al col·lectiu de producció vitivinícola i per aquest motiu no volien posar-se aquest col·lectiu industrial en contra i havien tirat enrere això. L'objectiu quin és? Evidentment, reduir la sinistralitat i, per tant, buscar... si voleu anar a 0% de consum d'alcohol, per què no poseu el 0% d'entrada? Doncs perquè, tècnicament, el 0% és pràcticament impossible. Tu pots ser abstemi, no haver pres una gota d'alcohol en la teva vida i de cop i volta passar un control d'alcoholèmia i donar positiu. Per què? Perquè si, per exemple, has consumit determinades fruites...
1: No és un mite, és realitat, això, No és un mite.
0: Sí.
1: No,
0: ja ho sé que és realitat.
1: Però... No, vull dir que no és un mite, que jo tenia entès que... No. Vull dir que jo ho havia sentit, això, i sempre ho havia atribuït a... Més això, al mite. No, que fos realment així, com tu dius ara.
0: No, això és realitat. Ara hi ha gent que fot jeta, per exemple. Fa pocs dies, la policia local... He buscat la notícia, perquè, clar, és que és allò... Hay gente pa todo. La notícia diu que la policia local de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, suposo que devia ser la policia del downtown de Castilleja de la Cuesta, va denunciar al conductor d'un vehicle que, atenció, multiplicava el nivell màxim d'alcohol per 4, que després de la prova va dir, clar, no m'estranya que multipliqui per 4, perquè jo no he begut. Diu, el problema és que m'acabo de fer una fartera de gazpacho i és el vinagre del gazpacho el que marca que hagi quadriplicat el nivell màxim d'alcohol.
1: Manda huevos, que dirien allà, Manda huevos,
0: exacte,
1: allà dirien.
0: Exacte, no volia dir, però huevos.
1: Tu estaves fent a sobre.
0: Sí, és així. Avui entra això al Congrés dels Diputats.
1: Encara li queda una tramitació.
0: A veure què. Si és que entra, perquè com sabeu, el Consell de Ministres d'avui crec que s'està endarrerint, pel tema...
1: No, ha començat ja, mira, ara justament fem una mica d'actualització. Josep Lluís Merlos, moltíssimes gràcies. Important aquest de desgranar el codi de circulació que hem fet, que entra en vigor a partir de demà passat. Ho recordarem dijous, en base a tot el que tu ens has explicat a l'informatiu a primera hora, per si algú s'ha perdut, i si no, escolta'm, si ens heu enganxat tard, podeu recuperar a l'app de la SER aquesta conversa que hem tingut ara amb el Merlos. Gràcies, una abraçada i fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau, fins la setmana entrant.
1: Que vagi bé.

0: sembla mentida.
1: Benvinguts a aquest nou espai de l'Aquí Catalunya, el Sembla Mentida. Laura Estrada, com estàs?
2: Molt bon dia, Marina Fernández.
1: De què va això? Recordem-ho a tots els nostres oients.
2: Tres persones, dues veritats i una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit als estudis de Ràdio Barcelona tres persones reconegudes de camps diferents i abans d'entrar han hagut d'agafar un de tres paperets que els hem preparat. En dos hi posa veritat i en un hi posa mentida, o això és el que us haureu de creure. Ara cadascú explicarà una història, una anècdota que li hagi passat, i si és veritat o no, ho decideix el paper. El que passa és que la resta no ho sabem i ho haurem de descobrir.
1: Perquè és ben veritat que hi ha històries que sí, que semblen mentida. Vinga, va, presentem els les concursants d'avui.
2: Això sonava una desfilada l'any 94, per tant parlem, sí, d'una model, però també presentadora i escriptora. Vas començar en el món de la moda als 15 anys, compaginant-lo amb l'institut i els estudis de piano.
3: Que aunque yo empecé este trabajo muy joven, tenía que terminar el COU y tener la selectividad para que cuando quisiera empezar una carrera pues tuviera todas las puertas abiertas.
2: Tot i que la primera feina davant d'una càmera li va arribar als 13 anys en un anunci de televisió. Va ser escollida imatge de Barcelona pels Jocs Olímpics del 92 i l'any 94 va debutar com a presentadora a la televisió catalana.
4: Volen saber què veuran avui a Belles i Bèsties?
5: Esclar que
2: bon, sí. A la petita pantalla ha portat Belles i Bèsties a TV3, també cartelera a Televisió Espanyola, a Vetrópolis, a Barcelona Televisió, el concurs als 25 de TV3 i les dues primeres edicions de Supermodelo, a 4. Fa molts anys, de fet, també, que és una de les veus fixes al balcó de l'Anna Puigvoltes.
6: Tinc un metge d'aquests joves, perquè ara els metges joves d'ara no deixen que t'atrofis, volen que facis. Com jo faig. Faig tot el que em diuen, tot.
1: Judit Mascó, bon dia, benvinguda.
7: Tot ho fem.
1: Tot el que et diuen, fins i tot venir a jugar aquí amb nosaltres.
7: Exacte.
1: Així que gràcies. Següent concursant.
2: Ja em perdonarà, però li podríem dir la Torres de Catalunya.
8: Una cosa, estimades, sou ambicioses. L'ambició s'ha llegit sovint com una cosa negativa, perquè acostumen a associar...
2: Comunicadora, presentadora, periodista cultural, ha col·laborat en programes com Planta Baixa, Col·lapse, Televisió, TV3, Dentro i Tardeo, de Ràdio Primavera Sound, també al balcó de Ser Catalunya, fent plans de finde.
9: És un relat interseccional, perquè hi participa tant gent gran com gent de mitjana edat, com gent molt jove, en definitiva, de classe obrera. Aleshores, parlen de tot el que...
2: La reconeixeu pel que escoltàvem al principi, per la Turra. També escrita a Núvol, el suplement S Moda del País, modera, presenta actes culturals. El que potser no sabíeu d'ella és que de petita s'emmirallava en Maripau Huguet i que volia presentar el seu propi programa.
10: Primer episodi on estem en majoria masculina. Estic en grandíssima minoria.
11: Primera vegada que hi ha dos convidats homes, sí. Sapiens.
2: I el món dels podcasts va ser el que li va obrir el camí.
1: Alba Riera, la Torres, bon dia.
12: La Torres, m'encanta, però és que no ho puc negar, és així, no? Bon dia.
1: Tancant el trio d'avui.
13: Cuando yo salgo del baño... Ay. Después de una ducha fría. Hola, macos, com esteu?
2: Mi cuerpo... Tenim també amb nosaltres a una actriu.
14: A 40 anys. Uno que tenia una paradeta on feien taüts a mida i personalitzats. Hosti! M'acosto i tota seriosa li dic... A veure, això com va? Va per preu estàndard o va per metres de fusta?
2: La seva carrera s'ha desenvolupat sobretot al teatre, tot i que també té una llarga trajectòria al cinema i la televisió. Va començar dalt dels escenaris, en el gènere de la revista, treballant a El Molino, de Barcelona.
15: Hola, se dice ni hao, y gracias, chei chei. O sea que para la comunidad china residente en Santa Coloma de Gramenet, nuestro más cariñoso saludo, ni hao y chei chei.
2: L'heu pogut veure en una seixantena de pel·lícules com Salgorda de Fernando Trueba o Morir o no de Ventura Pons, també a la televisió, per exemple, al cor de la ciutat.
16: Aquesta nit aniré a la sortida d'una discoteca, a veure què puc fer.
17: Estàs com un llum.
16: I vull que m'hi acompanyis.
2: I en els darrers anys ha girat amb el seu monòleg Recurso de Amparo.
18: Sí, porque a mí eso de la reencarnación em té mosquejada. Només em faltava reencarnar-me més. No podem.
2: I com la Judit i l'Alba, doncs totes tres estan molt compromeses amb els drets de les dones i el feminisme.
1: Ni hao, Amparo Moreno.
19: Ara me n'adono que no és xie, xie, xie, és xie, xie.
1: Ah?
19: He perfeccionat el xinès.
1: Tot el que aprenem amb els anys. Sí. Vaja, presentacions fetes ja, així que comencem a jugar. Us hem fet el sorteig ja, a fora, tradicional, a la vella vieja usanza, amb paperets. Qui vol començar?
20: M'és igual.
21: Comences tu.
1: Jo?
21: Sí.
12: com que, és igual.
1: Vinga.
12: Doncs
19: ens remuntarem a Venècia. Venècia, vaig acabar un bolo i amb un amic actor, que no diré el nom, i amb el meu marit, vam anar a Venècia i vam estar visitant Venècia i pugem a la gòndola, molt bé. Pugem al gondoliere, jo li dic, escolta, oi que cantes Oh Sole Mio? I ell tot content. Sí, sí, sí. Dic, doncs mira, farem una cosa. Si canto jo, aleshores ens pots fer descompte. I l'home va riure i sí, va, és igual. La qüestió és que canta, canta, va dir. Aleshores jo me'n van apuntalar aquells dos, jo, perquè pugés dreta i vaig començar a cantar. Ja li vaig dir, quan jo et faci un gest, tu digues Marieta, Marieta. Imagina per on anem, no? I jo començo, baixant per la font del gat, una noia. Bueno, i quan arriba el moment li faig un gesto i ell fa, Marieta, Marieta! Vaig acabar la cançó quasi una altra vegada, Marieta, Marieta, i en aquell moment sentim un, visca Catalunya! Ai, coi! Mirem per dalt i en una finestra surt un paio amb una bufanda del Barça dient, eo, eo! Mira, el gondoliere deia, ma, que cosa, ma, que cosa! Va ser emocionant. Mira, encara se'm
1: posa la pell de gallina. De quina època estem parlant, això?
19: La pell de gallina.
1: Situa'ns.
19: Pues això farà uns 15 anys o una cosa així, una cosa així. De tot fa molts anys.
1: Se li ha posat la pell de gallina? Sí. Això és cert,
19: sí, sí, sí,
1: eh? Ho acabo de veure.
19: Sí, sí.
12: Bueno, és una bona actriu,
19: és que a mi se'm posa la pell de gallina per qualsevol cosa.
12: És una bona actriu. Que és actriu,
1: quan menteixes, quan dius
19: però
1: la veritat.
19: No em diguis que està Venècia, que surti un català amb la bufanda del Barça i que digui visca Catalunya.
1: I et van fer preu o no?
19: L'home no parava de riure. Al final no, vam pagar el que tocava, no perdonant per res. Però bueno, va ser una experiència, noia, que per però, tota la vida...
1: Espera, després de l'interrogatori, Judit, que tu estàs fent a sobre.
19: Que ve la Judit, ara. Ve la Judit.
1: Fem l'exposició de les històries i després ja us interpel·leu entre vosaltres.
12: Perfecte.
1: Va, Judit.
12: Jo?
1: Per al·lusions.
12: Vinga, va. Jo, mira, jo ho situo... Jo em penso que va ser just l'any anterior a que entréssim en pandèmia, primavera del 2019. Vaig tenir l'oportunitat per una feina, un contracte que tenia amb una marca que sponsoritzava el Festival de Cannes, era un dels sponsors més importants, i vaig poder assistir, en nom d'aquesta marca, al festival. A lo grande... Ja sé que jo no sóc actriu, però a lo grande. O sigui, tan a lo grande que vaig estar allotjada al passeig de la Croisette, perquè veieu que és veritat, Croisette, que és el passeig per on, bueno, on hi ha al costat el mar, en paral·lel, on hi ha els grans hotels, i és on totes les limusines que s'apropen al lloc on s'emeten les pel·lícules, doncs passen per allà. Jo vaig estar allotjada a l'hotel Martínez, que també ho dic així perquè fa riure, perquè clar, Martínez, imagina quin poc glamour, però allà és Martínez, que és també, si algú li sona tot això, sabrà que és un hotel molt emblemàtic, molt antic, amb molt glamour, perquè és on hi anaven les grans estrelles doncs als anys 50, 60...
19: He passat, no he entrat, no?
12: Sí, però, sí. I vaig poder estar allotjada allà, i llavors, bueno, tota la parafernàlia que entres amb una maquinària molt xula perquè ja et deixes portar, de que et ve un guardaespatlles, us ho prometo que va així, perquè clar, com que jo estava al mateix nivell, els era igual si jo era actriu o no, però jo estava al mateix nivell que les altres companyes, doncs hi havia la típica actriu, a lo millor, de Bollywood, que jo no sé ni dir el seu nom, però que en el seu país és lo más de lo más, una tia guapíssima al meu costat, llavors ens maquillaven, ens pentinaven, amb la Jane Fonda també per allà... De veritat, o sigui, increïble, tot això és increïble. I llavors em pentinen, em maquillen, em deixen guapíssima, impressionant, passo per la super suite on hi ha tot el vestuari, em proven, decidim, em vesteixen, es va fent l'hora, amb tot això ja quasi inverteixes tot el dia, no? I quan arriba quasi bé l'hora, em sobrava una estona, i en aquell moment, que ara ja ho he deixat, fumava. No ho vaig dir mai, però ara que ho he deixat...
1: Ja m'ho posi, eh?
12: I aleshores tenia unes ganes de fumar, i clar, avui en dia no es pot fumar enlloc, doncs vaig vestida, maquillada, pentinada, estupendíssima, vaig sortir de l'hotel, però vaig anar cap a la zona dels jardins i vaig trobar un lloc arraconadet i vaig treure el meu cigarret i vaig començar a fumar. I veig que al costat hi ha un home que em mira i em diu si li puc donar un cigarro. I me'l miro i penso, hòstia, o sigui, em sona mogollon, però jo diria que és el Pierce Brosnan.
1: Brosnan,
12: oh my God. Però clar, està molt gran, m'enteneu? Saps quan el veus algú molt gran, però és ell, no? I llavors,
1: jo soc super
12: discreta i no m'agrada que m'ho facin a mi res, a ningú i tal, per tant, jo li vaig donar el cigarro i em vaig quedar allà i ens vam posar a fumar els dos.
0: No li vaig dir, ets el Pierce, no li vaig demanar mai cap foto, no tinc proves d'això, no tinc res, perquè em va semblar que era molt més guai aquest moment que no pas d'una altra manera. Amb tot això que vam estar parlant molta estona, vam fer una segona ronda, tranqui i tal, i a quina hora et passa a buscar tu la limo, i jo vaig a veure l'estrena de la pel·lícula. L'estrena de la pel·lícula d'aquell any era una mica tot surrealista, perquè era Black Power, perquè era el director aquest de cinema afroamericà, l'Spike Lee, vale? I presentava la seva última pel·lícula, que per cert no em va agradar gaire. I llavors amb el Pierce, clar, d'on ets?
12: Amb el Pierce,
0: això,
12: eh?
0: Sí, ja estotegen, eh? Clar. Amb el Pierce. Això és un... Ara veuràs
12: per
0: què.
12: Per tu és Pierce.
19: Vas fer piercing.
0: Vaig fer un piercing que no vegis. Llavors amb el Pierce, clar, ho dic així perquè, clar, ell, d'on ets? Això t'obre unes portes que no vegis.
1: Barcelona, sempre.
12: Clar.
0: Hosti, jo hi vull anar amb la meva dona, la Kelly,
12: el Barça, Barça,
0: tot, i serà família, Dalí, Gaudí, tots plegats. I jo, llavors li vaig dir... Dic, pues sí, pues la veritat és que està ple de turisme i tal, però és una ciutat que és meravellosa, jo sempre molt anfitriona de la meva ciutat i tot. La qüestió, que va venir amb la seva dona, jo li vaig dir que si volia que em truqués, que jo l'ajudava, el portava a dos o tres llocs així emblemàtics, que coneixia algun restaurant, que no sé què, i aquell mateix estiu va venir a Barcelona, li vaig fer el típic tour de Los Caracoles, restaurant, va menjar el seu primer arròs negre, que va flipar mandarines. Vam fer la típica visita guiada a la Sagrada Família, que li va entusiasmar. I el vaig portar a Sitges, perquè també havia sentit a parlar de Sitges.
12: Amb el Pierce
1: i la Kelly, eh?
0: Amb el Pierce i la Kelly. I doncs amb els seus fills, que no sé què... Ell, bueno, té una història així, que té fills del primer matrimoni, del segon, parlàvem de tal... I fins i tot nosaltres vam anar un cap de setmana a la Molina, a la Cerdanya, i els vam parlar de que a Espanya no només era paella i...
12: I sangria.
0: I també vam venir a la muntanya. I hòstia, des de llavors tenim una bona amistat. Però clar, també és una cosa pues, gent maca, normal, perquè és un tio super tranqui. La seva dona no li agrada ni les càmeres ni res. I ningú mai per allà on vam anar el va reconèixer. I tenim una mica de relació, tampoc és que siguin els meus amics. Però bueno, tot això va passar arrel del cigarret de l'hotel Martínez.
12: Ostres.
5: I li vas, perdó, puc fer una pregunta només? Li vas confessar mai el que no l'havia reconegut, aquell piti, primer? Que no el va reconèixer?
1: No, és que sí que el va reconèixer, sí, no li va dir.
5: Però li va explicar mai aquesta història a ell?
0: De dir, no va caldre. Jo crec que és una de les coses que potser ell es va estar tranquil, perquè també estàs amagat no només perquè fuma, sinó perquè ningú t'atabali. No era el meu cas, evidentment, però el seu sí. I clar, doncs, com vam estar parlant d'altres coses, doncs suposo que devia estar a gust. Suposo,
1: així com he donat fe que a la Mari, a l'Amparo Moreno se li ha posat la pell de gallina, dono fe que jo he vist a Judit Mascó fumant.
12: Sí. Tenim una petita prova.
0: Pues ja no, eh? Ara ja fa d'un parell d'anys quasi bé.
1: Alba.
12: Vale, a veure, la meva història és, jo diria, misteriosa. Vale? Us heu de situar, farà uns, no sé, jo crec que hauria de fer uns 7 anys o una cosa així ara mateix, sí, 7 o 6 anys. Jo compartia pis amb una amiga meva i heu de pensar que la meva habitació estava al costat del menjador, val? Aleshores, si tu tancaves la porta a l'habitació, bueno, jo al costat hi havia el menjador, entendreu per què us dic això. I jo és un dia que tenia un trasbals emocional molt bèstia, bueno, ho havia deixat amb un nòvio, i allò que estàs...
0: Això trasbalsa.
12: A més, era com el dia o l'endemà, no me'n recordo, però aquell moment, no? Bueno, llavors me'n vaig anar a dormir i jo, mai, o sigui, a vegades sí que tinc insomni de conciliació, es diu, però no de que hi ha l'altre insomni, que és que et vas despertant durant la nit. Jo sí. No, em costa dormir-me, però un cop m'adormo, vale? I aquell dia, en canvi, efectivament em va costar dormir, però bueno, allò que tal, i de cop em desperto com a les 4 de la matinada, així, però així, val? En plan, i vaig dir, hòstia, que raro jo que m'hagi despertat, i dic, mira, això no em passa mai, bueno, deu ser el trasbals emocional i tal. En aquell moment, quan jo em vaig despertar, tota la casa estava igual, o sigui, tot a les fosques. Jo em desperto i tot està a les fosques. Al cap d'aproximadament 30 segons, jo estic a l'habitació en plan, bueno, ara m'hauré de tornar a dormir, i de cop, pum, per sota la porta passa llum, s'encén una llum. Val? Ho dic perquè us recordeu que estava al costat del menjador, per tant, això vol dir que s'ha encès la llum del menjador.
0: Però tu, perdona, perquè ara sí. No sé si m'he despistat, tu comparties casa
12: sí,
0: amb una
12: la meva companya de pis estava a la seva habitació, que estava a l'altra punta de la casa.
0: Bueno,
12: vale?
0: Llavors, estava al menjador, bueno. Jo també tenia insomni.
12: No pregunto. El primer moment dic, deu ser la Geo, que era la meva companya de pis. Però aleshores comença, a banda de la llum, comença a sonar una cançó en un altre idioma, que jo no sabia quin era, sense parar, en bucle. Vale? Jo aquí em començo a cagar, evidentment, vale? I dic, la Geo no és, hi ha una llum entrant per sota de la porta i hi ha una música que no para de sonar, era en bucle, eh? Era la mateixa cançó en bucle, vale? Jo em quedo paralitzada i dic, et matarà. O sigui, el primer que jo penso és, hi ha un assassí... No, no, de veritat, a més jo tinc molta por per les nits, no sé què, i sóc cagada, vale?
5: I llavors... l'assassí ha triat una banda sonora per matar-te, no? És el que primer vas pensar.
12: Sí, bàsicament, vaig dir, ara és el típic, vale, del típic assassí que està preparat... I ja s'haurà carregat a la Geo mentre jo estava dormint.
5: Clar, clar, clar.
12: M'he aixecat d'allò que la gent diu d'has tingut una intuïció no? I no sé
5: què,
12: en plan un algo, i ara està preparant el menjador, està ficant els plàstics, saps, clar, no clar, sé
0: ja,
12: què...
0: Ja, ja, ja. Ah,
12: i ara s'està posant la música... s'està preparant, vale? Llavors jo a la meva habitació tenia un balcó, també, vale? Llavors dic, surt al balcó, la porta no la penso obrir, sincerament, no vull, tinc ganes de confrontar-me amb l'assassí, surt al balcó i truca a la policia. Jo tot això començo, perdó, m'he oblidat, abans començo a trucar a la meva companya de pis, a la Geo, en plan, a veure si me l'agafa, no me l'agafa. I dic, o està morta o el té en silenci, una de dos, vale? Aleshores,
5: modo avión, modo avión.
12: Una de dos, o silenci o morta, vale? Aleshores, surto al balcó, m'amago i truco a la policia. Dic, hola, estic a un Rambla, bueno, Poblenou, tal, no sé què. Crec que hi ha algú al meu pis, perquè s'acaba d'encendre la llum, hi ha una música que tal, la meva companya de pis no m'agafa el telèfon, crec que tal, em diuen, no es mogui, ha fet molt bé de trucar-nos, queda't al balcó, ara venim, vale? I jo... en el balcó, tot i que haig de dir que no sé si us ha passat això, o sigui que moltes vegades us imagineu com reaccionaríeu davant d'una... No, si mentre s'han a robar, com reaccionem si tal? Jo crec que ho vaig fer prou bé, la veritat, perquè em vaig amagar al balcó i vaig trucar a la policia. Bueno,
1: i no et va dir la policia, els lladres no acostumen a posar banda sonora?
12: No ho sé, no. La policia va dir, emergència, boi. Bueno, aleshores, quan estava allà al balcó, de cop, pum, algú obre la porta, era la meva companya de pis. Què passa? En plan, així, com, què passa? I jo, surto, jo, en plan, que em diu, què fa tot això obert? I jo, tia, pues no ho sé, vale? Llavors, clar, jo surto i veig el menjador, que està la llum oberta del menjador, només, la resta de la casa no, i a la tele, a la televisió, hi ha una cantant, era una tia, o sigui, era com una espècie de videoclip, però no videoclip, era com si fos la gravació d'una cançó en directe, sí. Vale? Llavors era una noia en un tamboret, tocant la guitarra, en bucle, o sigui, era tota l'estona la mateixa cançó. Vale? Llavors li dic a la Geo, bueno, estàs viva? Em diu, sí, tia, m'he despertat de cop, he vist que m'havies trucat 80 vegades, he vist que està la llum encesa i he vingut. Jo li dic, porto molta estona desperta, està venint la policia, per cert, que ho sàpigues.
5: Hi ha les dues maneres de reaccionar davant d'això, eh?
12: La policia s'està dirigint a casa nostra perquè està la llum encesa i porta aquesta ensomorla i jo no sabia què havia passat. I ella, buah, buah, buah, que fort, arriba la policia... Mira, tot inspeccionat a la casa, no hi ha ningú. I nosaltres, què collons, encès...
5: La Poli devia dir, vaya dos paves.
12: Aquestes dos penjades s'han fumat 30 porros. No, no fumaven porros, ni ens havien pres LSD, o el que coixi que prens per tenir al·lucinacions. Era un dia normal. Aleshores, bueno, les dues ens vam quedar com molt acollonides, en plan, hòstia, que fort, i vam dormir juntes aquella nit, la Geo i jo, en plan, juntetes, agafades, quina por. Bueno, llavors jo haig de dir que després d'aquesta experiència jo estava com, no m'ho traia del cap, en plan, a veure, no sóc jo de creure en esperits, però alguna cosa estranya ha passat a casa. A tot això també vaig trucar a un electricista, perquè li vaig dir, és normal que de cop es pugui encendre tot. Llavors va venir un electricista, es va mirar com els ploms, la tal, i va dir, aquí tot està normal, no ha passat res. O sigui, no hi ha hagut cap salt de res, no hi ha passat res. El típic electricista de la família, com que tens allà el número que ve tothom, bueno, doncs des d'aquí un petó al mariner, total. Que, es diu així. La qüestió és que vaig dir, vale, doncs no. Llavors jo em vaig començar com a atrapar i vaig decidir una bruixa.
5: Ai,
12: la persona que em van com recomanar... Ah, perquè, clar, perdó, a tot això, clar, sonava tanta estona, aquella cançó en bucle, que jo em vaig apuntar... Bueno, és allò que et surt a baix com la pastilleta de cantant i títol de la cançó, i era un altre idioma, repeteixo. Aleshores, m'ho vaig apuntar i vaig anar a la bruixa aquesta...
5: Però què vol dir un altre idioma? No saps
12: reconeix. Era en búlgaro. No,
5: búlgaro.
12: Era un altre idioma. Llavors vaig anar a la bruixa, I li vaig dir, mira, m'ha passat això, una que m'havien recomanat, tal, estic una mica collonida, vull dir, com, no ho sé, necessito com treure l'entrellat. Llavors, ella em va dir, primera cosa que em va dir és, moltes vegades els esperits es comuniquen a través de la llum i l'electricitat.
5: De Stranger Things.
12: Llavors em va dir, no, em va dir, és una manera com d'enviar missatges. Llavors jo li vaig dir, pues mira, es va encendre la llum del menjador, i em va dir, què deia la cançó? O sigui, et vas fixar en quin era el missatge? Vaig dir, no sé, perquè estava en búlgaro. Llavors em va dir, vale, per tant, i vaig dir, sí, la vaig buscar. Llavors, aquí entra una part una mica íntima que no puc acabar d'explicar, però la qüestió és que la cançó descrivia tres fets. Bueno, era una noia que li agradaven coses que a mi m'agradaven, això anava a la història, i explicava tres fets personals. Dos d'aquests han passat, dels que deia la cançó, i un altre encara no ha passat, però per qüestió de temps encara pot passar.
5: Ha passat, vol dir que t'han passat
12: a tu? Que m'han passat. Era una espècie d'oracle, diguem-ne, no? Ella em va dir, pren molta atenció a la data, i un dels missatges, el més concret, un dels missatges, tenia a veure amb la ruptura que jo havia viscut en aquell moment. Llavors, tu pots creure, no la meva història, que és veritat, sinó et pots creure el que va passar o no t'ho pots creure. A mi la resposta em va valdre, és a dir, que em vaig quedar més tranquil·la i tinc menys por, de fet, també durant la nit ara.
1: Perquè el que ha de passar
12: és positiu. És positiu. Aleshores, tinc menys por en el sentit de que tampoc va ser res... O sigui, em vaig cagar de por, però no va ser res agressiu. En realitat va ser un missatge i va ser una cosa bonica. Ara la meva amiga Jo va haver de passar per aquest susto cap i de res, perquè per ella no hi havia cap punyeter missatge, saps? Diguem-ne. I aquesta és la meva història.
1: Carai!
19: Déu-n'hi-do. Sí. Jo anant rapideta. Sí. Ah, però si li has deixat temps amb ella.
1: Sí, una mica i ella molt més.
19: Clar, jo dic, home, clar, són tres històries i clar, he anat molt rapideta, sí, però vaja.
1: Ja li han dit la Torres de Catalunya.
12: La Torres de Catalunya. Disculpeu-me, però és que aquesta història s'ha de compartir.
1: Déu-n'hi-do,
12: Perquè si us passa, però... heu d'agafar, o sigui, d'estar atents als missatges.
1: El telèfon de la bruixa.
12: El telèfon de la bruixa és el passaré, també.
1: Puguin trucar.
12: Exacte. Interessant. No he anat a tenir una experiència així, és a dir, mai més. No és que se m'obrís cap canal ni res.
1: Interrogants, dubtes, preguntes...
19: Home, és que les dues històries són...
1: moltíssimes.
19: Aquell de, la teva és una mica fantasia africana, però també
12: pot ser... No tinc tanta imaginació,
19: però també pot ser veritat.
7: A veure, jo he pres nota de coses.
12: Vale,
7: sí, o sigui,
12: anem fent
7: la teva
12: preguntes.
7: Amiga, que no agafava mai el telèfon, per què no l'agafava?
12: Perquè efectivament el tenia en silenci.
7: I es va despertar
12: llavors. I es va acabar despertant.
7: No vas pas cridar a la policia, li vas dir, truco des del balcó.
12: No.
7: I per què es va despertar?
12: Es va despertar, jo tampoc ho sé, però va entrar a l'habitació dient què passa.
1: Potser per la cançó de la tele.
12: A veure, clar, portava molta estona, ja vull dir, al final potser et desperta, saps? O sigui, portava bastanta estona. Jo diria que entre que, no ho sé, deurien passar... entre 5 i 10 minuts.
7: A veure, jo, com que això del massa allà, tinc també... A veure, jo podia... És que podia preguntar tantes coses, per exemple, O sigui, aquesta cançó en bucle a la pantalla de la tele vol dir que hi ha un canal que està passant això.
12: Que estava en bucle. Clar, també era la matinada i ho vaig pensar jo també. M'ho he preguntat moltes vegades.
7: Vol dir que hi ha un tècnic que s'ha quedat dormit.
12: Exacte. Bueno, pot passar, no ho sé, és el que jo també vaig pensar. Després, clarament, no.
7: A veure, no estem a les èpoques que jo puc recordar, i tu també pots recordar, dels inicis de la tele.
19: I a la ràdio.
7: Una peixera allà, perquè et distragués. Sí,
19: també
7: que no hi havia
19: disc.
7: Programació. Ara hi ha sempre programació, això que expliques.
12: Efectivament.
7: Una tia cantant en búlgaro, què, sentada a un tamboret, ara me l'estic imaginant.
12: Sí, amb la guitarreta. A veure, haig de dir que jo també li poso com fantasia en el sentit de que les coses que deia la cançó són coses molt universals i molt... generalitzables.
1: Et trencaran el cor, no?
12: Que clar, que parlen de coses que en realitat jo crec que és lo típic que tu és des del lloc on ho interpretes i el que tu et vols creure, no?
19: I era
12: però
19: de Bulgària. I era de Bulgària.
12: És veritat que en el meu cas jo li he trobat la interpretació que he volgut. Això vol dir això i això vol dir això i l'altre pot passar, que és una cosa també el que diu que li passa a molta gent, enteneu-me, vull dir que té a veure amb tenir fills, amb no sé què, vull dir, clar que puc tenir
19: però
12: fills.
19: Però els esperits, dic jo, per manifestar-se han de fer tanta tonteria i tanta parafernàlia,
12: bueno,
19: més valia que a cau d'orella et diguessin, nena, et passarà això i això.
7: Primer,
19: i això.
7: O sigui, primer tu has de poder creure, número 1, que parlem-ne. Després, a nivell tècnic, no? Si ha vingut un tècnic, un lampista, i no ha passat res, doncs això ja en principi ho descartem. Dius que no t'ha tornat a passar mai més.
12: Mai més.
6: Llavors, no cap, o sigui,
7: la tele es va obrir,
6: bueno,
7: sola,
6: hi ha gent que té experiències d'aquestes, a mi no va passar.
7: Però tu dius que per sota de la ranura, o com es digui en català, per sota l'escletxa aquella de sota la porta, vas vaig... veure una llum.
6: Al fil del llum. Bueno, era que s'ensenia la llum.
7: Ah, clar, no és allò que veiessis a rotllo...
6: No, és que es va encendre la llum, llavors passava la llum per sota la porta i vaig dir, hòstia, hi ha algú a l'habitació del costat. Haig de dir que encara que l'electricista pensó que havia passat un... No va venir aquella nit, va venir l'endemà. És a dir, que jo, més que res, valido els teus dubtes perquè també els vaig tenir jo. I quan va venir l'electricista va dir, aquí no s'ha aixecat res, però també és veritat que on es va... Jo és per... a vegades dubtar d'això de l'esperit, perquè és una altra part de la història que té com més gràcia. Però, clar, es van encendre la llum del menjador i l'altre que hi havia elèctric al menjador era la tele. Per tant, si va haver un salt d'algú, evidentment s'encenien les dues coses a la vegada.
7: Però baix se't va quedar la tia búlgara cantant en bucle i fent-te un oracle de vídeo.
6: I fotia bastanta puta por la cançó, haig de dir.
1: Dirigim preguntes a la resta d'històries, si és que es donen acabat.
6: Jo el que penso, de cara al cas de la Judit, és que, per un costat, crec que és bastant possible que hagis viscut experiències com molt similars a la que has explicat i pugui ser com una barreja com de diferents històries perquè tu t'has codeau, diguem-ne, no? Amb persones i celebritats.
7: Amb la jet set.
6: No? I amb la jet set. Llavors, jo crec, tinc la teoria de que pot ser que sigui veritat part d'aquesta història. Mm. Llavors, a partir de potser el viatge a Barcelona o alguna cosa així, o la Molina, inclús, aquí hi hagi... És que al moment la Molina m'ha assistat.
7: Bueno, és que és el més surrealista.
6: Ja sé que és molt surrealista,
7: bueno, precisament per això.
6: Caminant amb tu per la Molina.
1: No, vas esquiar, sí, Tirs?
6: Però...
7: No era hivern.
1: Ah.
5: I, perdó, no era hivern. I com el tens guardat al mòbil? Perquè entenc que Pierce. Tens el seu contacte. Pierce. El tens com a Pierce, a seques.
7: Sí, perquè penso sempre, això és una cosa que sempre penso que si perdo el mòbil o me'l roben o el que sigui, els telèfons més importants mai poso nom i cognom així com molt evident.
1: Ah. És intel·ligent això, però jo ho faig.
7: Vull dir que ja, no, de Pierce només en conec un.
6: Clar. És a dir, jo no tinc preguntes perquè sento que l'ha explicat superbé la història perquè és una gran comunicadora i li ha ficat molts detalls i tot. Sí que Quan reflexiono amb les diferents històries, crec que hi ha una part de molt creïble, perquè segurament es pots haver viscut situacions molt similars i segur que t'ha passat el del Pierce, però potser en algun punt es deforma la història, diguem-ne, i l'has fet més gran, saps?
7: Això passa.
6: Aquest podria ser...
7: No, perquè...
6: Però preguntes això on tinc, passa. Perquè està molt ben
7: explicat. Jo ho entenc perfectament, perquè lo de la gent

0: la barallita, si estan surts
1: i viatges i estàs en clar, un pla professional...
2: Encara fuma? Encara fuma Pierce Brosnan?
3: Bueno, jo no sabia que fumava aquest home.
0: I encara
3: home,
0: fuma? Jo pobre fumava un
2: perquè plan per relaxar-se.
0: Home, jo no tenint en compte que, és que
3: no,
0: ja era gran.
3: No li he
0: gran,
3: preguntat, és que no és una cosa que tampoc som amics.
2: M'agrada imaginar-me Pierce Brosnan però, amb les dents totes negres de l'arròs negre.
0: Fa gràcia, perquè els hi van
2: entusiasmar.
0: Bueno, perquè clar, els hi semblava... O sigui, no ho havíem vist mai,
2: fixa't. James Bond.
0: Perquè és irlandès, però és mig americà. Em sembla que té doble nacionalitat així, perquè té un punt això molt... Jo tinc preguntes a tu.
2: Vinga, parla'n, parla.
0: Has anat molt rapideta, però el català... El català que surt pel balcó. O sigui, jo he anat a Venècia, també. I diria que són palafetes d'aquests. Ah, per on passes amb la góndola? No dic a tot arreu.
3: Allò fa un ressò tremendo.
0: Moment. Tu passes per la góndola, sí. A tot de costat a costat, són palafetes, no, d'època medieval, tal.
3: Hi ha hotels, hi ha finestres
0: sí,
3: hotels.
0: Sí, o hotels, d'acord. Ah, bueno, hi ha hotels. Clar. Vinga, va, tu compri, hi ha hotels. Perquè dic, home, que et surto d'un palauet d'aquells.
3: Una finestra.
0: D'època, meravellosa.
3: No, un palauet.
0: Un català amb la... Amb, què has dit? La senyera o la bandera al Barça?
2: No, una bufanda del Barça.
3: La bufanda del Barça.
0: Barça, també he flipat una mica.
4: A veure, jo en el cas de l'Amparo penso que encara que t'ho hagis explicat com que fort que va sortir un català, tot i que el tema de la pell de gallina m'ha agradat, però a la vegada també penso que ets actriu i que tu saps plorar i saps que
2: saps...
4: I tu saps dir pell de gallina. Per mi els atacs tu sou així, pell de gallina, pell de gallina.
3: Ploro.
4: Atac de riure. Però penso que precisament sempre que vas de viatge et trobes un català, o sigui, no,
3: home,
4: és una cosa tan acceptable.
3: A tot arreu.
4: Allò, i a més,
3: allò, en lloc del Pils, m'hauria pogut trobar un català.
4: I l'altre dia parlàvem just a casa meva amb el meu germà i dèiem, no hi ha res que ens agradi més als catalans o que ens faci més il·lusió als catalans que escoltar algú cantar o parlar en català i a la mínima que això passi és, ah, català, mira que serem tancats per altres coses, però aquí ens llancem.
2: Sí, però també és molt català això de trobar-te un altre català i parlar amb el del costat, dir, mira,
4: són catalans, són catalans,
2: són
4: catalans. En tot cas, jo penso aquesta cosa. Vull dir, pot ser que t'hagi passat i pot ser que no, perquè és una cosa com molt típica que es pot utilitzar com a història, no?
2: Dit acusador.
4: És el meu dubte.
2: Dit acusador.
4: Fuà, tinc molts dubtes, eh?
5: Ara és aquell moment que us heu de mullar.
2: Per això juguem,
5: eh?
0: Vosaltres també?
2: Sí, eh? No, vosaltres. Vosaltres podem desempatar si...
4: Ho heu de fer per ordre d'història.
0: Com ho fem?
2: Ah, per ordre d'història. Amparo, qui creus que menteix?
3: Home, ja et dic que sembla una fantasia africana, el teu... I el teu és bastant, sembla bastant veritat.
4: Però saps que la realitat sempre supera la ficció.
3: Exactament.
0: Això a vegades passa.
3: Per això mira, jo, el veredicte que emetré, jo crec que pot ser veritat la teva i mentida la teva.
2: Per tant, ella diu que és veritat la de l'Alba i mentida la de la Judit Mascó.
3: Vamos a jugar.
2: Vot de mentidera per Judit Mascó. Judit.
4: Et toca.
5: Per al·lusions, vinga.
0: Bueno, ho sento molt, ho trobo massa... Lo teu, mira, és veritat que per la mateixa manera que acabes d'expressar-te tu, podria dir lo teu, de tan verídic que pot semblar.
2: Li està dient a l'Amparo.
0: A l'Amparo, sí. Però a l'Amparo. Però jo, lo teu, és que ho trobo ple de coses que dius, perdona, una noia d'avui en dia que et passi tot això, és que no sé.
2: Una noia d'avui en dia.
0: O sigui que se li obri la tele.
4: No, abans els esperits eren veritat.
0: No d'abans, que dius, abans la tecnologia... Sí, és que no entenc res.
3: És que la història té títol, històries per a no dormir.
4: Històries per a no dormir.
2: Mentida l'Alba.
0: Veritat, clar, perquè m'he de definir, sí.
4: A veure, jo votaré la història de la Judit pel que us he dit abans i també perquè com que l'Empar, vull dir, ja vaig a jugar de manera estratègica, com que l'Empar ha votat a la Judit, així ja les dues assenyem a la Judit i jo no perdo. Tampoc em votaria jo a mi mateixa, però... Però la...
2: Vinga,
4: però no, clar, s'ha de fer una mica d'estratègia. Per tant, votaré a la Judit.
2: Judit,
4: per resoldre el joc, sí, per resoldre el joc. Pot ser que m'equivoco, però s'ha de resoldre el joc.
2: Resolem.
5: Has de confessar, Judit. Què posa el paperet?
2: S'està agradant la butxaca, està obrint el paperet...
4: Mentida!
2: I se li veu la cara de mentidera...
3: Ui, m'ha encantat, això de que em toqués la mentida.
4: Però segur que era una mica veritat, no?
3: Vaig estar amb el Pierce, però ens quedaves això. Fins aquí era tot veritat.
4: Però que no
3: vaig imitar Barcelona, ni els cargols, ni la Molina.
4: Els cargols no.
2: Tot arribarà.
3: Però que es pogut ser, perquè tots els guiris fliparon Barcelona i pensat, calla que... Però sí, vam estar allà i no vam tenir la gran conversa, només el cigarret i dos coses de cortesia.
4: Jo portava preparat el telèfon de la meva amiga Geo, que ara ha tingut una filla i segurament no li va bé, però us ho prometo que la meva era veritat.
2: Escolteu, moltíssimes gràcies. Em penso que la millor manera d'acabar és amb l'Amparo Moreno cantant.
4: Oh, sí! M'encanta!
3: Ai, aviam si me'n recordo.
2: A veure, elles et poden fer el cor de Marieta, Marieta.
3: La vaig cantar fa 35 anys, eh?
2: Va.
3: Jo sóc aquella noia que havien bascantat els joves que avui tenen el cap tot platejat.

0: Com que d'aquestes coses la gent sempre se'n riu, de mi se'n reia sempre, dient la noia de l'ull viu. Baixant de la font del gat, una noia i una noia, baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com se diu, Marieta, Marieta! Pregunteu-li com se diu, Marieta de l'ull viu!
1: Braves! Moltíssimes gràcies, senyores. Amparo Moreno, Judit Mascual Barriera.
2: Moltes gràcies. Adéu, adéu,
0: adéu. Adéu a tothom.
3: Una idea original dels Idea Ràdio 2026.
4: Rebobinem aquí Catalunya.

0: Ara sí que sí, ens toca parlar de Gènesi.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre? Això és una altra lliga. Això són dos estrelles Michelin. Primer, il·lusió. Després, passió. I al final, obsessió.
0: Que Mariola Cubells, ja hem estat parlant en aquesta secció d'aquesta transformació del bulli que s'explica en aquesta sèrie, i avui contem, com dèiem, amb el Miquel Fernández. Què tal l'estrena?
4: Molt bé, molt bé. Estem entusiasmats, vam anar a Sant Sebastián, van passar dos capítols i bueno, la gent va al·lucinar, li va encantar, i tot el que portem des de l'estrena de Sant Sebastián, que va ser simultània amb TV3 el dilluns passat, són crítiques estupendes, comentaris estupendos, i bueno, estem com sorpresos, però molt contents, no?, de l'acollida que està tenint.
0: Que, clar, em diuen que per aquesta sèrie tu inicialment et presentes pel paper d'un altre cuiner, sí. No pel paper de Ferran Adrià, sinó del de Santi Santa Maria.
4: Sí, bueno, la màgia dels càstings i aquesta feina, que a vegades vas a fer una cosa i fas una altra i al final de cop dius, ostres, pues mira, sí, va ser curiós, em vaig presentar a fer el Santi i després el Paco Caballero, que és un dels productors, a minoria absoluta, va dir, escolta, per què no proves el Miquel? Li va dir el David Pujol, el director, per què no proves el Miquel de Ferran? I va dir el David, bueno, pues provem-ho, no? Jo em fio i tal. I sí, llavors hi ha una part que els càstings són molt inconscients, jo sóc una persona bastant inconscient moltes vegades, em tiro a la piscina i sense res, rotllo, venga, a tope, i me'n recordo que m'ho vaig treballar molt i va funcionar. I al cap de tres proves, a la tercera, pues, fue la vencida.
5: No pots deixar-ho ahí, perquè jo vaig començar a veure la sèrie i vaig dir, què? ¿Esto qué es? ¿Com és possible que ho vaig aclavar d'esa manera? No puc creure que sigui tan fàcil.
4: No,
0: vas crear un diccionari de com parlar el Ferran.
4: Sí, a veure, jo dic el que és la fase del càsting.
5: Ah, vale.
4: Clar. Després sí, home, imagina. No, sí, jo soy así de wise, no? No, home, no. Hi ha una feinada increïble darrere d'aquest personatge, d'aquesta sèrie. Jo vaig estar 3 mesos perquè no rodàvem fins... o sigui, quan m'ho van dir, vam trigar 3 mesos en rodar, i aquests 3 mesos vaig fer molta feina. Em vaig reunir amb el Ferran, el vaig gravar durant una hora, va tenir una entrevista d'ell que em posava cada dia com si fos un mantra. Vaig treure totes les coses que deia, tot això que jo li vaig preguntar del guió i diguéssim que el que deia la Marina, que vaig fer un diccionari, que era el Ferran Diario, amb les seves amb el seu vocabulari, i tenia molta info, perquè no només l'hora aquesta i després vaig estar sopant amb ell, sinó que em vaig mirar tot el Vull història d'un sueño, que són 15 capítols d'una hora de documental de com, o sigui, des de que comença el bulli fins que, bueno, no que comença, sinó tot un procés on veus tots els personatges, on veus com viuen, què fan, com evoluciona, i va ser molta feina, molta.
0: Què va sopar amb el Ferran Adrià?
5: Això no vam
4: sopar molt tranquil·lets.
0: Sí,
4: no, ell és molt normal. Com diu ell, jo soy muy normal. Me gusta la tortilla i un buen producto.
0: Però et va cuinar ell?
4: No, ah, ja m'hagués agradat. No. Ell bueno, segons ell, no cuina, quasi. No, cuina molt poc, i si cuina coses molt senzilles i molt bones.
0: És que és com emportar-te la feina a casa.
4: Clar. Però no, vam menjar un lloc molt bo, obvi, però no era un sopar de vamos a disfrutar, a gaudir del menjar, sinó anem a treballar.
0: I li ha agradat la teva interpretació?
4: Ui, està feliç. Sí. Està feliç. O sigui, em va trucar, jo me'n recordo que portàvem 3 setmanes de rodatge, era Nadal, 23 o 24 de desembre, i em va trucar i em va dir, Miquel, mira, et truco perquè estic veient els dailies. Els dailies són el que gravem cada dia, per a la gent que no sàpiga. Diu, i estic al·lucinat. Diu, ets un crac, tira cap endavant, perquè la meva dona està feliç, jo estic feliç, el meu entorn està flipant amb la feina que estàs fent, o sigui que pa'lante. Llavors, per mi va ser com un regal de Nadal.
0: I com es fa per no caure en la paròdia del Ferran Adrià? Perquè sempre se l'ha imitat des d'això, des de la paròdia. Tu intentes fugir d'això.
4: Bueno, és el que et deia, molta feina. El principal objectiu és no caure en una paròdia, perquè a més és molt parodiat, és el personatge, bueno, sí, un dels personatges més parodiats i més imitats, no? I jo crec que això o podia sortir molt malament i que tothom sentirés a sobre, o podia sortir, penso, com està sortint, que després de tota la feina que hem fet, perquè no he sigut jo sol, òbviament, ostres, doncs les crítiques i els elogis estan sent brutals.
5: Miquel, hi ha un moment en el que tu dius, ho tinc, ja està, este és...
4: Sí, hi ha un moment, i no ve de mi, perquè jo, òbviament, com un bon actor, tengo mucha inseguridad, però jo creia i crec que ho tenia, però tu t'adones compte de que ho tens quan, per exemple, me'n recordo un dia que estava al Bulli gravant, estàvem allà, al Bulli, i estava fent una seqüència. I de cop va aparèixer el Lluís García, que és una persona que porta 30 anys amb el Ferran, per darrere, així darrere la càmera, i va començar a mirar així, com dir, què està passant aquí? Qui és aquest? Però, saps? I veig que em mira, i jo el miro, i segueixo improvisant, i segueixo tal, i quan acaba el d'això, a la seqüència dic, escolta, tu ets el Lluís García, no? Perquè per mi, tots eren estrelles del rock. Jo, després de veure els documentals, soc superfan de tothom, de tot l'equip del Bulli, del Cuspinera, de l'Alent, del Lluís García, de l'Eduard Bosch, o sigui, tots aquells per mi han sigut com... després de descobrir la feina que fan, són com referents, ja no només culinaris, sinó de vida, t'ho juro, són persones increïbles. I de cop dic a Lluís García, diu, escolta, ets tu el que està... Hòstia, diu, és que per un moment, i m'ho va dir quasi plorant, com super emocionat, diu, és que em pensava que estava el Ferran aquí. Sí, m'ha entrat com un déjà vu de 25 anys enrere, tio, és que fort. I després l'altre, el Cuspinera, diu, és que ets molt fort, perquè, o sigui, quan tothom comença a dir-te el que t'assembles o el que li recordes, perquè no és que m'assembli, jo crec que la construcció que jo he fet és com que et porta el Ferran, però no és el Ferran, no és una imitació. I aquí em vaig donar compte de que sí, de que funcionava.
0: Parlar del Bulli és parlar de l'exigència a la feina, al final, no? Ell ho ha explicat més d'una vegada, d'hores i hores que s'hi tiraven allà a la cuina. Quin paral·lelisme pots fer això amb el món dels actors, amb el teu sector, amb el teu gremi?
4: Bueno, és que tal qual, és que és així. Si tu fas feina, o sigui... Però amb el sector nostre i amb quasi tots. O sigui, si tu treballes, ets talentós, treballes... tens un objectiu i sempre vols intentar millorar, és que és raro que vagi malament. És raro. I si va malament és perquè, oye, no passa nada, no has llegat, ¿vale? Però si tu poses de la teva part, pots aconseguir coses. O sigui, a través de la pràctica, la feina, és que millores molt.
0: Nosaltres l'altre dia parlàvem amb l'Emma Vilarasau, que està al Poliorama amb la Truita, i ens deia que està molt mal pagat el món de... Sobretot el món del teatre, no tant el de l'audiovisual.
4: Sí, però... sí, estic d'acord.
0: I no ha millorat la cosa.
4: En alguns casos, però el 80% no ha millorat. Diguéssim que hi ha un 20% que més o menys, no? Però hi ha un 80% que no.
0: Vols dir que sou pocs els que podeu arribar a guanyar-los de la vida?
4: No, però...
0: Bé, la vida, amb
4: sí,
0: el món de
4: sí,
0: l'actuació.
4: Sí, però ha de ser audiovisual,
5: eh?
4: Ha de ser audiovisual, perquè teatre, oblida't, eh? Teatre ho fas per inversió, per prestigi, perquè t'agrada molt l'obra, t'agrada molt el director, t'agrada molt fer teatre, però no guanyes diners. Uh-huh. Sí, no.
0: M'agradaria...
5: Jo vull saber...
0: Digues, perdona, Mari. No, tira.
5: Marina, en novembre arribarà a Netflix la sèrie, que ara recordem que està a TV3, però després ja en novembre es podrà veure a Netflix, i això serà ja, prepara't, perquè a part, en aquests moments, cada vegada que una sèrie triomfa en la cadena mare, però després arriba a la segona finestra, és una altra revolució. No sé si estàs per això, perquè clar, té una dimensió diferent.
4: Jo estic preparat pel que vingui. Vull dir, jo porto molts anys treballant, porto més de 25 anys treballant. No he fet una altra cosa, afortunadament, no he fet una altra cosa, i he vist de tot. O sigui, he vist de tot, i crec que si de cop això pot arribar a milions i milions de persones i és una recompensa o és algo que funciona i va a favor de la meva carrera, de la meva feina i de la sèrie també, perquè s'ho mereixen tota la gent que ho ha fet, Escolta, és que és un luxe.
5: Benvingut siga.
4: Benvingut siga.
5: No, i a banda, sí, que la que deia Marina, és a dir, esta història és una història, és una part de la història del país, de Catalunya i fins i tot d'Espanya, que va col·locar a l'alta gastronomia en un lloc en el que no estava. I és a dir, és que la sèrie conta molt bé esta espècie de crueldat, de part fosca de la alta cuina, que jo crec que tinc la sensació de que s'ha millorat o s'ha evaporat una miqueta. Jo no sé si tu has sigut mai en fi, fan de l'alta cuina.
4: Jo, a veure, fan no, o sigui, a mi m'agrada molt anar a llocs, no? Dic, hòstia, anem aquí, anem allà i tal. Va haver una època que era més fan, després va passar una època que el menjar de cop va passar a un segon i tercer terme, i tot això, aquesta cosa de foodie que té la gent, que es torna boja i tal. Però és veritat que ara he recuperat des d'un altre lloc, diguéssim, li he donat el valor que té el producte, la feina que hi ha darrere, i aconseguir donar de menjar i fer disfrutar i fer gaudir d'una experiència espectacular a la gent. I crec que al final això ho he après aquí.
0: Tu cuines?
4: Fent aquesta sèrie, sí, jo cuino. I molt, a més a més.
0: Quin és el teu plat estrella?
4: No tinc un plat estrella. Sóc una persona bastant eclèctica. O sigui, de cop, és com que dic, avui em ve de gust això, i m'ho faig.
0: Actua, cuina i també canta.
2: Señoras y señores, nos despedimos hasta la próxima edición con el campeón de Tu cara me suena 6, Miquel Fernández.

0: castiga.
1: No és Pablo López, ets tu.
2: Sí, sí, sóc jo.
3: Bueno, i esa oferta, com li arriba a un actor i per què dius que sí?
2: Home, mira, jo... La gent que em coneix sap perfectament que jo adoro cantar. Diguéssim que m'agrada més cantar que actuar, no? No diré això, o sigui, ho dic, però... No, o sigui, m'agrada tot. O sigui, l'art penso que és la millor eina, no? Per explorar i per treure coses i per jugar. Però a mi m'agrada sempre molt cantar. Jo he fet molts musicals. Durant una època de la meva vida vaig ser com una persona que estava fent protagonista sense parar a la Gran Via de Madrid. He treballat molt amb de Goll de Gom quan estava aquí a Barcelona. Diguéssim que la meva trajectòria durant molts anys ha sigut cantar, teatre musical, cantar. I és una passió que tinc. Aleshores, gràcies a una sèrie que vaig fer, vaig agafar cert nom i em van trucar. I em van dir, escolta, t'agradaria participar? No? I vaig dir, per suposat, vaig fer un càsting, com tothom, vale? I allà vaig petar. I clar, jo... és que m'ho vaig passar molt bé. Mm. O sigui, és que de les 18 o 19 o 20 imitacions que vaig fer, o sigui, és que, a més, és un programa que sempre et tracten tan bé.
3: Sí.
2: Et porten sempre, o sigui, si passa alguna cosa, sempre diuen, no et preocupis, que no... O sigui, jo, t'ho juro, va ser els 3 mesos més feliços de fa temps. O sigui, t'ho juro, ara quan escoltava... el programa, escoltava la cançó, m'emocionava perquè realment me'n recordo d'aquell moment i t'ho juro que era com que no volia sortir d'allà, no volia acabar.
1: Saps que no s'acaba? És que li he de demanar a la Mariola, perdona, eh? És que clar, Mariola, torna a Compañeros.
3: Torna a Compañeros.
1: 25 anys després.
2: Ah, sí, com el que no quiere la bueno. cosa.
1: Mira, aquesta la pots cantar, Miquel.
2: Sí, bueno.
3: Bueno, és que jo li he preguntat a l'equip, perquè, clar, ells, hi ha una generació sencera que durant la seva adolescència va créixer amb Compañeros. Llavors, Valle és com el seu referent, no? I me preguntava què sentirien al veure-la d'adulta, perquè la sèrie va d'això, és a dir, són els personatges que ja són grans.
1: La Valle i el Quimi. Mariola, aquí confesso, d'adolescent em vaig fer una marranada al cabell de dues metges aquí davant, horribles i horroroses, inspirades en la Valle. Sí, sí.
3: En sèrio?
1: I segur que com jo, tanta altra gent.
2: Tantes Valles.
1: Tantes Valles i tants Quimis.
3: Doncs ja estem tardant en cridar-los perquè ens conten de que anirà la sèrie i com se farà.
1: De fet, l'Eva Santolària, ho sabeu, era col·laboradora de l'Aquí Catalunya en els seus inicis i ella ja ens havia apuntat, ens havia insinuat que alguna cosa es faria.
3: Sí, ella portava en Pau Freixas, que és el seu company i el director, que serà també de la sèrie nova, portava molt de temps pegant-li voltes a això. Jo l'he entrevistat un parell de vegades i sempre parlem de Compañeros. Ella mai ha rebutjat la sèrie, tot el contrari. I, a més, pensem que és una sèrie, és la primera sèrie que va provocar el fenomen fan quan encara no n'hi haven xarxes, quan no n'hi haven mòbils per fer-te fotos amb els personatges. Era una altra època, Miquel. I llavors ells són la primera generació que forma part d'un imaginari col·lectiu que no és el d'ara, no?
1: Ja.
3: Bueno, jo crec en esta ocasió, és de veres que es va fer una peli que no va a quallar, però jo crec que en esta ocasió hi ha un públic
1: a partir de quan?
3: No, està super embrionari. Tranquil·la, Marina, tranquil·la.
1: No, pregunto. Escolta, no, ja t'ho explicaràs. No.
3: Està super embrionari, ja t'ho explicaré.
1: Ens queda la recomanació, no serà Gènesi, no perquè no li hagi agradat, perquè ens la va recomanar la setmana passada.
3: Sí, exacte.
1: Aquesta setmana...
3: Mamá, no, esta semana...
4: ¿Dónde está mamá?
5: Ella no es así. Jamás ha hecho esto y por ende es motivo de preocupación.
1: ¿Dónde está mamá? Com es diu aquesta sèrie?
3: Es diu, sí, Gone, Filmin, 6 episodis. El creador és George Kay, que és el creador de Lupin, que si no l'heu vist també us la recomane. És un thriller britànic, jo sóc molt fan dels thrillers britànics, és un suspens del bo. I ell és un director d'escola molt estoic que descobreix que la seva dona ha desaparegut. A partir d'ahí hi ha el típic xoc, el típic embolic entre la, en fi, la policia i el suposat sospitós, que dona un joc impressionant durant tota la sèrie. És una sèrie fenomenal feta que et manté fins al final en esa espècie de neguit que no saps molt bé què passa, i la recomano molt.
1: Mariola Cubells, gràcies, i Miquel Fernández, moltíssimes gràcies de debò per haver estat avui aquí,
3: Petons.
1: I visca els Fernández.
2: Gràcies a vosaltres, gràcies.
1: Que vagi bé, adéu.
0: Rebobinem aquí Catalunya.

0: Obrim el racó de pensar de cada dilluns amb la Maria Nicolau i el Carles Francino. Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
2: Bon dia, què tal? Doncs hòstia, bé. Aquesta connexió d'Alí-Sergio Dalma és imbatible, eh?
0: Com
2: et
0: quedes? Sergi López, hòstia, sempre afinant el detall.
2: Matxambrats molt xulos.
0: Matxambrats, 10 anyets que tenia quan es va estrenar al museu. Finalment, mira, tothom ha sigut criatura. Tu també,
2: sí,
0: Carles.
2: Sí, tots hem sigut joves, sí. Gràcies per l'al·lusió. Molt bé.
0: Què t'ha fet pensar, tu, aquests últims dies, més enllà de la crisi d'habitatge, que, òbviament, entenc que ha estat a la retina de tothom?
2: Res, no és una xurradeta. Sí, tenim cada setmana molts temes i moltes històries i moltes notícies per rumiar i per donar-li voltes i per enfadar-nos, normalment. A vegades no, però normalment per enfadar-nos i per buscar solucions. Però jo he pensat, a partir d'una experiència tan tonta com anar... Bueno, tonta no, tan particular com anar a fer un programa de ràdio fora dels estudis, sí, no? En aquest cas a la ciutat de Pontevedra, he pensat que viatjar i conèixer llocs i persones diferents, hòstia, és de puta mare, i t'obre el cap, i t'obre la ment, i et permet conèixer realitats. Mira, un exemple. Divendres vam fer el programa La Ventana, allà a Pontevedra, vale? Uh-huh. Doncs mira, d'una tacada. Vaig confirmar que Pontevedra és una ciutat, jo fa anys que en parlo, que fa més de 20 anys va apostar de manera molt decidida per donar prioritat a les persones per davant dels cotxes, perquè abans era un festival, perquè passava tot per dins de la ciutat, van tancar el centre, el van peatonalitzar, al principi, com sempre amb aquests canvis, protestes, comerciants, no sé què, nos vamos a arruinar i tal, no sé què. Bueno, han passat 20 anys, la gent està encantada i Pontevedra és una ciutat de referència a tot el món en aquest model d'urbanisme i planificació amable. I que ajuda i que prioritza les persones. És veritat que Pontevedra en pocs anys s'ha convertit, i ens ho deia l'alcalde, en fi, molt, molt amoïnat, en una ciutat, o la ciutat més cara.
0: És el
2: bloc nacionalista. Sí, és un alcalde, Fernández Lores, que porta 27 anys.
0: Uh-huh. Per això ho dic també per contextualitzar, que la gent es podia estar preguntant qui governa a Pontevedra per haver fet
2: doncs
0: això.
2: Doncs el bloc nacionalista galec. I ara és una de les ciutats, o la més cara de Galícia, en pocs anys, perquè això de la vivenda i de la bogeria dels preus afecta tot arreu. Però és que amb el mateix viatge he conegut un municipi a mitja horeta, 40 minuts a Pontevedra, que es diu Gaixate, que sembla un nom basc, però no, és gallec, 150 veïns, està en un procés de recuperació de la seva història, del seu passat, una història molt vinculada a la migració. Estan rehabilitant cases, estan preparant l'obertura d'un museu, estan a punt de reobrir el bar, i el que és més interessant de tot és que això ho estan liderant dues persones. Un senyor que va migrar fa molts anys a Brasil i que avui és una de les principals fortunes d'aquell país, està amb negocis de gas, energia, etcètera, etcètera, aquest posa els diners, i un altre que és professor de música en un institut i que és un enamorat de Gaixate, sí, i que és el que posa la feina i el currar, compaginant amb la seva feina de mestre. Però és que el divendres vaig estar amb el Carles Sans, perquè casualment actuava a Pontevedra aquella nit.
0: Casualitat.
2: I clar, aquest tio porta 47 anys fent riure i fent feliços els demés, i segueix, i amb unes ganes i amb una energia extraordinària. L'Eva Amaral, porta 5 anys visquent en una aldea petiteta de la província de Lugo, allà a Galícia també, de 50 habitants, i és fantàstic lo de parlar amb una persona famosa, triomfadora com ella, que ha fugit del soroll i està amb el poble, amb els ocells, amb la música i amb una pau que transmet extraordinària. Puc seguir, perquè vaig conèixer també un escriptor gallec que fa novel·la negra i que és una celebritat als Estats Units. Es diu Manel Loureiro, no sé si heu llegit alguna cosa d'ell.
0: No.
2: Per cert, que en un morning de televisió li van dir Lolailo. Molta gràcia, perquè clar, Loureiro en anglès, Loureiro és complicat, no? Lolailo tota l'entrevista, no?
0: I a més, és conegut als Estats Units i no aquí.
2: Sí, aquí també, aquí ven molts llibres, sí. L'últim, jo l'he llegit aquest estiu, es diu Hasta que te quedes, em sembla, o Hasta que todo cambie, no me'n recordo, però proposa un intent d'atemptat terrorista contra tots els líders de la Unió Europea que estan reunits a l'isla de Toixa.
0: Carai, caram, donant idees.
2: He conegut tanta gent, tantes coses i tant, bum, bum, bum, et va entrant tant d'aire i obres tant els ulls que, bueno, bellugar-se, ja veus quina xurrada, i això té molt a veure amb la nostra feina.
0: I es menja pel marís, deies.
2: També, això és la sisena cosa que volia destacar. Bueno, he conegut una enòloga molt jove, la d'un vi albariño que es diu Paco Anlola, que és l'ampolla aquesta que porta Lunares en el disseny. També amb un discurs de respecte a la natura. És una bodega que està formada per 400 i escaig cooperativistes petits. És a dir, no és només una empresa que busca resultats, que també, que està molt bé, sinó que al darrere té la feina de 400 famílies, pam, pam, pam, que ara fa 15 dies han acabat la brema. I estan, bueno, doncs tot això he pensat, que és molt maco embellugar-se, deixar que t'entrin influències noves i obrir el cap. Perquè si no acaba sent...
1: Que maco anar pels puestos i menjar bé, tio.
0: Sí.
1: Et canvia la vida, eh? Et canvia la vida.
0: No et quedes igual de satisfet d'un lloc si has menjat bé que si no. Per això també ens agrada tant viatjar a Itàlia, no? Els catalans.
2: El dijous al vespre vam sopar a Combarro, que és un poble preciós. Hòstia, unes navalles, unes tamborinyes i els collons, tu.
0: Que t'he de dir que, fantàstic. Mira, just aquesta
2: setmana... I tot s'ha, a més.
0: Tota aquesta setmana passada, els dijous, fem un cara a cara culinari, no amb tu, Maria Nicolau, sinó amb l'Ada Parellada i el Gypsy Chef. I vaja, normalment doncs, cadascú defensa una cosa relacionada amb la cuina. I dijous passat justament parlàvem del marisc, i l'Ada Parellada defensava que el marisc està sobrevalorat. I ella ho argumentava dient que tot sovint... qui et posa una mariscada o qui serveix marisc a taula, ho acaba fent més per ostentació, per intentar contentar la persona que li vindrà, perquè sap que això està ben valorat, que no perquè realment gaudeixi, no? A l'hora de
1: menjar-se'n. Bueno, les mariscades tenen molt d'aquest síndrome dels anys 90, de boom de la construcció,
2: sí,
1: aquesta
2: sí, sí.
1: Associar el moll xandón, la mariscada,
2: sí,
1: l'entrecot
2: sí, sí.
1: I el puro.
2: Ostres,
1: i les
2: sí, ostres. Sí, sí, sí.
1: Però a part de tot aquest... factor aspiracional que evidentment té la mariscada i té molt de que té molt a veure amb la capacitat econòmica que demostres i que sí. Això també ve molt al principi de tenir bona refrigeració, bones xarxes de distribució, és a dir, és una mena d'exposició de poderio en molts aspectes, no?
2: Hem de fer un debat un dia, si feu cara a cara els dijous, mariscada versus calçotada.
1: Això és com demanar si t'agrada més el papo o la mama, no m'ho puc
2: això,
1: fer, Carles.
2: Per jugar.
1: Jo li diria, alerta, l'únic que volem és hem de seguir protegint els músculs. Perquè són
0: i tant,
1: dels...
0: mira, sí. D'això va fer una gran defensa.
1: És un marisc que
2: sí,
1: a més, és molt més bo pel preu que té. És a dir, no és com el percebe, que és caríssim. Els músculs són deliciosos i són un dels pocs mariscs que encara queden a l'abast de pràcticament tothom. Sí. I diguem-ho fluixet, que el mercat no se n'enteri, perquè si no ens pujaran el preu.
0: Exacte. No? Sí, sí. Mira, a més, just estàvem parlant fa una estona amb la Raquel Serrat, la coordinadora d'Unió de Pagesos. Ells han convocat pel 14 d'octubre noves tracturades cap aquí, cap a Barcelona. Ostres. Ens deies que és que a molts no els està sortint a compte treballar i ens posava el cas especialment crític del sector de la vinya.
1: Sí,
0: hi ha gent que està decidint-se a abandonar els terrenys, a dir que prefereixo abandonar-los que seguir treballant.
1: És un tema complex, però en realitat ara mateix els preus de venda del raïm venen estipulats pel comprador. I és una qüestió molt, molt curiosa. El primer que fa una puja i diu, jo, els grans grups, bueno, és molt tots els tenim al cap, no? Sí. Freixenet, Godorniu, diuen, jo aquest any compro el raïm a 31 cèntims al quilo. Si et va bé, i si no, també. Llavors, l'anàlisi de costos de producció diu que fer un quilo de raïm no en val 31, en val 35, i que amb els 31 al quilo o perds diners, o deixes el raïm que es podreixi a la branca, o muntes un cellaret i te l'embotelles tu mateix i proves de treure'l per aquí. I això és el que està passant, i això és una de les moltes causes que fa que la DEOCAB aquest any hagi tingut una desbandada i hi hagi gent que estigui dient no accepto, Corpinat el paga 95 cèntims al quilo, però és que a la regió de Xampanya, a Bordeus, a França, es paga a 6 euros al quilo.
0: Què dius?
1: Llavors, clar,
2: 6 euros?
1: Clar, m'enteneu.
0: Encara
1: no?
0: Pitjor, vols dir?
1: No, sí. Més de 10 vegades, més de 20 vegades.
0: Per això, vull dir que encara pitjor comparant-ho amb com estan a fora.
1: Però clar, la valorització que tenen els grans bordeus al mercat internacional, aquestes ampolles, són unes ampolles que es poden vendre, jo què sé, a 500, 1.000, 1.500 euros l'ampolla, i el Freixenet i el Codorniu, doncs, bueno, doncs són els vins una mica batalleros. Ara ja se m'enfadaran, però jo crec que s'entén el que estic dient, que no tenen la mateixa percepció de valor perquè potser s'han descuidat més i hem apostat per la quantitat i no per la qualitat i per la creació d'una marca potent. I això, al final, acaba repercutint en el més feble de la cadena, que qui és? El senyor que fa la verema, el senyor que poda les vinyes, que les ensulfata, que les cuida cada dia, que mira que no hi vingui el mildiu... I no hi...
0: Clar, és que ells ens deien des de Unió de Pagesos, és que en alguns casos s'han encarit un 60% als costos de producció, sobretot ho vinculaven, que... òbviament, a l'encariment del carburant i llavors tota la cadena que ve darrere, però imagina't com ha de ser que tu et trobis amb la feina de tota la teva vida de dir, mira, és que no, és que plego
1: el que és gros és que tu com a pagès no puguis dir el meu raïm val això. Hi ha pagesos que ho fan, per exemple, mira, fa dos dies en l'Aire Vins, que són una parella de vinyaters joves que són propietaris de les seves vinyes, dels raïms, es cultiven el seu raïm i alhora també en botella van tenir la vista de dir, bueno, no quedarem a la mercè d'haver de vendre el raïm. I ells han dit, van llançar una campanya a les xarxes socials fa dos dies i van dir, tenim els cistells, tenim els podalls, tenim les tisores, qui vulgui venir a tallar-se el raïm, a collir-se'l i emportar-se'l i després donar-nos el preu que ell consideri, endavant, perquè bona part de la gent que li compraven el raïm aquest any, com que ells han marcat un preu per permetre'ls viure dignament, han dit que no els hi compraven. Llavors, bueno, mira, jo col·laboro des d'aquí, aneu al perfil de xarxes d'En l'Aire Vins i fem costat a la gent petita que intenta buscar noves maneres per escapar d'aquests, entre cometes, oligopolis, no?
2: I aquesta gent, per exemple, Maria, per fer-nos una idea, a quin preu consideren que se'ls ha de pagar el raïm?
1: Però aquesta gent poden estar parlant simplement de vendre'l a 1 euro, a 90 cèntims o a 1,50 euro. No és cap bajanada, no és cap bestiesa. No. És poder pagar la benzina del tractor amb què fas els marges. És poder pagar un sou digne al treballador que tens ajudant-te a que el contractes per fer la verema un parell o dos o tres de cops l'any. Vull dir, volem que tothom tingui salaris dignes i salaris justos, però després, escolta'm, no, és que no estem parlant de dir, vull que em paguis el raïm a 20 euros el quilo, no, estem parlant de poder cobrir costos i pagar i arribar a final de mes.
2: Mm. Llavors, és que 30 cèntims és una misèria, no?
1: Bueno, doncs aquest any, sisplau, a l'hora de... quan anem a buscar el cava per Nadal, quan anem a buscar el xampany, quan anem a decidir si feu clàssic Penedès, si feu corpinat, mireu les etiquetes. Teniu tots a la butxaca una eina molt poderosa que us permetrà saber aquell productor de cava, de xampany, de corpinat o de clàssic Penedès, a quin preu ha comprat el raïm.
0: Ah, sí?
1: Ho teniu...
0: al mòbil,
1: Li pregunteu en aquestes eines d'intel·ligència artificial. És que els informes són públics, és a dir, això se sap.
2: Maria, i això passa amb el cava o també amb els vins en general?
1: A veure, això passa a tots els sectors, a tots els vins. El que passa és que la DEO Cava realment aquest any ha sigut... aquests últims 10 anys venia cap a una tendència molt de promoure aquest model i al final el que ha passat és que Reventós, els grans fundadors, les grans famílies fundadores han dit prou, no volem seguir fent-nos trets al peu i perdent prestigi com a marca, i han abandonat la marca que han fundat i han quedat només els dos o tres grans. I ha fet molt sarau aquest any. Ara em sap greu, ens hem ficat en aquest tema
0: de quatre modes. No, però em sembla interessant, perquè just és una conversa que hem tingut fa una estona.
1: Però vull dir que és un tema que ara mateix està molt calent en la gent que es preocupa pel món del vi, forma part de totes les converses. I, bueno, mira, ja que venen festes, feu aquest exercici. A més, és curiós, és graciós, no porta
0: feina.
1: Llavors
0: és agafar l'etiqueta i mirar...
1: Bueno, mireu, qui és la marca d'aquell vi, quin és el celler que el fa, i mireu a quina DEO està. Estem parlant d'escumosos, d'aquests típics escumosos que poseu a la taula de Nadal.
2: Sí, sí.
1: Oh, pare, porta el Jové Camps! Pare, porta el... Saps què vull dir? Sí. Cada casa té les seves marques. Sí. Doncs mireu-vos, dintre de quina DEO està... i a quin preu han comprat el raïm aquest any. I això us pot ajudar a triar una ampolla, potser una altra.
2: Ah, que bé. Doncs jo m'ho apunto.
0: És un bon exercici a fer, i tant que sí. Maria, no t'ha fet pensar les vinyes? O potser sí, també, però què t'ha fet pensar?
1: Mira, a mi saps què em passa? Que com que és veritat que entre la crisi de l'habitatge i les notícies, tot plegat, es fa molt gros, no? Llavors jo a vegades tinc tendència a agafar i estirar i a rapar-me a coses petites. I m'agraden molt les coses petites. Una mica com aquests detalls que deia en Carles abans, no? I per veure les coses petites passa una cosa, que és que ara necessito ulleres de llegir.
2: Benvinguda al club.
1: Ai, sí, mira... L'altre dia vaig anar a l'òptica, Carles, i ara tinc presbícia. Vaig entrar-hi amb les ulleres, saps? I no sabia... Mira,
0: Hashtag no estàs sola.
1: No estic sola, però en català sempre n'hi hem dit vista cansada d'aquest fenomen, sí, que sí, és una mica treure's les ulleres i fer-les ballar davant dels ulls com si fossis trombonista, saps? Endavant, endarrere, per poder llegir una recepta o els ingredients de les colònies i els sabons quan estàs allà al lavabo o la pantalla del mòbil. Però trobo que presbícia és una paraula molt ben trobada, perquè per pronunciar-la bé has de fer el gesto de fer els ulls petits. Presbícia, saps? Total, que me n'he fet fer no unes ulleres noves, sinó dues, perquè la graduació de les d'abans també estava caducadíssima. En fi, ara tinc ulleres de lluny, ulleres de prop...
0: I molts diners menys a la butxaca, perquè bueno, això de fer-te ulleres sí, val una pasta. Sí,
1: sí, sí, val una pasta, però he de dir que em vaig acollir aquest bonus de 100 euros que fa el govern, que el trobo sensacional i que l'he aprofitat.
0: Ja funciona, eh? Mira que jo me n'he fet ulleres i encara no l'he aprofitat.
1: I la meva filla i jo.
2: Quantes ulleres tens, Maria?
1: Bueno, ara tinc dues ulleres. Ai, dioptries, m'has dit?
2: Sí.
1: No
2: sí,
1: gaires, xavalla, però és que, mira, no me n'en recordo, crec que allò, un i mitja...
2: És poquet, encara.
1: Sí, poca cosa.
2: Ja anirà creixent.
1: Però, calla, no m'ho diguis, això. Tota la vida he dit ulleres i ara no em sabria veure sense. De fet...
0: I a mi em passa això, eh?
1: A mi em fa esta il·lusió tenir ulleres allò del cerca.
0: Del cerca.
1: Perquè ara sí que puc dir alt i clar que sóc una senyora. Saps? I això és un mèrit que m'agrada, que llueixo i que em fa sentir molt bé. I la meva vida ha canviat en molts aspectes. I hi ha coses que ningú t'explica de què significa portar ulleres de prop. De cop, tens més ulleres que mai. Però, de cop, no les trobo. O sigui,
2: les perdràs.
1: Però, Carles, jo no sé si a tu també et passa. Les ulleres de llegir no són com les claus del cotxe o el monedero, que més o menys jo sempre els deixo al mateix lloc, no? Jo, sí.
2: Les perdràs, se trencarà la patilla...
1: Ara estic allà a la cuina i vull engegar l'Spotify per sentir un podcast mentre faig un sofregit, me les enduc a la cuina, llavors aparto la vista del mòbil, me les he de treure i de posar les altres. Tenen una tasca com super específica i només valen exactament per aquella distància d'un metre.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors jo he arribat a la conclusió que la Rottenmeier no era mala persona, tenia presbícia. I tenia les ulleretes aquí a la punta del dit... Yeah. Perquè i no és pas que es volgués donar un aire de qui sap què, sinó que fa fer nassos en punta i és per deixar-hi caure aquestes ulleres i poder mirar el món exterior des de sobre la muntura, saps? I et fa aquesta mena de caràcter.
2: Jo porto ulleres d'aquestes de farmàcia d'emergència, en tinc unes al cotxe, en tinc unes a casa, en tinc unes a la ràdio i a part d'això tinc les meves ulleres.
0: Però de prop o de lluny
2: són? Perdut... No, les meves són de tot. Sobretot de prop. Jo de lluny hi veig bé.
0: Val.
2: Però jo me les poso a vegades quan vaig al cinema, també, però vaja, per a prop.
0: Per aparentar. Pensava que anava a dir per aparentar.
2: No. Què va.
1: A mi em fa molta por...
2: Que...
1: Ara
2: digues.
1: Perdó, em fa molta por, no et fa por tocar-les, asseure-t'hi a sobre, xafar-les.
2: Sí, també ha passat. El meu germà, que està jugant des de fa... Un dels meus germans ha treballat molts anys a l'òptica i em va explicar que un dia en una convenció va posar l'exemple d'un client i va fer un repàs de les vegades que l'havia perdut les ulleres, que s'hi havia aixafat al damunt, que de no sé què, i quan va acabar la llista, i va comparar-ho amb un altre que era zero, allò per fer un perfil del client, el client no ho va dir, però era jo. Era el seu germà. Sí, és un desastre. Sí, això de les ulleres és un drama. És un drama. Mira. I deixar-les al taxi, on sigui, sí, vamos.
1: I llavors hi ha una qüestió que jo crec que em podreu ajudar a resoldre, Marina i Carles. No sé com resoleu això de la zona morta. És a dir, ara som a la ràdio.
0: Sí.
1: Els fulls del guió són a la zona bona de les ulleres de prop. Però la cara de la Marina i la cara del tècnic a la cabina els tinc a la zona de les ulleres de lluny. I després, clar, jo miro el guió, miro la cara de la Marina, miro el tècnic de mòbil i em sento després que he sortit del Dragon Khan. Pillo unes merdes, uns colocolls...
0: Ara això explica moltes coses, Marina.
1: Clar, surto d'aquí fent giragonses.
0: Que connecta molt amb el viatjar, això de les ulleres,
2: sí,
0: perquè
2: totalment,
0: jo, quan viatjo, pateixo molt amb això d'endur-me'n unes només o portar-ne vàries, perquè al final, si et quedes sense ulleres i estàs a l'estranger,
2: Alguna vegada que he sortit, com divendres passat, que sortim a fer el programa fora i m'he deixat les ulleres a casa i he anat a una farmàcia i n'he comprat unes. I tinc una
0: corrupció.
2: Per cert, vas menjar canelons de boletus, Maria. Boníssims.
1: No em diguis boletus, canelons, amor meu, digue'm ceps. En català són ceps.
2: Sí, són ceps, efectivament. Estic recordant
1: si
2: el que posava la carta.
0: Els de Madrid són així,
2: No, posava la carta canelones de boletus. I estaven grans i bons, boníssims.
1: A més,
2: tenim pendents els canelons encara, eh?
1: Però encara no és època.
0: Hi ha una època de canelons, però la meva filla menja canelons.
1: Però si estem quasi bé 30 graus i encara som al matí, que carregarem un pec com una glara, ens fotem esmorzar canelons.
0: Ja posarà data, la Maria. Té alguna part bona, això de la presbícia, per això? A part d'entendre, posar-te la pell de la Rottenmeier o no?
1: A veure, ara veig claríssim, veig els guions quan els escric, penso, ai, mira, sí que ho fas bé, Maria.
0: Clar.
1: No, a veure, hi veig molt bé de prop, i veig tot, o sigui, i aquella, a vegades que t'agafa una caparra i un mal de cap com suau, que dius, ai, no m'estic morint, però és molt impertinent. Això, tot això ha desaparegut, tot això ha desaparegut. Ja et dic, ara encara estic en aquella etapa que, bueno, com, suposo que m'he d'anar acostumant, que em marejo de tant en tant amb tant canvi d'ulleres i acabo dient, no sé si ets el gat o ets el meu marit, però veig bultos pel meu cul.
0: Però tens molt de pèl igual, no?
1: Però sí, sí. Però
0: que,
1: bueno.
0: La Judit ha fet un exercici aquí.
2: No n'hi ha unes que són les progressives, que serveixen per tot?
0: Sí,
2: que
1: però
2: es van adaptant al
1: sí, no? Exacte, però saps que, bueno, a mi em van fer, vaig tenir una conversa amb l'optometrista i em va dir, mm-hmm, bueno, aquestes valen més que l'eix perquè s'ha de fer així com gradual, és un vidre especial, mm-hmm, no sé què. Diu, i és molt probable que aquests anys que venen, entre la perimenopàusia, una cosa i l'altra, perquè tots són problemes, Carles, i és que tots són problemes, entre una cosa i l'altra, aquesta presbícia es vagi augmentant. Yeah. I, vull dir, encara no estem allà on hem d'arribar, Maria. Yeah, dic, val, doncs llavors faig aquestes provisionals, les vaig canviant d'any en any, i bueno, i quan ja estigui la cosa més estable, em faré aquestes bones, i les trencaré al cap d'una setmana.
0: Que us deia que la Judit Caselles ha fet un exercici sobre quines són les causes més habituals que hàgim de portar ulleres. I què has trobat, Judit?
3: Doncs que efectivament l'edat és la principal causa que explica que haguem de portar ulleres.
1: Però l'alternativa és morir-se jove, eh? Ja m'està bé.
3: A mesura que envellim, passa això, que les cèl·lules dels ulls es van degradant i comencen a fallar més o menys, depenent una mica de la persona. I les malalties que solen aparèixer més, bingo, Maria, quina és?
1: La vista cansada.
3: La vista cansada, efectivament, i també les cataractes. O sigui, que mira, bueno, de moment te n'has salvat d'una de les dues.
1: Tot arribarà, no patiu.
3: També és molt habitual que si ja tenim algunes malalties, com per exemple miopia o glaucoma, que vagin a pitjor.
0: Home, clar.
3: I altres causes, a part de l'edat, que expliquen, doncs, el fet de que haguem de portar ulleres, de que perdem aquesta visió, doncs és tenir malalties com poden ser la diabetis, i altres explicacions, que és la genètica, o sigui, el que dèiem, una mica depenent de la persona. I la tercera causa és mals hàbits, com pot ser fer servir massa pantalles.
0: Home, clar. Que dius, depèn de la persona, no? La genètica depèn dels teus antecessors, que encara és pitjor.
3: També,
0: que jo no
3: veig
0: res malament per tenir la vista malament. Que això ho era tant dels meus avis. I el color dels ulls influeix?
3: Doncs mira, la Societat Espanyola d'Oftalmologia diu que no, que el color de l'iris no hi influeix. Té un estudi que ho analitza i descarta que hi hagi una associació directa entre el color dels ulls i tenir més probabilitat de portar ulleres.
0: I ara ens deia la Maria que ella s'ha acollit a aquesta ajuda de 100 euros. Com ho vas haver de fer per la gent que ens estigui escoltant,
1: doncs,
0: ara, Maria?
1: La veritat és que va ser molt pràctic, perquè ara mateix tota la teva informació i l'historial mèdic està a La Meva Salut. Llavors, si tu portes la targeta sanitària a sobre, clar, jo vaig anar a l'òptica, no sabia ben bé com ho havia de fer, els hi vaig preguntar i em van dir sí, els hi vaig ensenyar la targeta, ells ho van consultar, els hi apareixia perfectament com.
0: Però
1: que...
0: Però això vol dir que tu vas receptar, diguéssim, a la consulta, que abans havies anat a...
1: Bueno, jo l'última vegada que vaig anar a la consulta de les ulleres, potser jo tenia 7 anys, vull dir, no.
0: Ah?
1: En principi, tot correcte.
0: No, eh? O sigui, que no és que, diguéssim, que t'ho havien recollit en una mena de recepta dins de la teva targeta de salut. No.
1: És que jo crec que ho vaig fer així, perquè bueno, vam fer per mi, vam fer per la meva filla, per totes dues. Ah, bueno, no, per la meva filla, menors de 16 anys. És que ara m'estic despistant.
3: Perquè com jo tenia entès que era només per als menors de 16 anys.
1: Tens raó.
3: Però ara dic, no sé, potser
1: això
3: també...
1: Això també és l'edat, carinyo. No? Això també és l'edat.
0: No, perquè, un moment, perquè igual vas manipular el DNI...
1: Ai, que ara m'està venint el fogó. M'està venint el fogó i ara se m'està posant el cap vermell com una bombeta. Veus?
0: Ergo, Maria Nicolau no es va acollir els 100 euros de descompte, sinó
1: la
0: seva filla.
1: No, la seva filla, però clar, jo hi vaig anar.
2: Tot era en família.
1: Exacte, i llavors amb la Carmela sí que es va comprar.
2: Maria, i una pregunta. Si això de les diopteries va escalant, que pot ser que passi, jo no
1: sí?
2: t'ho vull dir, tu t'operaries per no portar ulleres?
1: Jo no. A mi no, perquè d'entrada això que dèiem, jo tota la vida m'he vist amb ulleres, i vaig bé, formen part una mica de la meva personalitat, no em molesten. I després també perquè sóc una mica aprensiva i em fa bastanta angúnia aquesta... Vull dir, estic segura que és una cirurgia seguríssima, que no hi ha problema, que tot aniria bé, perquè ho fan 50.000 vegades, però a mi això d'estirar-me allà, haver de tenir l'ull obert i veure com ve una cosa i llavors tens olor de sucarrim i...
0: I tu, Carles, t'operaries? O t'has operat?
2: Jo no. No, ni ho faria. Mira el Feijóo que li ha passat des que no porta ulleres. Jo crec que ha anat a pitjor, clarament. Jo ho relaciono, perquè de sobte un dia et canvia fins i tot la fesomia, no sé, no, jo no ho faria.
0: Jo és veritat
2: que... En principi no, si no fos una cosa molt greu, no.
0: Si me les trec no m'acosto, o sigui, em veig estranya jo, si em trec les ulleres...
2: A més, els ulls se'm fa... No em puc posar ni gota, ni col·liri, allò quan... Me fa molta angúnia.
0: Em dic que hi ha una altra cosa, que això em va explicar una perruquera una vegada, que si portes ulleres a les dones, sobretot, que portem els cabells llargs i que ens els hem de pentinar de més maneres i que acostumem a portar arracades, clar, si portes ulleres i a sobre vols portar unes arracades grans, massa enfarfec, no? I a sobre vols portar serrell, això es veu que fatal, Maria, serrell, ulleres, bueno, i arracades grans,
1: pues
0: no.
1: Mira, la Candela Peña ho fa i li queda estupendo.
0: Sí, també és veritat.
1: No,
0: això m'ho va dir una perruquera una vegada i des de llavors que tinc una mica aquí l'obsessió.
2: No es pot tenir tot a la vida.
0: No es pot tenir tot, digueu que sí. No es pot tenir ni un habitatge digne aquí a Espanya, ara en parlarem d'això també. Ara repassem com tenim el matí i com van aquestes negociacions a l'últim minut, que ja ens ha dit el José Zaragoza que això aniria sobre el xiulet de l'àrbitre demà. Que vagi molt bé, Carles Francino, Maria Nicolau.
2: Som-hi. Una abraçada.
0: Fins dilluns que ve, Judit. Adeu, gràcies
3: a vosaltres.
0: Fins ara. Adéu.
4: Rebobinem aquí Catalunya.
0: Manu Guix, què tal? Bon dia.
5: Jo piso assegut des de fa mogollon ja.
6: Sí.
0: I va ser una cosa que vas descobrir tu sol o t'ho van haver de fer veure?
5: M'ho van imposar a casa.
6: Això també passa.
5: La meva dona va arribar a un punt que va dir, nen, assegut.
0: Clar.
5: I més després de tenir criatures.
0: Clar, perquè sempre esquitxa. Sempre esquitxa.
5: És que la meva... Sempre, tots pixem assegut.
6: Tots. Jo pixaria assegut bastant més, a no ser que arribi amb molta urgència, que aleshores ja em poso nerviós i ja... Perquè la meva il·lusió seria tenir un... a casa el pixador de contra la paret.
0: Què dius? Una marranada, allò.
6: No, a mi m'agraden els de... Sí, ho reconec,
1: Sí, és una marranada perquè no hi ha aigua per... No?
6: Però a mi m'agraden els de pap anglès, aquests d'alumini.
0: És fantasia, això.
6: És una fantasia, sí.
0: Quan tinguis espai,
6: el dia que em pugui fer la casa al meu gust. Sí.
1: Però allò fa peste, no? Vull dir, no cau aigua, no es neteja.
6: No, ja el faríem amb aigua, vull dir, tampoc ha de ser un lavabo de benzinera,
1: No ho sé, dels bars venir una persona a netejar-ho, si no
0: neteja. Cada vegada hi ha més tecnologia amb els lavabos, sí? N'hi ha que van amb la mangareta aquesta perquè puguis netejar els baixos.
1: Ja no sé, un avantatge que tenien els homes, que era pixar de peu, no sé ara per què se la treuen.
5: S'ha acabat.
1: A mi m'encantaria pixar de peu.
0: Ah, mira.
1: Home, per començar, quan vas a un concert, quan vas a un lloc, i ostres, serà un avantatge.
6: Més ràpid, això.
1: O sigui, ara que quan aneu a un concert i heu de pixar en el policlin aquell, no seieu.
0: Home,
6: allà no seieu.
0: Espero que tu tampoc seguis en un policlin.
1: És molt incòmode per una dona.
0: Perquè a més són molt alts, els policlins.
1: Sí, és horrible.
0: Són altíssims, els policlins. Llavors, si has de seure... És a dir, si has de fer allò d'intentar no seure...
1: És horrorós.
6: Sí, perquè
0: és
6: realment...
0: Difícil, és molt difícil.
6: També ens obriríem el debat de quins lavabos estan més bruts, si els de dones o els d'homes.
0: Sempre els de dones, jo crec. És a dir, els d'homes estan esquitxats, però els de dones, perquè com que les dones tampoc seiem...
1: Ja, perquè... ho fem fatal.
6: Cosa que entenc perfectament.
1: Clar.
0: Escolteu, deixeu-me acomiadar en Quim, que ens hem posat aquí a parlar de pipi. Quim, o sembla... D'on ets?
7: Bèlgica.
0: De Bèlgica. Sí. Parles un català estupendo, escolta'm. Bueno. Gràcies. I visca el cafè.
7: Gràcies a vosaltres. Bon dia, bon cafè.
0: Bon dia, que vagi bé. Això, ens quedem amb el Manu Guix. Vaja, no sé si cal presentar-lo. Estem parlant de pixar perquè pixar assegut és un dels últims temes que ha tret ell.
5: El tema és de xiula.
0: De xiula, però hi has col·laborat tu amb ells.
5: Això sí.
0: Músic, compositor, director musical de l'Acadèmia d'Operación Triunfo, des de l'abril, orgullós pare de Galàxies, un EP de 6 cançons que parlen d'amor. Ens costa més parlar d'amor, que no és el romàntic, l'amor que va més enllà de la parella?
5: Ens costa més?
0: Pregunto.
5: No, home, no ho sé, jo crec que potser el que costa més parlar i el més difícil de portar a vegades és precisament l'amor de la parella, no? és el que potser exigeix més sacrificis, per què no dir-ho d'aquesta manera. I tenia moltes ganes de fer un disc que parlés de l'amor, però no només de l'amor de parella, sinó de l'amor físic, de l'amor a la gent que t'estimes, de l'amor a un familiar, de l'amor a una persona que ja no hi és, de l'amor... En fi, una mica amb totes les seves vessants.
0: Que una de les cançons del disc sí. parla del desig.
5: Sí!
0: I aquí ha passat una cosa, que és que el videoclip d'aquesta cançó d'Astres ha aixecat polseguera absolutament perquè recrea una orgia.
5: Una mica, sí.
0: Com et va venir la idea?
5: Pues mira, doncs em va venir la idea... Mira, jo estic ja als meus 46 anys, saps? I no he fet mai sexe en grup. I crec que és una cosa que s'ha de reivindicar, saps? Reivindico el sexe en grup. Jo vull algun dia a la vida poder-ho fer. I doncs mira, res millor que ficcionar-ho amb un videoclip i amb una cançó, perquè saps què passa? Que crec que encara hi ha molt d'estigma, saps? I que crec que la gent doncs, que sexualment és alliberada i desinhibida, moltes vegades se'l titlla de degenerat. No? O de pervertit. O de... I ostres, al tanto, jo crec que no s'han de confondre les coses.
0: Per tant, tu voldries abans de morir haver pogut passar per aquí o simplement és una fantasia?
5: No, és una fantasia que espero realitzar.
8: Però no costa res, perdoneu, jo me n'anava i he sentit sexe en grup i he tornat corrents.
0: Que això no està de bo. Marxar sense que t'acomiadi tampoc està de
8: bo. No, tinc mal d'esquena i tinc hora al metge. Ah. I dic, a veure, un moment, tu que ets un tio modern, és que no m'ho puc creure.
5: Que no
8: hagis
5: fet
8: mai sexe en grup.
5: Però no ho he fet mai.
8: És que no m'ho crec, però no m'ho crec.
5: Et dono la mà.
8: Que fort. Pues escolta, això és molt fàcil. O sigui, tu quan surtis d'aquí...
0: Un moment, no, perquè estem parlant d'una persona que té parella. Vull dir que això no s'ha d'abordar amb parella.
8: Espera, un moment, és molt fàcil. Agafes la teva parella, la convences, i te'n vas al Training Pedralbes a donar una volta. Fins, s'ha acabat, és molt fàcil.
5: Què és el Training Pedralbes?
8: Pues un club liberal que hi ha aquí a Barcelona.
6: No m'estranya que no hagis fet sexe grup, si no saps què és el Training Pedralbes.
8: Hi ha una piscina meravellosa, tu entres... Després, si tu que ets potser anava a dir més pijo o tal, te'n pots anar cap al Ops, que és més pijo, i llavors té una terrassa exterior, una piscina exterior, ara que encara fa bon temps... Escolta,
5: ha dit Training Pedralbes i Ops, això m'ho ha d'apuntar.
8: Pots anar vestit, ningú t'obliga a fer res, pots fer sexe només amb la teva parella, pots no fer sexe, pots prendre't un gin tònic, pots escoltar música... Simplement és un lloc que si algú et dona rotllo, doncs et pots acostar, tocar i poden passar coses.
5: I tu hi has anat?
8: Sí.
5: I què, hi és guai?
8: Molt.
5: I vas fer coses?
8: Faig coses.
5: Fas coses.
8: I he anat moltes vegades. Sí, sí.
0: Clar, no, però... De debò que és una conversa que m'interessa, sobretot tenint en compte que tu portes
8: molt... molt el que has dit, naturalitzar les coses.
0: Pere, t'has pres dos cafès avui, un moment.
8: Un,
0: Pere. Anava a dir-te que m'interessa el debat, perquè segurament molta gent a casa li ha passat el mateix. Tu ets una persona que porta molt de temps amb la teva parella. Llavors, no sé si és una cosa que havíeu parlat, segurament des d'un inici no, perquè com es construïen les relacions fa temps, segurament no era sobre aquests ciments, no? Llavors, en quin moment obriu el meló i com ho feu? O si ho has fet i si ho has parlat amb ella?
5: Doncs mira, passen els anys i te n'adones que es tracta d'anar buscant al·licients, no? Vull dir, és inevitable que doncs jo què sé, doncs que el sexe que tu puguis tenir amb una persona quan no és el mateix que tens quan fa 13 anys que estàs amb ella que quan fa 6 mesos, no? I això ho vaig parlar amb la meva parella, sí, i és una via que estem disposats a explorar.
0: I tu has parlat, de fet, més d'una ocasió de la crisi de la mitjana edat, no?
5: Sí.
0: No sé si dels 40, dels 40 llargs...
5: Sí, bueno, jo en tinc 46, sí, a mi m'ha agafat la crisi als 45, una mica. Bueno, crisi. Aquella situació en la que comences per primera vegada a la teva vida, te n'adones que fas balanç, no? I de dir, ostres...
8: Anda, que no has fet coses, tu, com per... Ja. Hòstia, ja podries retirar-te. També és veritat, i perdona que entri i faci un apunt, que ets una persona coneguda, i jo entenc que això també fa una mica de cosa.
5: Ja. A mi em cohibeix parlar d'aquest tipus
8: això,
5: de locals.
8: Això ho entenc, clar. Que tu vas allà i tot et coneix. Però també hi ha altres alternatives, hi ha webs, hi ha llocs on tu pots entrar en grups liberals...
5: Pues mira, ja, això...
8: Jo penso que la teva parella, que això és lo xulo.
5: Això ho experimentaré.
6: Mira, pots fer una cosa, tornant a l'inici del programa, si han fet una festa només per gent alta, sexe en grup només per famosos.
8: Mira.
0: Sí, una orgia VIP, estaria bé.
6: L'orgia premium.
0: Òbviament, Manu, una de les coses que tu et va fer saltar més a la fama encara va ser el teu pas per Operació Triunfo, allò ja va acabar de fer-te explotar, i tu els explicaves als companys del Llapis de Memòria fa un temps que entrar allà a l'acadèmia va ser l'últim consell que et va donar el teu pare.
5: Sí, és veritat. Sí, sí, és així. El meu pare, mira, d'aquí 5 dies farà 25 anys que va morir. I sí, ell va morir el 6 d'octubre de 2001, i Operació Triunfo començava el 21 o 22 d'aquell mes, no? 21-22 d'octubre va ser quan va arrencar OT. De fet, ara farà 25 anys d'aquell primer OT. I sí, jo recordo perfectament, hauria de ser el mes d'agost o així, que va ser quan em vaig trobar la Nina, i la Nina em va dir, ostres, Manu, estem pensant en tu per fer un programa, tal, que serà un programa de música, hi haurà unes gales, Televisió Espanyola, i aleshores jo en aquell moment, clar, estem parlant de l'any 2001, pensava, música, gala, Televisió Espanyola, m'imaginava el José Luis Moreno amb les plumes, allà fent el Noche de Fiesta, i no tenia ni idea de què era allò, i recordo proposar-li al meu pare, dir-li, papi, tio, m'han proposat això, què faig? I em va dir, això agafa-ho, que t'anirà bé.
0: Tu has estat molt malalt últimament, vas passar una pulmonia...
5: Joder, una pneumonia, però xunga, eh? Molt xunga.
0: Què vol dir molt xunga?
5: Pues que
0: has estat ingressat i tot.
5: Vaig estar 7 dies a la UCI... Sí. I quasi m'intuben. Vaig arribar molt al límit.
6: No m'estranya, sí. Que ara vulguis que s'haig amb grup. No, si has vist al final, dius, hòstia, has de fer coses, nen.
0: Clar, però imagina't una pneumonia que ja és xunga en qualsevol persona, però en els que fem servir la veu per treballar encara pitjor.
5: Sí, la veritat és que va ser molt desagradable. A més, vaig tenir el que anomenen una pneumonia bilateral atípica.
0: Hòstia. Mira, d'això en vam fer un màster en la pandèmia, segurament, no?
5: Pues sí. I la típica és precisament la que es manifesta amb uns símptomes que no tenen res a veure amb una pneumonia. I aleshores a mi em va enganxar això a Menorca, que vaig anar a veure l'Àngel, que estava de vacances a Menorca el mes de maig. El vaig anar a veure un cap de setmana. De cop i volta vaig passar una nit allà a casa seva de diarrees, de no poder dormir, bueno, fatal. Em van portar a l'Hospital de Mahó. I a l'Hospital de Mahó, com que jo em van veure amb diarrees i coses, no em van fer una placa de tòrax.
0: Clar.
5: I vaig estar 2 dies ingressant.

0: Barcelona, vaig trucar a ma mare i ma mare, al Valle ja! I vaig anar al Valle d'Hebron i de cop i volta, en el trajecte de casa meva al Valle d'Hebron, va ser quan vaig començar a... Ah, que no podia.
1: Quin horror.
0: I em van veure entrar per allà, em van entrar directe, i em van intubar i vaig dir, va ser una merda.
1: Però ara ja estàs aquí.
0: Ara ja està,
1: afortunadament.
0: Ara ja està, vas tenir una recuperació miraculosa, em va dir la doctora.
1: Tu ets badaloní.
0: D'adopció,
1: però fa molts anys que vius allà.
0: Ja fa 7 anys, sí.
1: Ahir teníem una badalonina també aquí al programa.
0: Sí.
1: Que casualment, la Núria Casas, que col·labora en aquest programa,
0: sí.
1: Casualment ens va parlar de tu sense saber que tu venies avui aquí.
0: Què dius?
1: I ens va explicar aquesta anècdota.
0: Ai, mare.
2: I amb un altre ex, saps com vaig acabar?
0: Espera.
2: Dedicant-li una cançó en acústic en directe del Manu Guix.
1: En sèrio? Però que te la va cantar amb el Manu Guix?
2: El Manu Guix em va tancar el seu estudi només per tocar-me aquesta cançó amb la meva exparella i amb mi.
1: Diu que va venir a demanar-t'ho. Era un intent d'ella de reconquistar la seva parella del moment.
0: I no va funcionar.
1: I no va funcionar.
0: Vaya merda, tio.
1: No sé si recordes el moment.
0: Pues la veritat és que no, però això va ser el meu estudi de Badalona o el de Barcelona?
1: De Badalona. N'haureu de tornar a parlar, ja li direm a la casa.
3: A veure si hauràs fet sexe en grup i no te'n recordes.
4: A veure si tot això són les seqüeles de l'aeromoria.
0: Ai, mare, jo què sé, tio.
1: Ens has parlat abans del Llàcer. Trobes a faltar fer d'aviador?
0: Sí, molt. La veritat és que sí, trobo faltar molt fer d'aviador. El que passa que per compromisos professionals és una cosa que he hagut de deixar de banda. Però bueno, ja tornaré en algun moment, suposo, o no. Ja, no ho sé, afortunadament el Petit Príncep, si alguna cosa ens demostra, és que és un èxit i sigui qui sigui, i ho faci qui ho faci, i que té una vida llarguíssima. De fet, aquest any, el 5 de desembre, comencem la 13a temporada ja.
1: Que es diu ràpid.
0: Que es diu ràpid. I de fet, aquest diumenge, el dia 4 d'octubre, s'estrena a Holanda.
1: A Holanda, el Petit Príncep.
0: Hem portat el nostre Petit Príncep cap allà, amb una companyia d'allà, que estarà fent gira per tota Holanda. Vull dir que...
1: Això deu ser una màquina de fer calés.
0: Bueno...
4: Estem aquí al tal de sempre, que no es parla.
1: No, que molt bé.
0: Ens ha anat molt bé. Ens va molt bé, sí, la veritat és que ens va molt bé.
1: I que duri.
0: I el que és meravellós és que sempre, cada temporada és millor que l'anterior. Sempre, sempre, sempre.
1: Tu sempre has apostat per fer música en català. Això t'ha tancat portes?
0: No sé si me les ha tancat, jo crec, bueno, no ho sé, me les he tancat jo, però voluntàriament, no? És a dir, jo crec que en el moment que fas música en català és evident que estàs renunciant d'alguna manera a fer música, a poder presentar-la i a poder tocar doncs per tot Espanya, per exemple, no? Però a mi és una cosa que no m'ha interessat mai, no he tingut mai aquesta ambició.
1: Per què?
0: Perquè el meu projecte artístic, com a Manu Guix, que treu discos i fa gires, no és la meva prioritat. Saps què vull dir?
1: Però segurament arribaries més lluny encara.
0: És possible, però no ho necessito. És a dir, jo no tinc ambicions artístiques. Jo tinc ambicions vitals. És a dir, la meva ambició, o el que jo espero, o el que per mi és el meu èxit, i per això em considero un triomfador, és que jo vull viure fent música. Faig un apunt. Jo vull viure de puta mare fent música.
1: Ja.
0: I això ja ho estic aconseguint. Mm. I no em fa falta haver d'agafar avions i anar-me'n a tocar a Màlaga i dormir en hotels i passar-me 3 setmanes fora de casa. I és una cosa que no em cal, afortunadament. Jo faig 50 o 60 concerts l'any, només a Catalunya. I només amb això ja podria viure perfectament. I no necessito més.
1: No necessites sortir del teu ecosistema.
0: No, i a part de que a nivell artístic a mi compondre en castellà no em surt, és a dir, em resulta postís. Jo parlo català i jo visc en català.
3: Però escolta, encara que cantis en català, no et demanen bolos a fora?
0: Pues mira, ara faré un bolo a Manacor.
3: Vale.
1: Que allà parla
0: Andorra.
1: Català.
3: Però a Espanya no? No et truquen?
1: A llocs on parlin
3: demanen... estranya, perquè si cantessis en anglès segurament, vull dir... És curiós, no? Això de l'idioma, el català.
0: Sí, hi hauria opció d'anar al Casal Català de Madrid... I
3: no, però no Casal Català, vull dir, igual que...
1: A tu no et volen perquè cantes en català.
3: És que flipo una mica amb això que acabes de dir.
0: Bueno, però és el que passa, eh?
3: Passa això, eh? Sí, vull dir, si parles anglès, vull dir, a Madrid van molts cantants que no parlen espanyol.
1: Però això és catalanofòbia, d'alguna manera.
3: Total.
0: Bueno, però és que això és el que es viu avui en dia. Vull dir que no, que no passa res, eh? No,
3: però vull dir que tu, que has fet moltes coses en canals espanyols i tal, vull dir, podria haver-hi molta gent castellanoparlant fan de la teva música. música catalana.
0: Sí, però si mires el meu Instagram, que tinc 250.000 seguidors, cada vegada que penjo un post presentant una cançó meva en català o anunciant un concert meu en català, hi ha molts comentaris en català no m'interessa. Canta en castellano, que t'entenderemos todos. Sí, però bueno, no passa res, hi ha gent que ho entén així.
3: Curiós. Escolta,

0: Déu, Manu Guix, ha estat un plaer. Recordeu que si el voleu escoltar, a Galàxies, el proper 24 d'octubre, a la Sala Apolo, concert del Manu Guix.
1: Ara, el 24 d'Apolo, eh?
0: A dins del programa del Festival Empremtes.
1: 24 d'octubre a l'Apolo serà un concert èpic, eh?
0: I, després,
1: i a Catalunya.
2: I
1: en català.
2: I després del concert...
0: Qui sap?
1: Potser anem a l'Ops.
3: Se t'ha quedat el nom, molt bé.
1: Home,
0: molt bé. Gravat aquí. Imma Sus, Santi Jiménez, gràcies a vosaltres també, estimats. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: rebobinem aquí Catalunya.
1: Antel Pujol, endocrinòleg, nutricionista, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Marina, què tal?
1: Clar, comença la tardor, ha començat ja la tardor, i a vegades és època d'aquella que et caiguin els cabells. I avui la pregunta que ens fem és, quants cabells és normal que ens caiguin? Perquè perdre cabells cada dia és completament normal, o no?
2: És completament normal, i mireu, tradicionalment sempre havíem sentit allò que és normal perdre entre 50 i 100 cabells al dia. Però hi ha un problema, ningú va recollint-hi com tant tots els cabells que perd durant el dia. De fet, científicament, és molt difícil mesurar-ho.
1: Afortunadament, perquè m'imagino anar recollint i anar comptant 73, 74, 75.
2: Exacte, i mireu, generaríem una nova font d'ansietat si féssim
1: prou.
2: Això. Exacte, i ja en tenim prou. Però hi ha un estudi molt interessant que el que fan els investigadors és comptar els cabells que hi ha després del rentat de cabell. Vale? I aquí és quan la dada ens sorprèn, i és que en persones sense alopècia van trobar una mitjana de només 28 cabells per rentat.
1: 28 són molt menys dels 100 que ens deies.
2: Efectivament, perquè la resta els anem perdent dormint, caminant, pentinant-nos, però clar, és molt més fàcil comptar els de la dutxa, vale, que no els tot el dia. Però el més interessant és que comparem persones sanes, on perdien 28 cabells de mitjana, les persones amb alopècia androgenètica, que és la que afecta predominantment els homes, que perden uns 52 cabells, i les persones que tenen efluvitalogen, que sí que en perdien uns 126.
1: A veure, efluvitalogen, què és això d'efluvitalogen?
2: El nom espanta, veritat, però realment és molt senzill el concepte, i és que el cabell té un cicle, creix, es manté i després cau, i en l'efluvitalogen són quan molts cabells entren a la vegada en aquesta fase de caiguda. I de fet és cert que com que el cabell, com moltes coses biològiques que passen al nostre cos, té un cicle i presenta variacions estacionals. I ara, la tardor, és quan moltes persones percebem més caiguda perquè tenim aquest efluvitalogen estacional.
1: Estem convidant a tot Catalunya a començar a comptar cabells quan surtin de la dutxa, ara al matí?
2: No vull mitja Catalunya comptant cabells de la dutxa, si us plau.
1: I quan hauríem de consultar amb un professional?
2: Mireu, més que obsessionar-nos amb una xifra, hem de comparar-ho amb nosaltres mateixos. Si durant setmanes et cau molt més cabell de l'habitual, o fins i tot veus el cabell molt més fi, aquí és quan t'has de preocupar. No tant comptar el cabell que veus a la dutxa, tenir-ne una referència, i a partir d'aquí veure si va a més o va a menys.
1: I cau més en homes que en dones els cabells?
2: Mireu, amb el que hem parlat abans, sí, una miqueta més. Vale? I sobretot si l'home té una tendència a l'alopècia androgènica, que és aquesta alopècia que afecta els homes i que està molt determinada genèticament.
1: Vaja, que no cal que convertim el lavabo ara en un laboratori.
2: Entenc, sisplau, no.
1: Entenc Pujol, gràcies, que vagi bé.
2: Gràcies a vosaltres, adeu. Bon dia. Adeu.
0: Rebobinem aquí Catalunya.
3: Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya.
3: Amb Marina Fernández.
1: Mòbils silenciats, que arriba el Litus. Què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.

0: ets amb Marxeta.
1: Vinc amb Marxeta. Sí, la vaig escoltar l'altre dia i vaig dir, ostres, aquesta cançó no l'havia fet mai i sempre m'ha semblat collonuda.
0: No la devies haver escoltat a la banda sonora de Shrek, perquè em penso que surt a la pel·lícula.
1: Efectivament. A més, he descobert que surt en moltes pel·lícules. És una cançó que està molt en la nostra cultura popular del nou segle, perquè surt en mogollon de pel·lícules.
0: De quin any és?
1: És de l'any 99.
0: I és de Smash Mouth.
1: Smash Mouth.
0: All Star.
1: All Star, que havien tret una cançó abans que es deia Walking on the Sun, no? Walking on the Sun. I havia aquest punt de que serien allò un one hit wonder, però amb aquest All Star van demostrar que eren una banda més amb consistència.
0: Que eren un two hit wonder.
1: Un two hit wonder.
0: Que s'haurà d'obrir també aquesta categoria.
1: Molaria. Sí, obrim, per què no obrim d'una vegada ja?
0: Què té aquesta cançó? Què més ens pots explicar de l'All Star i del grup que hi ha al darrere?
1: Doncs mira, és una cançó peculiar perquè això després s'ha fet més, però en aquell moment no passava gaire. I és que hi ha una barreja de ska, de punk, de reggae, una miqueta, i fins i tot de hip-hop. És a dir, l'inici... És gairebé de reggae i ska. La melodia és més popera, però hi ha moments així com molt guitarreros, molt rockeros, fins i tot això tocant el punk, i de cop i volta es posa a rapejar. És a dir, hi ha com una amalgama d'estils que junts no sé per què funcionen.
0: Se'ls hi coneix algun èxit més després en aquesta gent, els Smash Mouth?
1: No.
0: No gaire,
1: Són un two-hit
0: wonder. Un two-hit wonder. Doncs te l'escoltem.
1: Vinga, va.
0: Vinga, som-hi.

I fins aquí el bo i millor de l'Aquí Catalunya que us havíem preparat per avui. Sabeu que ens podeu trobar de dilluns a divendres de 7 a 12 del migdia a les freqüències de SER Catalunya, també a l'app de la SER. Que vagi molt bé, adeu!

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Josep Maria.
2: Bona tarda, Jordi.
1: Aquest dimecres estrenem espectacle, bueno, l'estrenes tu, no jo, que és el Cadell a la Sala Petita del Teatre Nacional. Què, tot preparat ja?
2: Doncs, mira, avui fem prèvia, vull dir que és un assaig general. Estic tranquil, estic content, amb moltes ganes ja d'entregar-la al públic. De fet, els hi deia a l'equip l'altre dia, dic, ara si una moto m'atropellés, cosa que no volem, i estigués enguixat a l'hospital, podríeu fer-ho ja sense mi. Per tant, tinc la sensació, hi ha un moment que tens la sensació que tot ja està a punt, només per entregar-ho a l'espectador, i per tant, això et dona molta tranquil·litat, estic molt content amb el projecte, molt feliç, i per tant, amb ganes, bàsicament amb ganes.
1: I tot i que ja portes molts espectacles a la motxilla, encara tens aquell nervi a l'estómac, aquell coquet?
2: Jo he de dir que sóc un home bastant tranquil, però és inevitable que... Hi ha moments en què un sent... Jo, per exemple, quan entrego per primer cop un text perquè algú el llegeixi, em va passar amb el Cadell que tot l'equip em va dir que sí, sense haver llegit ni una línia, per tant, és un acte de confiança i de generositat grandíssim. El dia que el vaig entregar va ser aquell dia que em vaig posar una mica nerviós de dir, voldria que ja l'he enviat per correu i que l'haguessin llegit al cap d'un minut. El dia de l'estrena és inevitable, vull dir que hi ha un moment en què jo dic, no sóc un home nerviós, sóc un home tranquil, i s'apaguen els llums, sona l'avís de mòbil, i hi ha aquell moment de dir, bueno, ja hi som, en marxa, a veure què passa.
1: Bueno, i per molts anys, no?, que continuï aquest nervi.
2: Sí, hi ha una part de que aquesta sensació també té a veure amb que allò per tu és important. Per tant, hi ha alguna cosa amb que, si no et passés res, també seria estrany en aquest sentit.
1: Que el Cadell, com dèiem, s'estrena dimecres, és 30 de setembre, aquí al Teatre Nacional, Sala Petita. Allà hi tenim el nostre estimat Marc Tarrida, que és una persona que és impossible no estimar, i amb ell, el Roberto G. Alonso, doncs tenim un dream team d'actriuasses. Tenim a la Mercè Arànaga, la Lourdes Barba, la Marcia Cisteró, l'Àurea Márquez, l'Alba Pujol, la Rosa Renom. Veient aquest repartiment, jo dedueixo que veurem una obra de dones.
2: És una obra de dones amb un epicentre masculí. O sigui, és una masia habitada per moltes dones i al mateix temps molt preocupada per l'element de continuïtat masculí que en lloc de dir-li l'hereu, li diuen el Cadell. I per tant és una obra molt coral, crec, de les més corals que he escrit, molt femenina i en canvi amb una preocupació masculina. També parla d'aquesta construcció de la masculinitat, de què és això de la masculinitat i com la construïm. L'equip és increïble, o sigui, és un somni, és un dream team, no? I el Marc aquí té una triple voltereta mortal, perquè ell és la casa que parla. Per tant, tenim un personatge molt singular, que és la casa que parla i que es desdobla amb els hereus de tota aquesta nissaga. Són diversos hereus, en Francisco, en Josep i l'Albert, i per tant el Marc no només té una cosa tan estranya d'assumir com la casa parlant, com també assumir les tres masculinitats d'aquesta casa amb una història que comença a principis del segle XX i que arriba fins als nostres dies. I he de dir que el Marc, que havia fet el principi d'Arquimedes, que l'havia dirigit al Leo Granados, sí, llavors a mi em va fer una substitució extraordinària de l'espectacle El Monstre, que va ser en aquell moment que vaig decidir que havia de ser el Marc, no?
1: El Marc farà de casa collonuda, de casa pairal.
2: El Marc ho fa, o sigui, el Marc és un actor excel·lent, però el que ens està ensenyant aquests dies en escena és magnífic. Ens ensenya el gran actor que és, la potencialitat de l'actor que serà, i a més està envoltat també de totes aquestes senyores que són un tros d'història del teatre. M'imagino que això també et situa en un lloc molt, molt singular.
1: Carai, Marc Tarrida, avui ja no cal que prenis, Déu-n'hi-do, perquè ens escolta molt el Marc. En fi, el protagonista no és el Marc Tarrida, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'autor i director teatral Josep Maria Miró.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Josep Maria Miró amb He mirat aquesta terra, que és un poema de Salvador Espriu que ja fa molts anys va musicar un mestre en això de musicar poemes, com és en Raimon. I l'any 2013, coincidint amb l'any Espriu, també el van musicar un duet màgic format pel Toti Soler a la guitarra i la sempre esplèndida Sílvia Pérez Cruz, que de fet és la peça que està sonant, Josep Maria, perquè és la que tu ens has demanat explícitament.
1: Uh-huh.
0: És a dir, la del Raimon està molt bé, però m'hi posa'm aquesta.
1: Sí, sí. És la bellesa, no? És la bellesa, aquest tema, tant des de la lletra com des de la interpretació del Toti Soler a la guitarra, com la veu extraordinària de la Sílvia Pérez Cruz, no? Hi ha alguna cosa que a mi m'emociona profundament d'aquesta cançó, perquè és com una cançó mental quan viatjo, i que viatjo bastant per coses de feina, amb què estic arribant a Barcelona i des de l'avió començo a veure, diguéssim, la platja, la ciutat, o fins i tot veus el paisatge, a vegades hi veus Montserrat o alguna cosa, i penso, sóc a casa. Jo sóc molt, molt poc nòmada. Sóc un home molt sedentari, vull dir que cada cop que marxo de viatge, dos dies abans, penso, i ara què faig jo anant-me cap a l'altra punta del món, no? Vull dir que un cop hagi estrenat el cadell, al cap de pocs dies me'n vaig a Nova York, que allà m'estrenen el cos més bonic, i de cop i volta m'agafo una mandra absoluta. Després, quan arribo...
0: Home!
1: Sí, t'ho dic.
0: A Nova York, que estrenen un espectacle teu.
1: Sí, em fa molta il·lusió. Però hi ha alguna cosa, per exemple, he anat a treballar a vegades 3 mesos a fora, i hi ha alguna cosa que... Després, quan arribo, intento conèixer, si no conec el lloc, els museus, la seva música, els seus autors, les seves autores, però hi ha un moment que, sobretot de tornada, que penso, sóc a casa, hi ha alguna cosa del meu paisatge, de la meva família, dels meus amics, dels meus llibres col·locats a l'estanteria, de casa meva, i fins i tot hi ha una cosa clau, que és gastronòmica. Crec que hi ha alguna cosa en què la gastronomia està en un lloc molt important del nostre imaginari cultural. L'altre dia li deia a un amic que porta anys vivint a fora, vivint als Estats Units, precisament, i li deia, cuines com un americà o com un català? Perquè em sembla una cosa molt clau, no? Vull dir que hi ha alguna cosa que trobo a faltar, menjar determinades coses. Per exemple, per mi és terrible, ara et semblarà una bestiesa, estar fora la tardor i perdre'm tota la temporada de bolets, que el meu pare és un gran caçador de bolets, i perdre'm tota la temporada de llenegues, rovellons, fredolics... Em fa una pena... Mira, ara, per exemple, estant a Nova York, em perdré els panellets. Jo sóc molt poc de dolços i dels pocs que m'agrada
0: no
1: molt...
0: No n'hi ha a Nova York, eh?
1: M'imagino que no.
0: Potser bueno, algun lloc trobes,
1: sí,
0: avui dia...
1: Però també m'agrada molt anar... amb una pastisseria que encara faci una mica de factura tradicional.
0: Que, clar, tu viatges molt perquè t'han estrenat arreu del món.
1: Mm.
0: Intentes sempre anar a l'estrena o a veure els assajos d'allò que estan fent d'una obra teva a Nova York, Atenes, França...
1: Depèn, vull dir que algunes productores de seguida et conviden, t'organitzen algunes activitats i tal, i n'hi ha d'altres que no, i a vegades no pots per calendari. Per exemple, l'estrena de Nova York és el dia 7 d'octubre i jo arribo el 10, perquè tinc alguns compromisos al voltant del cadell, i jo sí que m'agrada veure-ho. És una cosa molt, molt emocionant, no?, perquè de cop i volta... Per exemple, el cos més bonic, que és la que s'estrena a Nova York, és una obra que quan jo la vaig escriure crec que és el més local que he escrit mai. Vull dir que té olor de camps de farratge, de civada, d'ordi... És una obra molt de la Catalunya interior. I de cop i volta que s'estrenés a Uruguai, que s'hagi estrenat a Grècia, on ha fet 3 temporades, on no comparteixen religió, en aquest cas, perquè és un element molt important a l'obra, i a Grècia són ortodoxes, que arribi a Nova York, de cop i volta penso, ostres, és l'obra que he escrit més profundament local, i en canvi es llegeix a llocs molt diferents. Jo mai... Hi ha una cosa que l'he explicat moltes vegades, que moltes coses precioses que m'han passat no les he perseguit. Jo he perseguit fer el teatre que estimo, el teatre que vull, fins i tot amb la gent que m'agrada. Abans parlàvem del Cadell. El Cadell, jo tinc la fortuna de que és l'equip desitjat. Volia treballar amb aquesta gent i crec que això va marcar també l'escriptura, no? I de cop i volta t'estrena un text tan profundament local com el cos a Nova York i, i llavors hi ha alguna cosa en què penses que l'autenticitat o la connexió està en un altre lloc. Vull dir que hi ha alguna cosa d'aquest món tan globalitzat en què encara hi ha algun interès per allò local. Amb les últimes obres jo també he tingut una connexió molt forta amb la llengua dels meus pares. I recordo, per exemple, quan estudiava a l'Institut del Teatre, que algú em va dir que escrivia molt bé, però que era una mica de poble. Llavors, sí,
0: és que ets de poble.
1: Sóc de poble, no? Hi ha algunes coses molt hegemòniques. I em sembla que està passant alguna cosa molt interessant que s'ha obert a la diversitat. Jo dic que, per sort o per desgràcia, habito diverses minories. Minoria sexual, minoria de llengua, minoria de procedència, també la pagesia. I totes aquestes minories, d'alguna forma, les ha recollit el meu teatre. Hi ha alguna cosa d'aquesta voluntat d'una ficció no hegemònica. L'altre dia algú em va dir, com és que en un món tan urbà has escrit una obra pagesa? I vaig dir, és que això que el món és molt urbà, parlem-ne, perquè el món són moltes coses i Catalunya no és Barcelona. Catalunya és una diversitat de paisatge, de realitats i d'històries molt, molt àmplia.
0: Que, Josep Maria, em diria que totes les teves obres sempre les dediques a algú. El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc, a qui li vas dedicar?
1: El Federico Metral, que és un amic, molt bon amic. A més, amb unes circumstàncies molt concretes, perquè jo el cos més bonic el començo a escriure el dia que mor Benet i Jornet. Era un moment del Covid, amb una tristesa absoluta, i me'n recordo que el dia de l'aniversari del Federico li vaig dir, no puc sortir de casa, no podem celebrar-ho, no puc donar-te un regal, el meu regal és aquest. I li vaig dir, t'estic dedicant una de les meves millors obres, li vaig dir jo. I ara fa pocs dies li vaig dir el mateix a la meva mare. Li vaig dir, mare, el cadell el dedico, poso a la meva mare, a les tietes, a les meves tietes àvies, a les cases de la meva infància i a l'Albert. I per tant és un text que dedico a la meva mare i no pot ser d'altra manera. Aquest text pagès, de família i de dones, és per la meva mare.
0: Que és curiós, perquè pel que he llegit, tu quan l'escrivies t'imaginaves fer-ho al teatre lliure. I al final ho faràs a tot arreu, menys al lliure,
1: no, no,
0: aquest
1: no,
0: espectacle.
1: No, aquest no, eh? Era el cos més bonic.
0: Sí, el cos més bonic, sí.
1: Sí, sí, el havia imaginat al lliure. Però en aquell moment el lliure estava dirigit... no em sortirà el nom.
0: Bueno, el Martel.
1: El Martel, el Martel. I no li va interessar, no li va interessar, i en tot cas va estrenar-se temporada alta i va acabar anant al Romea, on va fer dues temporades, després va anar a Madrid...
0: Sí, no, ja va començar
1: i li han passat moltes coses molt boniques, però al Martel no li va agradar.
0: Però et van fer el que tu anomenes ghosting professional.
1: Ghosting professional, jo anomeno, per explicar-ho, és quan envies una proposta i no et contesten. O sigui, a mi que em diguin...
0: Però a tu et passa, això?
1: A mi em passa, i tant.
0: Però si et passa a tu que... Podem dir que ets un autor exitós.
1: Jo t'he de dir que amb algun director artístic, amb un director artístic, no català, de fora de Catalunya, un dia li vaig dir, em pots dir que sí o que no? No passa res. Dir que sí sempre és molt més agraït que dir que no. Però dirigeixes un teatre públic. Digue'm que no, digue'm per què no... Explica'm de què va aquest teatre, quina és la seva filosofia, perquè si no em sembla fins i tot un acte de mala educació. Ja em sembla un acte, diguéssim, quan estàs treballant... Jo, per exemple, he fet molt pocs càstings. No, n'he fet pocs. I quan els he fet han sigut molt concrets. I t'asseguro que he trucat a les 5 persones o 6 que els he fet l'audició i els he dit...
0: Et has
1: que
0: explicat
1: sí, que no.
0: Perquè sí o perquè no.
1: I fins i tot hi ha alguna persona amb què no coneixia massa, amb què després he teixit com amistat, no? De dir-li, escolta, em vas fer un càsting estupendo. A més, amb el punt de partida de que ja estàs audicionant a 5 persones amb un determinat nivell, no? I de cop i volta a vegades veus que aquella energia, aquell instrument, no és l'adequat per aquell espectacle,
0: no,
1: aquell paper.
0: Sí, això és totalment normal. El que a mi em sembla fort és que no et donin una resposta argumentada.
1: Pues, si tu penses que ho trobes fort, estem amb el mateix, pensem el mateix. Vull dir que a vegades ho he comentat amb actors que et diuen, és que no, anem a una audició, no ens han dit ni que sí, ens hem enterat que no, perquè l'espectacle tira endavant. Llavors trobo que jo amb això potser sóc molt clàssic o molt vintage, em sembla que els protocols i les formes han de ser.
0: No costa res tractar
1: no costa res.
0: A la gent com a persones, i entendre que jo els hi pot fer il·lusió i no està de més dir, no ha sortit no, per això, per l'altre o una qüestió, per la més enllà.
1: I una qüestió molt, molt, molt eficaç en aquest sentit, de que tu et serveix per tancar aquella carpeta. El que no pot ser és que tu sàpigues que no estaràs en una temporada quan la temporada es presenta. O sigui, hi ha els canals suficients per fer-ho i per fer-ho molt ben fet.
0: Josep Maria, no sé si has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, perquè ara parlàvem dels viatges, dels teus viatges de manera genèrica, i crec que aquest tema, que és de la cadenenca Isabelle Pierre, que és Le Temps est bon, no sé si ho dic bé, amb aquest tema anem a un viatge concret.
1: Sí, vam anar a un Sant Jordi amb el Jo Travesti. Jo sempre dic que hi ha temes...
0: El Jo Travesti és un espectacle,
1: perdó,
0: que va fer amb el Roberto G. Alonso.
1: Sí. Amb el Roberto G. Alonso, amb el Jordi Cornudella, que hi tornem ara al novembre, al Teatre del Raval, serà la tercera temporada que fem. És un espectacle ben curiós, perquè quan el vam fer ens agrada molt i pensàvem que seria un espectacle amb un públic més limitat, no? Que agradaria molt al col·lectiu, que agradaria molt a... I llavors ens hem trobat que és un espectacle molt ampli, que agrada a gent heterosexual, gent del col·lectiu LGTBIQ+, que li agrada a gent gran, a gent jove, i és molt més transversal del que imaginàvem, i per això és, un, és una satisfacció enorme. Ens van convidar al Casal Català del Quebec a portar-lo per al Sant Jordi de fa un parell d'anys. Jo sempre dic que hi ha cançons amb què un les associa als amics, que són com cants a l'amistat. Llavors, recordo molt un dia que anàvem de Montreal a la ciutat de Quebec amb cotxe, i els vam demanar als nostres anfitrions, a l'Eric i al Ian, que ens fessin una mica una playlist de cançons de canadenques. Aquesta, jo la coneixia anteriorment i es va convertir una mica el nostre himne, no? De fet, el Ian i l'Eric van venir aquest estiu, perquè l'Eric és d'aquí, de Catalunya, el Ian no, i vam fer una mica de ruta Catalunya interior i, evidentment, vam posar aquesta cançó. Hi ha cançons que un les associa a persones, a viatges, i en aquest cas del viatge a Quebec, per mi hi havia una cosa molt bonica, que també era portar aquest espectacle amb el Roberto G. Alonso. El Roberto és, ja no diria el meu amic ni la meva amiga, diria que és la meva germana, gairebé. L'estimo moltíssim i m'hi enfado moltíssim a vegades, també. Vull dir
0: la
1: que
0: confiança.
1: Tenim totes les coses, diguéssim, que passen, no? Encara que no suporto estar malament amb ell. Hi va haver un moment a la vida que vam estar un temps sense parlar, un mes, i per mi va ser molt dolorós fins que vam solucionar allò, no? I el Roberto, quan jo vaig fer Jo Travesti, vaig intentar fer un espectacle a mida per ell. Un espectacle que recollís una mica les seves preocupacions, les seves inquietuds, la seva carrera artística. És una mena d'alter ficció. Ara que es parla tant d'autoficció, doncs jo aquí li feia una ficció al Roberto. I és un espectacle que ens ha donat moltes alegries. Viatjar amb el Roberto també és molt divertit en aquest sentit. Després vam anar a Mèxic, a la Fèria del Libro de Guadalajara, vam anar a Ciutat de Mèxic amb el Jo Travesti. Ara aquest novembre ens anem el Roberto i jo a fer un curs a Venezuela.
0: Carai.
1: I em diverteix molt el Roberto perquè hi ha una entesa molt bona. Aquí amb el Cadell el tinc d'actriu i el tinc d'assessor de moviment, no? I per tant és una persona que sento no només important la seva amistat, sinó tenir al meu costat.
0: Doncs va, escoltem una mica Le Temps est bon, que és una de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'autor i director Josep Maria Miró.

0: Que precisament ara parlaves del Roberto G. Alonso, de Jo Travesti, i crec que precisament era quan estàveu fent el Jo Travesti que el Roberto va patir una agressió homòfoba bestial.
1: Sí. Bueno, n'havia patit una important anys abans, i amb el Jo Travesti precisament el dia de la roda premsa.
0: És dia fort.
1: Que... Sí, és fort en tot cas que passi això. Hi ha alguna cosa, diguéssim... Jo en aquest sentit sempre he intentat ser molt, molt combatiu. Hi ha alguna cosa, per exemple, en política, que hi ha determinats polítics que no els hi perdono l'apropiació que s'han fet d'algunes sigles. O sigui, a veure, m'explico una mica. Hi ha partits com el Partit Popular que no només va votar en contra de totes les lleis que afavoria en aquest cas el col·lectiu, sinó que va treure autobusos, va organitzar massivament actes de protesta en contra d'això, ens va ofendre, va dir un munt de bestieses, i de cop i volta, anys després, diuen el Partit Popular és un dels partits amb més gais. I a mi què? O sigui, hi ha alguna cosa que quan els veig al capdavant d'una manifestació, penso, la primera cosa que haurien de fer és disculpar-se. Dir, els temps han canviat, hem evolucionat, hem canviat, ens vam equivocar. El que passa és que no pots intentar apropiar-te d'un vot quan no has fet res. Fa pocs dies vèiem aquelles declaracions. El dia precisament que es votava el tema de penalitzar les teràpies de conversió i sortia el de los Santos, del PP, dient soy maricón y de derechas. Sí, sí, però tots els drets que tens no te'ls ha donat el teu partit.
0: Han vingut a dinar quan la taula està parada i el menjar escalfadet.
1: Vull dir que també, o sigui, hi ha alguna cosa de que... Hi ha una vegada que vaig conèixer una persona d'aquest partit, precisament, i li vaig preguntar, amb un sopar vam coincidir, vaig dir, em sembles una persona, em sembles un humanista, em sembles un home culte, explica'm per què un dia vas votar contra mi i contra el meu col·lectiu. No, jo no vaig presentar-me, em vaig abstenir, diguéssim, de votació, vaig perdre sou. Dic, vas perdre sou, però en canvi m'has dit abans que pactar amb Vox era una línia vermella. Per què no ho era, això? Llavors, hi ha alguna cosa amb què sento que... Tota aquesta gent, quan hi ha unes lleis que et protegeixen, tot canvia. Quan hi ha unes lleis que no et protegeixen, les agressions són més possibles. El fet que un nano adolescent es suïcidi perquè sent que no està protegit, que no està legislat, que no està comprès, em sembla que hi ha una responsabilitat política profunda al darrere. I, per tant, hi ha alguna cosa amb què... No perdono aquells polítics que, en tot cas, han tingut aquest recorregut i després...
0: Quan tocava fer les coses,
1: i llavors,
0: no eren allò que
1: adequat
0: de la història.
1: Es posen al capdavant d'una manifestació i no ha passat res. Home, no.
0: Tu has patit agressions homòfobes?
1: No. Per sort, no.
0: O sigui, microagressions, entenc que, com tothom...
1: He patit, diguéssim, la violència invisible que patim tots, no?, en aquest sentit. Ho dic en el sentit de que... hi ha alguns comentaris que possiblement ara hauria estat molt més taxatiu, no? Hi ha una cosa, per exemple, me'n recordo quan vaig fer Gangbang al Teatre Nacional, que hi va haver una persona que ho deia com un acudit i potser es pensava que a mi em feia gràcia, em va dir, i tu què faràs, una mariconada? I li vaig dir, home, si no la faig jo, qui la farà? Tu? O qui la farà. Llavors hi havia alguna cosa, diguéssim, de que, evidentment, la diferència, sempre, quan hi ha una diferència des de l'escola, sempre hi ha aquesta mirada, i el món està canviant, i jo sento que hi ha moltes coses, encara que em passin de negatives, i algunes que ens han de preocupar i que no hem de baixar la guàrdia, hi ha algunes coses en què sí que sents que les has viscut, no? I, en tot cas, hi ha alguna cosa, per exemple... amb què jo he sentit, abans que parlava dels meus pares, que un dels tresors més grans que m'han entregat, educat, i entenc com l'educació com un acte d'entrega i de regal, crec que m'han entregat dues coses importants, que és l'empatia i la llibertat. I em sembla que no hi ha dues coses més importants que aquestes. Els meus pares segurament han hagut de fer un viatge complex en moltes coses. Vull dir que tenen tres fills molt diferents, tres fills que de cop i volta segurament no es pensaven que sortiríem com hem sortit, amb coses que els han agradat, que no els han agradat, que han entès, que no han entès. Jo crec que hem après a entendre'ns i estimar-nos també, que em sembla que és una cosa important, no? Jo me'n recordo de molt petit, és una anècdota que no vaig entendre la seva importància fins que vaig ser gran i vaig veure un dia una foto. Jo tenia 6 anys i vaig arribar a casa explicant que hi havia activitats extraescolars a l'escola. Pintura, música, ballet, futbol, no sé què. Què vols fer? I jo vaig dir, ballet. Clar, en un poble de 2.000 habitants...
0: Estem al Prat de Lluçanès.
1: Prat de Lluçanès, una família pagesa, els meus pares, diguéssim, contacte amb el món de la cultura, de les arts... Zero, vull dir que la meva procedència és de família pagès absoluta. Els meus pares mai em van dir no ho facis. Mai em van dir no facis això, que és de nenes, no facis això. Mai. Vols fer ballet? Vaig fer ballet. Evidentment...
0: Quina sort, Lluia Maria.
1: Sí, evidentment, jo era un nen entre 11 tutus, de tot eren nenes, tampoc això em convertia... amb un signe de masculinitat dins dels paràmetres de masculinitat d'aquell moment. Potser per això també la construcció de la masculinitat és un tema que m'ha interessat i preocupat sempre amb les obres. I vaig fer un any de ballet, vam fer un festival, no hi havia prou gent i al cap d'un any el poble ja no va seguir fent classes de ballet. Però un dia de gran, veient aquesta foto d'aquestes 11 nenes i jo allà al mig, vaig entendre l'acte de generositat, d'intel·ligència, de saviesa, d'estima dels meus pares.
0: I que tu formes part d'una generació criada entre tabús?
1: Absolutament. Pensa que estem parlant... Això estem parlant de principis dels anys 80. Vull dir que hi ha alguna cosa en què, quan dic que el món ha canviat i que ha evolucionat, els referents de ficció de les noves... Vull dir que jo, quan faig cursos, ho dic moltes vegades, la ficció... ha sigut molt hegemònic en molts sentits. Noies, expliqueu-vos com voleu ser explicades des de la ficció, perquè durant molt de temps us han explicat els homes, els que formeu part d'una minoria, intenteu explicar-vos o no. En tot cas, intentem fer ficcions que siguin honestes, autèntiques, que expliquin coses, però per mi ha sigut impossible escriure res sense que jo estigués profundament connectat. He fet molt poca autoficció i crec que al mateix temps he estat dialogant molt amb mi mateix, amb les meves inquietuds. He parlat de l'obra del cos o del cadell. Jo són dues obres que tinc la sensació d'haver-les escrit així, perquè hi ha alguna cosa... Amb el cos dic que tinc la sensació que el vaig escriure sonàmbul, no? Hi ha alguna cosa que tinc la sensació que portava tota la vida escrivint-lo. En el cas del cos parla molt del poble, de la diferència, i en el cas del cadell parla de la família i també d'aquesta construcció de la masculinitat i de l'entorn femení. Vull dir que el cadell parlo molt d'una figura importantíssima que són les mares, les tietes, les àvies, per... Moltes vegades hi ha hagut...
0: I parles de la teva infància també i del que has viscut.
1: És una ficció. És una ficció, comença el segle XX, a principis del segle XX, soc vell, però no tant, soc
0: però
1: nascut a finals del segle XX.
0: Una casa pairal, en un poble...
1: Però els meus pares ja no vivien en casa pairal, La meva família procedeix tot de Masies, però nosaltres vam viure en una casa al camp, però després vam viure al poble, els meus pares... Vull dir que no he viscut en una casa d'aquestes històriques, en canvi sí que he tingut el pes històric de les Masies familiars, dels avis, que... Jo ho dic molt amb aquesta obra, jo crec en fantasmes. Els fantasmes són les cicatrius, les ferides del temps, no? I, per tant, amb aquestes cases de pagès estan plenes de fantasmes, estan plenes de ferides, estan plenes d'història. I nosaltres associem amb aquelles cases, casa dels meus avis, jo tinc molt clar on és. Hi ha alguna cosa que ara ja no hi viu ningú de la meva família i t'asseguro que vaig entrar un dia... I em va generar una tristesa enorme perquè aquelles parets les havíem evitat tots nosaltres, havia sigut el lloc on hi havia gent que ja no hi és, amb què havíem tingut les celebracions familiars. Hi ha alguna cosa que s'impregna, però et deu passar amb tu mateix, anar a casa teva i que l'habitació que has tingut la transformin en una altra cosa, és un tema que les cases tenen memòria, les parets tenen memòria i les arquitectures són emocionals.
0: I les cançons també tenen memòries.
1: I les cançons, absolutament.
0: I ara anem cap a la infància del Josep Maria Miró, de la mà del Roger Mas i el dolor de la bellesa.
2: Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap los dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular. De sota l'arc frontal,

0: En temps dels tripis.
1: Al llapis de memòria de l'autor i director teatral Josep Maria Miró també hi hem trobat el Roger Mas, acompanyat de la Cobla Ciutat de Barcelona, amb la cançó El dolor de la bellesa, que és un tema publicat l'any 2012, però que em sembla, Josep Maria, que tu et transporta molt més enrere.
2: Sí, sí, sí. Bueno, que és un superartista, eh? Vull dir, i aquest disc em sembla extraordinari.
1: Se t'ha posat la gallina de piel, eh?
2: Se m'ha posat encara, eh? Estic amb... Vull dir, que hi ha alguna cosa que em porta a algun lloc gairebé atàvic, una cosa molt, molt forta i molt, molt vinculada a això que parlava al principi de la terra, no? Del teu paisatge, de la teva cultura. M'agrada molt la música de cobla. Amb el Cadell, per exemple, la música és de cobla, l'ha composat el Xavier Albertí. Ja quan vam fer El cos més bonic teníem presència dos tenores. Jo crec que no estimava tant la cobla, o no el sabia entendre-la quan era petit, però en canvi m'havia acompanyat molt.
1: Sí, vas menjar molta cobla.
2: Molta, perquè els dissabtes al matí, la música que jo escoltava al matí des del llit era el programa de sardanes d'una altra emissora de ràdio. La meva mare escoltava... La meva mare, de jove, era molt sardanista, no? I llavors és una sonoritat que la teníem molt present i que fins i tot pensava, ostres, la mama, un altre cop aquí amb les sardanes, no?
1: Olin, la
2: però,
1: cobla.
2: Fixa't ara, aquí, que...
1: Vejam, fixem-nos.
2: És tan brutal, tota aquesta sonoritat de... Hi ha alguna cosa que és molt nostra, no, aquí? I... És que m'encanta aquest disc. I la meva mare, doncs, ens aixecava molts dissabtes, o a vegades venia el meu pare a aixecar-me la persiana ja d'adolescent, del rotllo, venga, és hora d'aixecar-se... I ens aixecàvem tots els dissabtes amb sardanes. La meva mare, bueno, el dimecres vindrà a veure el Cadell. Espero que li agradi. No tot el que faig. La meva mare, tinc una mare que és molt crítica, hi ha coses que li agraden, hi ha coses que no. Vull dir que ella no té filtre. I quan li vaig dir que hi havia música de cobla, em va dir que això li feia molta gràcia.
1: Això li agradarà.
2: Això li agradarà. Llavors, nosaltres... havíem pujat amb molts elements, diguéssim, d'aquests tradicionals, que jo els hi tenia com un... No sabia si m'agradaven o no, i que llavors amb els anys també sento, les habaneres, per exemple, que amb els anys he trobat tota una gent que ha revisitat això des d'un lloc, Roger Mas, abans escoltàvem la Sílvia Pérez Cruz, que també el tema... Vull dir que hi ha tota una gent amb què té una mirada molt interessant sobre la tradició. Em sembla que hi ha una cosa que és fascinant, que és... cal conèixer la tradició per saber d'on venim, des d'on estem construïts. Jo, algunes de les meves obres dialoguen amb la tradició. El Cadell, per exemple, dialoga directament amb... Jo dic que és la meva auca del senyor Esteve, pagesa. Dialoga amb Rossinyol, dialoga amb Guimarà, dialoga amb la Víctor Català i dialoga fins i tot amb un amic com el Benet i Jornet. Vull dir que són autors que han treballat la idea del llegat, de l'herència, i per mi la consciència de tradició l'he anat prenent en els últims anys. També he estat acompanyat d'amics com el Xavier Albertí, que han tingut una consciència molt gran del que significa la tradició. I em sembla que és impossible treballar sense la consciència d'això, ja sigui com a l'obra del Cadell, per perpetuar-la o per destruir-la i canviar-la. Vull dir, però en tot cas cal conèixer-la, no?
1: Veig la religió també en aquesta educació.
2: Sí, la religió ha tingut un pes molt important. I jo, per exemple, sempre dic que la meva tradició cultural és religiosa, és cristiana, en aquest sentit, i no puc... Una altra cosa és que jo sigui creient o no sigui creient, que això és una altra història, i el meu viatge d'allunyar-me d'aquesta institució que trobo profundament corrupta, i no entraré aquí a fer la crítica sobre aquesta institució, però, en canvi, la meva tradició cultural, pictòrica, musical, ja ha tingut un pes molt important, i amb El cos més bonic o amb algunes obres aquest pes hi és, no? Perquè em sembla que un ha de ser conscient de la seva tradició religiosa, de la seva tradició cultural.
1: És el cas mamat.
2: L'altra cosa és la creença íntima, la fe. Això és un altre viatge.
1: No, parlem de cultura. El cas mamat.
2: La tradició cultural religiosa és cultura.
1: I Josep Maria, venint d'això de pagès, sense antecedents culturals a casa, com neix aquesta guspira pel teatre?
2: Bona pregunta, perquè no ho sé. Vull dir que no només el teatre, sinó que tampoc... hi havia cap massa referents universitaris abans, no? A casa, almenys a la branca més propera a mi, no? Jo crec que hi ha alguna cosa amb què tots els que en algun moment ens hem sentit diferents, estranys, fora d'algun lloc, hem sentit que això que es diu cultura és un lloc que ens protegeix, és un refugi. Un llibre, una pel·lícula, una ficció, una fantasia sempre és un espai de refugi quan et sents diferent. És un lloc que t'acull, que et comprèn, que... Hi ha una cosa que jo la dic moltes vegades, no fa falta que tothom li agradi el teatre, no fa falta que tothom li agradin els museus, no fa falta que tothom li agradi la música, però desconfia d'algú que no tingui cap interès cultural.
1: Però tu no tens identificat un moment de dir, vaig veure Els Pastorets, que és una de les grans escoles del teatre català, Els Pastorets, com podria dir qualsevol altre, i dir, ostres, vull fer això.
2: Mira, hi ha coses que sí que van ser significatives. Per mi, per exemple, al meu poble hi havia un teatre i el van tirar a terra, ara n'hi torna bé des de fa molt poc, però per mi recordo que anar al teatre o anar al cinema, jo me'n recordo haver anat al cinema amb els meus pares a Vic, a 30 quilòmetres del meu poble, no? Per mi era una festa, perquè de cop i volta era una cosa que no era habitual, no? Per mi, quan vaig arribar a Barcelona, tot allò més podia ser cada dia de la setmana, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però la meva primera afició, que jo em pensava, i fins i tot vària gent es pensava que tiraria per allà, era el dibuix, la pintura, la il·lustració. Havia pintat, havia fet aquarel·la, carbonet, oli. També era aquell típic nen repel·lent que guanyava tots els concursos de dibuixos. L'altre dia estava dinant amb una amiga, que és la que era directora de l'escola quan jo era petit, i el seu marit, la Montse i el Ramon, que són dues persones que m'estimo molt. I ella m'explicava una anècdota que jo no recordava, que jo era subscriptor de la revista Cavall Fort. També crec que hi ha alguns elements d'aquests que també et configuren molt, no? I vaig guanyar un concurs de portades del Cavall Fort, que a més em van regalar un lot de llibres i jo estava molt content, i a més em van publicar el dibuix, no? I es veu que jo li vaig ensenyar la revista dient, mira, m'han premiat, m'han publicat això i jo vull fer alguna cosa així de gran. I la Montse em diu, jo vaig pensar, pobre nano, que complicat que ho tindrà dedicar-se a qualsevol cosa cultural en aquest país, anys 80, eh? Però hi havia alguna cosa en què sentia, d'alguna manera, que alguna cosa creativa és la que m'interessava fer. Tot i que després, quan vaig arribar a la universitat, el que vaig fer va ser estudiar periodisme.
1: Bé, però periodisme cultural, que allà també vas aprendre...
2: No, però no em vaig fer mai de periodisme cultural, eh?
1: Home, tu vas entrevistar personalitats de la cultura, com per exemple, Josep Maria, a Martirio.
0: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: nuestra persona amada.
1: Martirios, una anada de llapis a memòria del Josep Maria Miró amb la seva versió del bolero Júrame, que és un bolero compost per la mexicana Maria Grever l'any 1926, i en aquest centenari d'anys, en aquests 100 anys, doncs l'ha interpretat infinitat d'artistes, entre ells doncs la Martirio, que crec que Josep Maria, que en part és la culpable que tu ara t'agradin els boleros.
2: Sí, i la copla, i vull dir que quina veu, quina personalitat. Vaig anar-hi... jo vaig començar, diguéssim, vaig estudiar periodisme, vaig exercir, primer vaig començar amb mitjans locals, al 9-9 del Vallès, a Sant Cugat, a la ràdio, i llavors jo sempre intentava, jo tocava tots els temes, vull dir que a més venia temes d'economia, tenia un tema d'economia, però això és un altre tema, una mica més, és igual, que era el meu tema estrella, no?
1: I, un tema d'economia era el teu tema estrella.
2: Sí, era el meu tema estrella, i em deien, com és que sempre tens... tota la informació abans que ningú, no?
1: I... Quin era aquest tema? Ara m'has
2: no, és igual, era un tema d'economia local, en aquest sentit. De... Però jo el que m'interessava és anar a les obres de teatre, als concerts, m'agradava més les coses culturals i sempre que podia feia entrevistes i tot això, no? I venia això, contraportades al 9-9 i tal.

0: no, i de cop i volta em va obrir tot un món, i pensa no només que el tema de la cobla ha estat present dels couplets amb espectacles com el Jo Travesti o amb espectacles que he fet amb l'Albertí, per tant em va obrir tot una finestra a una música que pensava que no era feta per mi o que jo no hi connectaria, i per tant estem tan fabricats a partir de prejudicis també, vull dir que em pot agradar tant el Roger Mas amb la Cobla Ciutat de Barcelona com les guitarres i la Martirio.
1: La vas entrevistar?
0: La vaig entrevistar i em va semblar una persona... Encara fa pocs dies vaig veure una entrevista i cada cop que l'escolto és d'aquelles persones que crec que val la pena escoltar.
1: I Eres de Sol.
0: Sí, sí.
1: Jurat del Lluvia d'Estrelles.
0: Això no ho sé.
1: Sí, ja t'ho dic jo que sí.
0: I... autenticitat. I em sembla que també canta des d'un lloc. A vegades hi ha gent que és tècnicament molt bona i en canvi no té aquesta mena de veritat, d'emoció. A mi m'emociona molt quan l'escolto. I llavors, diguéssim, la vinculo també a això, a la meva època d'inicis amb el periodisme. Llavors ja vaig acabar la carrera, vaig anar a treballar a Ràdio Nacional, a Comràdio també, però estava bàsicament ficat en el món d'informatius. El meu objectiu era, fer periodisme escrit. M'agradava la premsa. I la segona cosa que tenia ganes era de fer periodisme especialitzat en cultura. I no em van oferir mai això, i feia butlletins de notícies, allò de bon dia, són les 10, el president del... O sigui, aquesta cosa...
1: Tens veu de ràdio? Sí,
0: bueno, també l'eduques, eh? Vull dir que a mi m'agrada, ficar-me aquí davant d'un micro i escoltar... Hi ha gent que li fa por i jo...
1: A tot s'acostuma un, eh?
0: Sí, jo em passa una cosa que a vegades que alguna entrevista et diu no et posis els cascos, dic no, a mi m'agrada sentir-me i tenir un cert control sobre això que es diu la veu, no?
1: I com és que vas decidir aparcar el periodisme i estudiar direcció...
0: Direcció dramatúrgia.
1: I dramatúrgia a l'Institut del Teatre.
0: Mira, jo a vegades... No crec que fos jo que vaig aparcar el periodisme. Crec que el periodisme em va expulsar a mi. Vull dir que hi va haver un moment en què vaig sentir que allò no era com jo entenia aquesta professió i com a mi m'agradava fer-la, no? Em va tocar una època a Ràdio Nacional, amb què tinc alguns bons col·legues, però no em va tocar una bona època. Em va tocar l'època de les guerres de l'Iraq, em va tocar l'època... Recordo una cosa que a vegades m'ha fet com una mica de pudor explicar-ho i penso, escolta, aquest tipus de coses potser s'han d'explicar. Me'n recordo un dia, quan hi havia les manifestacions de la guerra d'Iraq, que jo estava a la redacció i em va trucar una persona de direcció i em va dir, t'he escoltat amb l'últim butlletí, i jo vaig dir 1 milió segons l'organització, 500 segons els Mossos d'Esquadra, 50.000 segons la delegació del govern. I em va dir, aquí només diem delegació del govern. I jo me'n recordo que li vaig dir, podem discutir moltes coses, podem parlar de moltes coses, no em pots negar, no em pots demanar que negui dues fonts. I no hi va haver discussió, però crec que allò tampoc em va ajudar molt dins d'aquella empresa, amb aquella direcció, una empresa pública, a més. Però, de cop i volta, vaig dir, totes aquestes merdes, no sé si...
1: L'empresa pública en 2002,
0: sí.
1: Partit Popular...
0: Sí, sí, claríssimament. Sí, sí, vull dir que... amb una gent, després, que... Amb algunes cúpules de direcció que van ser tan afines al pensament polític de qui governava, però que quan va canviar, es van canviar... d'un dia a l'altre. Sí. Algunes persones molt concretes d'aquella casa, de direcció, estic parlant, ho van fer amb tot l'atreviment. Llavors, pensem també que era l'època aquella del CCOO, de l'Urdaci. Vull dir que era una època, diguéssim, en què hi van haver molts casos amb aquella empresa que no eren els propis d'una emissora pública. Insisteixo. Tinc amics allà, gent, periodistes professionals magnífics.
1: Fa 24 anys, d'això.
0: I fa molts anys. I n'hi ha alguns que segueixen, que han portat tots els trajos que podien portar des d'aquell moment, no? Llavors, vaig començar a fer un doctorat de literatura catalana, perquè volia fer un d'arts escèniques en el que no vaig entrar. Em vaig agafar les assignatures d'arts escèniques... Després vaig decidir que tenia ganes de provar-ho, vaig fer les proves a l'Institut del Teatre, no vaig entrar el primer any, vaig entrar el segon, i dels últims, vull dir que a vegades sempre dic que

0: a la gent, dic, no us desanimeu amb això de les proves, no us desanimeu amb moltes coses, perquè faig la broma i dic, els bons mai entren a la primera. Llavors, relaxa't. És una tria, que són molts factors, i intenta-ho. Jo vaig fer-ho dos cops. A més, me'n recordo de dos bons amics de l'Institut del Teatre que tampoc van entrar a la primera i que ens vam trobar a la segona, que eren la Cristina Clemente, el Marc Artigau i jo, que a més...
1: Potser hem de canviar les proves.
0: I llavors, els tres no vam entrar el primer any i llavors vam entrar el segon, no? I fixa't, precisament, la Cristina té un recorregut important, diguéssim, amb trajectòria tant amb televisió com amb teatre, el Marc també, però no vam entrar a la primera.
1: Coses que
0: no passa res, no passa res.
1: Tu et podies imaginar, quan estaves estudiant a l'Institut del Teatre, el carrerot que has tingut i estàs tenint? Que tot i que això, quan t'ho pregunten, tu dius, bueno, tot és relatiu... Però jo penso, home, si tu no vius bé del teatre, Josep Maria, agafem els bàrtols, tanquem la paradeta i ho deixem, perquè, vull dir...
0: Viure bé, en tot cas, no em queixo, vist del teatre, cosa que ja és... Però és una... Vull dir que també...
1: Però jo he vist el teu currículum, i si tu no vius bé, tenim un problema endèmic.
0: Has de fer... Pues tenim un problema endèmic. Tenim un problema endèmic en el sentit de que és una professió molt difícil. Vull dir que abans parlàvem d'això del ghosting professional... que tu em dius, perdó, a dia d'avui encara pot ser que algun ull... Sí, i és una cosa que quan he parlat amb gent de dir, escolta, no vull pensar què feu amb l'altra gent, diguéssim, amb la gent que comença, si tracteu així a professionals que ja tenim una mica de recorregut. No ho pots fer
1: i a ningú. Internacional,
0: a ningú.
1: No es pot fer a ningú, però entens que també la vida hi ha una jerarquia, sí, que estan per alguna cosa, i això és cert.
0: Sí, però hi ha una cosa aquí, jo no m'ho imaginava, en tot cas, perquè, clar... Quan vaig entrar a periodisme, ja em deien que d'aquells no sé quants centenars d'estudiants de cada any només en treballaríem una part molt petita. I jo vaig acabar i al cap d'un mes ja estava treballant amb una empresa com Ràdio Nacional, amb totes les seves coses, i després vaig seguir fent coses. I clar, de cop i volta, quan entro a l'Institut del Teatre, em sembla que és pitjor encara que el periodisme. Dir, bueno, si... A mi em semblava que estrenar amb el teatre més petit d'aquesta ciutat ja em semblava un miracle. Per tant, no imaginava, doncs, que faria una sala gran del Teatre Nacional. Dues sales grans, he fet, que de cop i volta tenia una trajectòria internacional, que tenia una sèrie de reconeixements, però també et dic una cosa... És una carrera de fons on has de picar molta pedra, en què has de ser constant, en què has d'escriure...
1: Sí, sí, sí, però el 7 d'octubre qui estrena l'Off de Broadway?
0: Sí, però ho dic en el sentit de que hi intervenen molts factors, i que a més, molts factors que no pots controlar. Vull dir que clar, vull dir que hi hagi una obra com l'Arquimedes que s'hagi estrenat en 50 països, si hi hagués una fórmula perquè passés això, doncs tots ho faríem, no? Vull dir que hi ha alguna cosa amb què no saps per què una obra tan local, com he dit abans, com el Cos més bonic, connecta amb un públic ampli de geografies tan diferents. I, per tant, hi ha alguna cosa...
1: Alguna cosa hi haurà, Josep Maria. Alguna cosa hi haurà, perquè hi ha unes quantes.
0: Que no sé quina és, no sé quina és.
1: Hem arribat al final del programa de memòria i has de decidir amb què acabem. Dono dues opcions.
0: Vale.
1: Podem acabar amb Without Blame, d'Ismael Lo i Maria and Faithful, o podem acabar amb L'Àguila Negra, de Maria del Mar Bonet. En què vols que tanquem el teu llapis de memòria, Josep Maria Miró?
0: Mira, la cançó de l'Ismael Lo amb la Marianne Faithfull és extraordinària.
1: Quan dius això ja entenc que acabem amb l'altra, no?
0: És extraordinària, però m'he de quedar amb una de les veus més boniques que ha donat la cançó catalana, que és la Maria del Mar Bonet.
1: Que a més aquesta cançó em sembla que et vincula amb algú que citaves abans, que és el Josep Maria Benet i Jornet.
0: Era el meu amic, en aquest sentit. El considero un mestre. Jo el vaig conèixer... amb un espectacle que es deia Salamandra, que es feia al Teatre Nacional, que jo era el becari. I de cop i volta, tenia davant el Benet i Jornet, que jo l'havia llegit al BUP i al COU, que per mi era dels primers autors que parlaven la meva llengua, que explicaven a gent que jo entenia, i que em deia, nano, què escrius? Et puc llegir? de cop i volta era com, t'ho imagina't.
1: Ostres!
0: I llavors vam teixir una amistat molt forta, i jo els textos, i ho he explicat a vegades, que ho trobo a faltar quan acaba un text, jo li passava amb el Pepito, i a més em feia notes, això, no, mai no escriguis això en català, això no sé què, bravo, bé, mal, això no ho entenc, ah sí, ara ja ho entenc, perquè a més et feia les notes a mesura que escrivia.
1: Pepito, això va per tu. Josep Maria Miró, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Gràcies, Jordi.
1: Gràcies per ser un dia més, oients. Ens retrobem demà a partir de les 3 de la tarda.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
3: Bon dissabte, Màxim Castillo.
2: Què, ja estàs boneta?
3: Ja m'he recuperat.
2: Setmana...
3: Veu encara de moc, però bueno,
2: complicada.
3: Som.
2: Bueno, complicada, amb una mica de dècimes de febre.
3: Algo, però estem bé. Bueno, tu estàs bé?
2: Me n'alegro, jo estic molt bé perquè estic amb tu.
3: Oh,
2: i estic amb ell. Perquè hi va haver un temps que els guionistes eren absolutament anònims en aquest país fins que va arribar Eduard Sola. Com estàs, Edu? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Què tal?
4: Molt bé.
2: Pot ser que facis més entrevistes que les estrelles de les teves pel·lis i sèries?
4: No, això segur que no ho supera. Això. Un guionista no pot superar això, però no em queixaré.
3: Per llei, no ho pots superar. Allò, no hem de traspassar aquest límit encara.
4: No, és indigne.
2: Però deu ser el guionista més popular del país, en aquest sentit, o mediàtic, no?
4: Mira,
2: això
4: no,
2: com es porta?
4: No ho sé, així en general al gremi sempre havíem demanat molta visibilitat, no? Perquè que em sembla que és una
2: és
4: cosa
2: veritat.
4: Que està bé, reconèixer l'autoria de les coses, i bueno, hi ha una cosa com més abstracta de que està bé saber qui ens està explicant les històries, així en general. Però ara que jo la tinc una mica, aquesta... Penso, vols dir que ho havíem de demanar, això? Però bueno, tot bé. Insisteixo, no em queixaré, que si no em maten.
2: Servei públic, com teniu la segona part de Casa en Flames? Perquè molta gent... Què?
4: Sí.
2: Com està el projecte?
4: Està bé, està viu, està perfecte. De fet, jo la meva feina ja l'he acabat.
3: Ah.
4: Aquesta vegada hem escrit amb el Dani, mano a mano.
2: Dani de la Orden,
4: Dani
2: director.
4: De la Orden, director. I nosaltres... La part del guió ja està acabada. Òbviament, sempre hi ha noves versions, perquè això, els guions no s'acaben, s'abandonen. S'abandonen perquè ja comença el rodatge. I llavors, pues, ara els hi falta pues, rodar, muntar, tot, i no sé quan s'estrenarà, però jo crec que és una realitat.
3: I durant el rodatge tu hi vas, llavors,
4: no,
3: allà?
4: Jo no, jo
3: en desentens.
4: Em desentenc. Detesto rodatges. Un dia passo a saludar, vaig anar allà, vaig a dinar amb ells. Ei, què tal esteu? Bé, tot bé? I si no està bé, també me'n vaig.
2: Però si hi ha alguna emergència?
4: Sí,
2: o
4: això sí. Sempre hi ha una comunicació sí. Ferotge, o sigui, com que sempre hi ha jaleos, sempre hi ha coses de, òbviament, doncs, tenies aquesta escena prevista, però resulta que plou i ha de ser a l'interior. Vale, però aquí deien, el diàleg deia no sé què.
2: Clar.
4: Com ho adaptem, això? Això és com, hi ha una línia directa diària. A més dels dailies, que jo cada dia...
2: Dels, perdona?
4: Dailies. Se'n diuen del material que roden durant el dia, de tot el material, te l'envien per la nit, llavors jo per la nit reviso tot el que han rodat, i si veig... Jo no tinc poder de res, perquè el director és el que deien, però si jo veig que està fallant algú, de to, de no sé quantos, jo... Pues agafo, truco el Dani i dic, Dani, compta amb això, altre. Més com a ajuda que no com a res, perquè, òbviament, el director o directora de la pel·li és qui mana, i així ha de ser.
2: Bé, a l'Edu Sola se li gira la feina una barbaritat, perquè en principi t'havien convocat per la teva estrena com a novel·lista, primer llibre que publica l'Eduan, tant en català com en castellà, El Niu, El Nido, però és que aquesta setmana heu anunciat que fareu, amb això m'agrada molt, com ho diu HBO, sèrie dramàtica inspirada, o sigui, és ficció, o sigui, no fareu una altra vegada,
4: no,
2: perquè
4: ficció,
2: això de Thor d'en Carles Porta algú dirà, no, i com ho estiren, com s'estira el xiclet.
4: Ficció,
2: vosaltres fareu... Què fareu exactament amb en Fran Araujo, que sereu showrunners?
4: De moment estem inventant-nos la sèrie, diguéssim, i per tant, i en conseqüència, no et puc dir res, però perquè no sé res, o sigui, perquè just estem en el moment on estem començant a pensar quina sèrie ha de ser, no? Que és un moment molt bonic i molt màgic, perquè és quan no hi ha res, i en aquest cas hi ha molta cosa, o sigui, hi ha moltíssima cosa, estem bussejant en aquesta cosa i estem decidint, doncs, això pot anar així, pot anar així. La ficció i el documental funcionen diferent. No passarà ni aquí ni enlloc que quan facis la versió d'uns fets reals succeeix exactament allò que no, o sigui, no és una ficcionalització d'allò que ja vam veure, diguéssim, és una altra proposta, però sí, com sigui, insisteixo, no puc dir res perquè no hi ha res encara.
2: Produeixen Carles Porta, òbviament, i...
3: Los Javis,
2: no?
3: Javis.
2: Javier Ambrosi, Javier Calvo, que l'altre dia en Boyero, la seva crítica de La Bola Negra, va dir, comenceu ja a dir-los també pel seu cognom. Deixeu de dir-los
3: que els periodistes no hauríem de fer aquesta...
2: Sí.
4: Sí, exacte.
2: Què tal aquesta parella, la parella del moment?
4: No, bona gent, sí? Sí. Home, bona gent, i s'ha de fer les coses bé, em sembla. Així que són molt bons socis i molt bons acompanyants i molt bon tot per fer aquesta sèrie.
2: Déu-n'hi-do la introducció llarguíssima que hem
3: fet. Sí, va sonar la cinto, eh?
2: Va sonar la cinto, però anem a trencar una mica perquè, com dèiem, l'Eduard Sola està d'estrena perquè acaba de publicar el seu primer llibre, la seva primera novel·la, El Niu.

0: temps.
1: Edu, això d'escriure una novel·la estava a la llista de desitjos des de sempre o va ser una mica cosa de la trucada que et fa l'editorial?
2: La trucada.
3: La trucada, la meva condemna va ser aquesta trucada. Sí, és una cosa com que jo havia intentat, però clar, jo tinc una fortuna i una sort i un privilegi, que és que ja em dedico a escriure i m'agrada molt la meva feina, no? Això és de ser guionista i no me'n falta de feina, tinc una aquesta sort. Llavors, clar, no arriba mai el moment on t'hi puguis posar, perquè ja la fas, d'alguna forma ja t'asseus a escriure, no? Llavors, sempre que m'havia aproximat a això d'escriure una novel·la, sempre havia sigut com bueno, doncs, fas algun capítol o dos o tres, i llavors les energies cauen perquè tens altra feina, no? Mm. Això, quan vaig rebre la trucada editorial i quan em vaig comprometre a entregar tal dia i tal hora, diguéssim, aquesta va ser la meva condemna, perquè no només... O sigui, no només havia d'escriure, sinó que havia d'acabar la novel·la. Tanmateix, tot i que ho vaig patir com un animal, ara, que ja m'ha passat el trauma, m'ha semblat una molt bonica experiència.
1: Això ho diuen, que es passa tan malament escrivint. Sí. Vull dir que escriure, molts escriptors ho diuen, que és de... no es disfruta, no es gaudeix no. Mentre estàs en el procés. Un cop acabat, si vols, podríem parlar.
3: Ah, això mateix. Això com que, no sé, em sembla com que... És veritat que, per exemple, els guions estan tan formatejats, en el sentit que tenen una forma tan concreta, no és una cosa tècnica, i no només això, sinó que els guions, les pel·lis les veuen milers de persones, milions de vegades abans, però el meu guió, probablement dit, només el llegeixen 50, 100 persones, que és la gent que fa la pel·li, no? I això, vulguis o no, et dona certa protecció, perquè tu estàs generant un material que és una guia per a aquestes 100 persones facin la pel·li, no? Clar. No hi ha tanta pressió sobre la paraula concreta perquè l'espectador no rebrà la paraula concreta. Sí, en el cas dels diàlegs, doncs en tota la resta de coses no. I aquí, clar, aquí has de triar la paraula i aquesta paraula que triïs, i aquest punt que posis o aquesta coma que posis, és la que li arriba al lector directe.
2: Clar, no? O sigui, el que crea l'emoció.
3: Exacte.
2: No?
3: I sense... Llavors, no hi ha música, diguéssim.
2: Ara, banda sonora, no
3: hi ha banda sonora, no hi ha una foto increïble, no hi ha no sé què, no hi ha unes actuacions increïbles, només estàs tu despullat davant del lector. I això, clar, és una diferència important. Llavors, jo, així en general, els guions els gaudeixo, escrivint-los, i això no
1: ho gaudeixo.
3: M'he barallat. Però, bueno, això et dic, que i quan vaig entrar a Goro vaig pensar, mai més. I ara que passen les setmanes i tal, penso, bueno, ja estic començant a pensar una altra.
2: A la segona, no? Sí. Bueno, i ets tu, i en les paraules, i ets tu, i les teves dones madures. Sí. A tot arreu, les dones. A Casa en Flames, a Querer, a Mi amiga Eva... Ja veurem a Tor, segurament també, i la protagonista, la Sara d'aquesta novel·la, sí, també ho és, acaba de complir 50 anys. Què et passa amb tu amb les dones?
3: Mira, no, la veritat és que no sé com ha passat. Ha sigut un conjunt de casualitats, la veritat. També és veritat que tant la família, per una banda, així una mica més en zoom out, com les mares en concret, no, en zoom in, són uns personatges, així en general, molt, que m'atrauen molt, perquè són personatges molt coneguts, així en general, no? O sigui, tots sabem com és una mare.
2: Tots en tenim una.
3: Sí. I molt desconeguts, perquè tots, o sigui, la majoria de nosaltres no ens hem pres la molèstia de convertir les nostres mares en persones, o estem en aquest trànsit, no?
2: Amb l'edat, es fa això?
3: Amb l'edat es comença a fer, i et diré que som bastant reticents a fer-ho. Si nosaltres, quan pensem en les nostres mares, o quan pensem en les mares en general, pensem en éssers de llum, pensem en que són una cosa perfecta, estupenda, meravellosa...
2: Sembla una marranada que no follen, saps?
3: Sí, bueno, això...
2: Perquè ens han creat a nosaltres,
3: entra dintre del pacte,
2: però abans d'estar casades, o abans de...
3: Entra dintre d'aquesta mentida que ens creem, d'aquesta figura, no?, asexual, també, i clar, això és un error. O sigui, això és una soberana xorrada, no? Sí. Donar la volta a aquest personatge, com em sembla, com estimulant intel·lectualment parlant, i suposo que per això vaig acabo aquí sempre, però perquè això, perquè té les dues coses, té lo bo de lo conegut i lo bo de lo desconegut.
1: Mm. Sí. I també t'hi porta la teva mare, a qui li dedicaries tots els llibres. Ai, de les biblioteques, que i no serien suficients, que això ho poses als agraïments, sí, em sembla. O no, a la dedicatòria, no?
2: Li dedicaria tots els llibres de totes les biblioteques i encara no m'acostaria ni una mica a tot el que ell ha fet per mi. Sort que em perdona el desajust.
3: Mira,
2: a la meva mare, esclar.
3: Sí, home, no podia dedicar un llibre sobre... O sigui, no podia no dedicar un llibre sobre maternitat, crec, i no fer-ho a la meva mare. Si no fos de maternitat, també li hauria agraït a la meva mare.
1: No ens enganyem.
3: No ens enganyem, hauria passat igual. Però em sembla una cosa òbvia, i em sembla una cosa òbvia que ho fem poc, així en general, no? Fem poc així en general, això de dir als que ens cuiden, als que ens estimen, als que ens rodegen, dir gràcies, per el que heu fet i per el que fan. Perquè aquí hi ha una altra cosa que jo intento incorporar en aquest agraïment a ma mare, que sempre és poc, que és que a ma mare, tot i que jo sigui una persona autònoma, que visqui en una altra ciutat, que sigui, no?, que són un adult funcional, diguéssim, no la necessito per viure, hi ha una cosa, que és que si jo vaig caminant per la vida o això, avanço en la vida, és perquè sé que si caic hi ha algú que em recull. I aquest algú és la meva mare, no? O sigui, a tots ens passa, potser és la nostra mare, potser és un familiar, potser, però tots... Bueno, tenim una persona que, tot i que no estigui allà present en el dia a dia, sabem que si caiem, fins i tot per culpa pròpia, hi ha algú que ens recull. I això és una cosa molt bonica, que els agraïm molt poc a les persones que ens recullen, no? I que estan allà sempre, aquesta xarxa, no?, aquesta xarxa que estan allà, i jo crec que és maco, de tant en tant, girar-se o mirar cap avall i dir, a veure, on està aquesta xarxa? Qui la sosté? Ei, gràcies per sostenir aquesta xarxa, que és important.
2: I perquè no estigui gelós el pare, doncs també en el capítol d'agraïments finals, dius una cosa molt... Ostres, tu no escriuries si no fos pel teu pare?
3: Sí, en un sentit més concret i en un sentit més abstract, no? En el concret, perquè hi ha una anècdota que crec que m'ha vertebrat així en general, que és que el meu pare, en comptes d'explicar-me els contes per anar a dormir, me'ls explicava per llevar-me, no?, per despertar-me, i penso, clar, és que és el que s'ha de fer, no? O sigui, en quin món ens hem cregut que un conte dorm? Un conte el que et fa és de despertar-te, no? I el meu pare va aplicar aquesta lògica.
2: A quina hora us aixecàveu a casa?
3: No, bueno, són contes curts, no sé, una hora normal, no sé, a l'hora d'anar al col·le, no sé, però en qualsevol cas hi havia aquest marge per no? I penso, bueno, que és una cosa, em sembla com metàfora d'on he acabat, diguéssim, això en lo concret, però també en lo abstracte, per lo bo i per lo dolent, jo vinc d'una família que no tenia molts recursos econòmics i si jo estic aquí, avui, ara, si jo em dedico a escriure, si jo em dedico... No és perquè, ah, mira, quina casualitat. No, és perquè hi ha gent que ha fet renúncies perquè jo pugui estar aquí.
2: Sense voler, o potser volent, estàs introduint alguns dels temes de la història. Agrair, renúncies, no?, que és la que fa la protagonista. Sense aixafar la guitarra a l'oient, que potser li vindran ganes de llegir el niu. Què ens pots explicar de la Sara? Aquesta dona, com dèiem, de mitjana edat, 50. Comença la història que el fill marxa del niu, sí, no?, d'aquest pis de l'Eixample.
3: I ella fa les maletes. Fa les maletes i se'n va al Delta, i allà al Delta se'n va a una barraca i se'n va enfrontar-se a un trauma del passat, diguéssim, que no, potser no cal que expliquem molt per no fer gaire spoiler, però bueno, potser ho fem. Potser ho acabem dient.
2: Però que és terrible. És una història terrible, que altera la vida de la família.
3: Així, la imatge, diguéssim, és que quan ella obre aquesta barraca, el que veu és una taula parada on hi havia menjar, no? I aquest menjar ha sigut podrit i ja no hi ha menjar dels anys que han passat allà. Mm. Per tant, en aquella casa va passar algú suficientment traumàtic com perquè algú que estava menjant tranquil·lament marxés i no hi tornés mai, no? I la novel·la és això, és la seva confrontació amb aquells fets que vam succeir llavors.
2: I se'n va cap allà enganyant a tothom? Enganyant a la feina?
3: Sí, ella, bueno, perquè és que...
2: Ella la gent, és directora de...
3: Són molt mentiders, així, en general,
2: sí,
3: al món.
2: Dirigeix l'Institut Català d'Ornitologia, sí, que ho he buscat a Google i existeix.
3: Sí, home, i tant, són bona gent.
2: Ja, s'haurà inventat aquí l'Edu i
3: sí,
2: tal.
3: Sí. No, tenen una feina molt friqui i molt bonica.
2: Que es dediquen a comptar ocells, a anellar-los...
3: Sí. Els ornitòlegs, així, en general, són una gent que sempre és fascinant. És fascinant perquè es dediquen a una cosa molt concreta, no?, que són els ocells, i aquesta gent de l'Institut Català d'Ornitologia, per exemple, fan, bueno, tenen, són un servei públic, no és una xorrada, no?
2: No,
3: o sigui,
2: no.
3: Com estan les nostres aus ens afecta a nivell de planeta, però ens afecta també a nivell de ciutat i ens afecten a molts nivells.
2: Quina relació tenies tu amb les aus, amb els ocells?
3: Cap ni una.
2: No teníeu però, gàbies de petits?
3: Ara que parlàvem del meu pare, el meu pare sí que té... El meu pare és la persona que... Hi ha un personatge a la novel·la que té agapornis i tal, amb gàbies. El meu pare és el que té ocells. I d'aquí ve una mica... Però també és veritat que quan col·loques la història al Delta de l'Ebre, quan estàs parlant de conceptes com llibertat, niu buit... O sigui, com que tot t'hi porta a que la prota sigui ornitòloga. O sigui, no és una casualitat o una voluntat de, ah, mira, que sigui ornitòloga. És com que, bueno, tot plegat m'hi portava.
2: I per tant, estàs molt ben assessorat, o has estat molt ben assessorat. Bueno, no? Has après molt.
3: Vaig tenir una reunió amb un ornitòleg, el Martí, molt maco, un amic d'una amiga, ornitòleg superprofessional i superornitòleg, diguéssim, i em va donar com una sèrie de pistes amb les que jo vaig escriure la novel·la sencera, diguéssim. Mm. I després, quan estava escrita la novel·la, després li vaig demanar, sisplau, que llegís la novel·la. Me la va tornar de color vermell. Bueno, perquè, clar, hi ha forces referències als assumptes d'ornitologia i, clar, jo estava disparant.
1: No dava una, eh?
3: No dava un. O sigui, jo ho vaig fer amb molt bona voluntat i tot pensant-me que ho feia bé. Però, clar, són científics. Són gent científica.
1: Gent concreta.
3: No, que ens agrada.
2: Doncs crec que en aquest moment hauríem de sentir el cant del repicatalons.

0: sabana.
1: Jo juraria que havia... Mira, ara. Són aquests.
2: Els has reconegut, no?
3: Sí, home, t'has suposat. T'has suposat.
1: A veure, a veure.
2: És un món realment fascinant, aquest, eh?
1: Bé, i per acabar amb els ocells, aquest assessor, l'ornitòleg, et va dir que seria possible que un flamenc aterrés en un balcó, s'estavellés contra el balcó d'un pis de l'Eixample de Barcelona?
3: Sí, l'ornitòleg em va dir com que estava exactament col·locada en el mateix lloc on està col·locada l'escena a la novel·la, en el sentit de que tu mai saps si això ha succeït o no ha succeït. O, quan ho vius com que ha succeït, però després tens dubtes de que ha succeït. Això, bueno, doncs amb els flamencs de veritat passa, podria passar una cosa similar, no? Com que els flamencs de veritat sí que tenen... Ara potser l'estic liant i vindran al col·legi de l'ornitologia i, bueno... Perdoneu-me, sisplau. Però sí, com que no és una cosa impossible, però és una cosa improbable. I, bueno, i ja és el que passa a la novel·la.
1: Tu ets com els actors de mètode que necessiten saber un, o tenir un coneixement profund de les habilitats dels seus personatges... A on baixes quan has de construir personatges com els del Niu?
3: Sempre hi ha aquesta cosa de què és primer, la trama, els personatges, o com, no, aquesta dicotomia i tal, i jo m'atreviria a dir que passa tot alhora. Construir un personatge i de cop i volta fer-li una biografia molt extensa com a document per tu, diguéssim, i escriure pàgines i pàgines per saber com és i com no és. Però llavors l'enfrontes a la vida, o sigui, l'enfrontes a la seva trama, l'enfrontes a la història, i de cop i volta pues, es mou diferent. No? Es mou diferent de com et pensaves, que és el que ens passa als humans, no? Com que nosaltres mateixos ens podríem relatar d'una forma, però després surto al carrer i gairebé algú m'atropella, i jo que sóc una persona que em podria dir a mi mateix que sóc pacífic, de cop i volta algú davant de que m'estigui a punt d'atropellar em surt una violència que no coneixia, m'ho estigui matant. Espero que no m'atropelli ningú. O sigui, com que normalment no som qui esperem ser, i això els hi passa una mica als personatges. O sigui, tu crec que com a creador, autor, el que vulguis dir, has de fer una feina de generar aquest personatge, de tenir-lo clar abans de començar, però després quan el confrontes amb la història que estàs explicant, a vegades passen coses.
4: També és la gràcia, no? Que no sigui planer i també que et vagi sorprenent fins i tot de... Ah, doncs mira, això no m'ho esperava. O de tenir això una mica més de complexitat.
3: D'altra banda, la contradicció...
1: Aquesta vena animal, no?, que li surt a la Sara, aquesta reacció que té.
3: Sí, de fet...
1: No explicarem el per què.
3: La Sara és molt així.
1: Però li surt un animal.
3: Total.
1: Una senyora que és ordenada, que té un càrrec, no?, que té una vida més o menys tranquil·la, entre cometes, no?
3: Sí, jo em sento molt identificat amb la Sara prèvia, diguéssim, no? amb la Sara com a persona que pretén fer les coses bé, ordenades, gens impulsiva, no? Com,
1: tu no ets impulsiu?
3: No.
1: Fins que algú intenti atropellar.
3: Exacte, ben trobat això. I de cop i volta la Sara deixa de ser-ho, no? I estic convençut que jo també puc deixar de ser-ho. Si em passés lo de la Sara, per suposar que sí, però també, si m'atropellen, també. El que vull dir amb tot això és que la contradicció forma part de nosaltres. I... tot i que els manuals de guió, els manuals de narrativa, els manuals de... sempre estiguin molt pendents d'això i de fer els personatges coherents. Després, quan nosaltres com a espectadors, com a lectors, veiem incoherències als personatges, les abracem. Les abracem perquè estem rodejats d'incoherències, no?
1: Ho som, som...
3: Ho som
1: animals som. Incoherents, exacte. Les persones humanes.
3: Ja està, i ho abracem i ja de tot
1: sí,
3: bé.
1: Sí. No sé si ella s'esperava també tenir una relació amb algú més jove. Estic fent un spoiler aquí.
3: No, endavant. Aquest spoiler tot va bé.
1: No, perquè és un tema aquest. Sí. Tu ja saps que és superpolèmic.
3: Sí,
1: no?
3: la forma que té ella de confrontar-se amb aquest trauma del passat, diguéssim, és una relació amb un xaval doncs això de 25 anys ella tenint 50.
1: Ella li dobla l'edat.
3: Llavors aquesta relació al principi és professional, diguéssim, sempre està envoltada de mentides i acaba esdevenint-se en una relació sexual, no? Llavors això obre una porta, diguéssim, a parlar i a pensar sobre això, sobre què és el sexe i com ens desenvolupem sexualment, perquè així en general la ficció s'ha encarregat de sacralitzar el sexe, no? Com de mitificar-lo, com de fer que el sexe és una cosa molt concreta. Les pel·lis i tal, i a les novel·les, així en general, el sexe és una cosa molt pura, no? Com de dos que s'estimen i tenen sexe. No? I el sexe és molt, molt complexa, saps, en això. O sigui, no, tots sabem per experiència pròpia o per experiències compartides que no és estrany que en episodis de tristesa, per exemple, fullem, no? o no és estrany que follis el dia que se't mor algú que estimes molt, o no, no, i que són coses que teòricament no van casades, però funcionen així a la vida, no? O sigui, a la vida som aquests, aquestes contradiccions que dèiem, amb el sexe també passen. Hem abocat el sexe, així en general, històricament, socialment, hem abocat el sexe a un lloc fosc, no? O sigui, el sexe és sempre un tabú
4: amagat, no?
3: Una cosa com de la que no se'n parla i tal. I què passa? Que com que l'hem empès cap allà, que jo desitjaria que no estigués allà, la veritat, però com que l'hem empès cap allà, en allà també hi ha altres coses, no? En aquesta foscor hi ha altres coses. En aquesta foscor hi ha la venjança, la impulsivitat, la culpa, no? Tot això està també en el nostre costat fosc, en el nostre costat que amaguem, no? Aquesta culpa, aquesta venjança, aquesta ràbia, no? Intentem no ser aquestes persones, ho posem al costat fosc. I em sembla bé que estigui al costat fosc potser la ràbia i tot això. Però clar, aquesta foscor és compartida amb el sexe i normalment, i passa sovint a la vida, van mesclades sota aquestes...
4: Bueno, això en parla la Milena Busquets en el llibre També això passarà, que diu que el sexe, o sigui que la mort, el més contrari a la mort és el sexe, perquè és el que et fa sentir més viu en un moment
3: donat. Molt d'acord.
4: I fa, bueno, llavors van adaptar la pel·li que les van tenir al programa.
1: Sí, és veritat.
4: Amb la Marina Sales.
1: La Marina Sales, de protagonista. Qui seria la Sara en una pel·lícula? Perquè tu ja veus aquí una pel·li, no? El Niu, o què?
3: Ostres, falta... O sigui, ja m'agradaria que fos una pel·li, la veritat, bueno, perquè soc cinèfil i m'agrada que existeixin pel·lis. Si passa... Em falta molt perquè passi, però bueno, tenim un país de grans actrius. Una cosa que tenim és grans actrius.
1: Amb lo petit que és, Catalunya.
3: No,
1: el talent és... Sí.
3: I no sé, ara em pilles perquè no ho he pensat, però estic convençut que ho faria bé.
1: Amb el seu Comas també, ara mira, estem citant aquí autors que han passat pel programa, ell ens deia que sempre que crea un personatge té al cap algú real. I, per exemple, el prota de la seva última novel·la pensaven en Pedro Pascal, l'actor.
3: Ah, sí, eh?
1: Sí. I no sé si tu tens...
3: Mira, això normalment en els guions... En els guions ho faig. A la Sara mai va passar, suposo perquè vaig fer aquest exercici de distanciar-me dels processos de guió per no acabar boig, també. Però en els processos de guió, normalment, el que fem és posar-hi cares de gent que segur que no ho interpreta. No? O sigui, com de cares de... Això, d'actors nord-americans, de la Meryl Streep, no? Sí. Òbviament, la Meryl Streep no vindrà a fer la teva pel·lículeta.
1: Casa en Centres, protagonitzada per Meryl Streep.
4: Bueno, però era aquella cara.
3: Era aquella cara. Era aquella cara, sí. Bueno, òbviament no serà mai.
1: I la Vilarasau què deia?
3: Té un d'això. Home, la Vilarasau és la nostra, la Meryl Streep, no? O sigui, no hi ha, crec que no hi ha cap dubte, no, d'això, espero. Llavors, com que, bueno, és una cosa més com de... No són persones... Per exemple, quan fiquem fotos en allà i tal, no són tant l'actor com en una roda de premsa o en un desfile o tal, sinó l'actor dintre d'un personatge, no? O sigui, un frame d'una pel·li d'aquell actor que té... aquell aura, aquell to, aquella de Jonsis, que tu arrossegues o que tu còpies, d'alguna forma, a la teva... Això, no sé.
1: Molt bé. El Niu, ja a llibreries. No confotre amb el Niu l'obra de teatre, que al novembre arriba. Tu saps que té un argument inquietantment semblant al de la teva història?
3: I em vaig ratllar-me i vaig pensar, ostres, quina coincidència i tal. I el que he descobert és que l'obra de teatre originalment no es diu el Niu, que és una traducció. Ah-ha. Es diu ara no ho sé com es diu. Però bueno, segur que és bona.
1: L'autor és David Lindsay. Dirigeix Pau Carrió.
3: Pues, el Pau Carrió és maquíssim i boníssim, segur que estarà molt bé, i podeu anar a veure l'obra de teatre i podeu comprar-vos el Niu.
1: Molt bé. I ell, l'Edu Sola, com les divas treballant a 5 anys vista, no? Com aquell
3: sí,
1: que diu,
3: sempre.
1: No?
3: Sempre. Clar, això sempre... Bueno, quan vas amb gent que, per parlar de los que surt i tal, sempre és de l'Edu del passat, no? De rotllo. Pues ara segurament escriuria aquest llibre diferent.
1: Doncs ara, per acabar, et faré la pregunta que es fan els personatges en un moment determinat. T'imaginaves així la vida?
3: Ostres, que bona aquesta pregunta, tu. Me l'imaginava així.
4: Serà...
3: l'he escrit jo?
1: L'has escrit
3: tu? Ah, ostres! Que bo! Que gilipolles! Vale, perdó. Doncs me l'imaginava... No sé. Jo crec que me l'imaginava millor, òbviament, perquè jo quan ets jove i quan... No millor a nivell personal, perquè personal crec que no tinc cap queixa a la vida, o sigui, estic feliç de les meves circumstàncies i molt conscient dels meus privilegis, però m'atreviria a dir que podríem tenir un món millor entre mans. I estic convençut que podem sortir al carrer i lluitar-nos-en. No sé si és una resposta, però crec que hem d'esforçar-nos perquè la vida no sigui
0: com és.
1: Ja. I això ho dius en la setmana en què la crisi de l'habitatge ha tornat a estar en boca de tots, malauradament. Hi ha una referència sobre l'especulació immobiliària molt xula aquí.
3: Aviam.
1: O contra
3: l'especulació
4: immobiliària. La Sara diu que no a l'especulació.
1: Contra l'especulació immobiliària, no? Una senyora, que és la Sara, que té aquesta casa que s'ha revaloritzat amb els anys, a mig dels arrossars del Delta de l'Ebre, que ella la va comprar per 30.000 euros, i ara la pot vendre per més de 200.000, segons aquella gent immobiliària amiga. I ella s'hi nega. Chapó.
3: Mira, això, el que em sap greu d'aquesta circumstància és que la Sara estigui prenent aquesta decisió en un món de trasbals emocional.
1: M'agradaria que això... Que li ha passat.
3: O sigui, jo crec que això ho hagués fet, sigui com sigui, però és veritat que el personatge està en trasbal emocional i en una connexió molt forta amb aquesta casa i tal. Això m'agradaria que això ho apliquéssim així en general, perquè, òbviament, les nostres lluites són en relació a les polítiques i als fons voltor i a la gent que té pisos i no sé quantos, però a banda de tot això de que hem de defenestrar i hem de tirar a terra aquest sistema, a banda d'això, no ens podem oblidar que nosaltres com a ciutadans tenim una responsabilitat que normalment són a nivells micros, però que aquests micros existeixen i que molts micros sumats sumen un macro, no? Que no ens oblidem, i això és el que fa la Sara, no? Com que la seva responsabilitat per construir el món, doncs l'exerceix degudament.
1: Imagina't, 8 milions de Sares a Catalunya, això ho tindríem arreglat.
3: Bueno, tot i, si no desmutem una mica el sistema, no ho tindríem arreglat.
1: Però començaríem per algun lloc.
3: Exacte,
1: no sé. Edu Sola, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Fins la propera.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: On t'has ficat aquesta nit?

0: estem donant temps que s'aixugui una mica, perquè ha arribat xop com un ànec als estudis del Tot és Comèdia. Ferran Bassacanyes, com estàs, Ferran?
1: Molt bé, xop.
2: Però amb mitjons nous.
0: Un moment, que
2: amb mitjons nous, hem dit.
0: Ah, sí.
1: Amb mitjons nous. A veure, la part bona d'aquí a Ràdio Barcelona és que esteu al costat de Passeig de Gràcia, llavors, clar, que plou, doncs vas baixant i vas comprar uns mitjonets, el que necessitis, ja ho tens fet. Ja ho tens fet. Bé, una salutació. Jo només vull que la gent que ens està escoltant sàpiga que avui m'he mullat jo per venir aquí. Llavors, això és el compromís. S'ha mullat l'Edu sola per estar amb vosaltres? Potser no tant.
0: Sí.
1: Es mullen els convidats que venen aquí.
0: Llàstima que no hagis arribat a temps de la conversa, perquè jo crec que t'hagués interessat i segurament hi haguessis interactuat. Li haguessis fet alguna repregunta o alguna
1: cosa. Bé, per la propera hi haurà noves oportunitats d'entrevistar-lo, sembla.
0: Deixa'm dir que si tu vols recuperar aquesta entrevista amb l'Eduard Sola...
1: Ara, digue-ho.
0: Si voleu recuperar aquesta conversa amb el premiat guionista de Casa en Flames, de la sèrie Querer, de la pel·lícula Mi amiga Eva, de la pròxima sèrie de ficció sobre els crims de Tor.
1: Imagina't.
0: Produïda pels Javis i Carles Porta.
1: Què he de fer si vull recuperar?
0: Mira, no agafa el teu mòbil i descarrega si no la tens ja descarregada l'aplicació de la cadena SER, posar com a favorita l'emissora SER Catalunya i allà tindràs tots els continguts, no només d'aquest programa, sinó de tota la ràdio.
1: De tota la història de la ràdio.
0: Correctament.
1: Molt vols bé. Escoltar què passava el dia que vas néixer?
0: Oh. Doncs, molt bé.
1: Ho poses.
0: Escolta, ara és temps de, ja si ja sabeu, esteu familiaritzats amb l'estructura de la mixtape de Ferran Bassacanyes, ara ve el xip-xap.
1: Que el que plou allà fora, el xip-xap. O sigui, és que a més estava venint i dic, toma, xip-xap.
0: Xip-xap, en teoria, és un tema així curt, una mica,
1: sí.
0: que li fotem, però és que aquí m'has posat l'autoconsciència. Vols dir que ens podem, si podem aprofundir en aquest tema en un minut, l'autoconsciència...
1: Mira, jo te'l tiro al guant perquè com que sé que crec que els portareu aquí, però bàsicament ahir vaig anar a veure Tot fent la vella Helena, i vam sortir, i jo ja et dic, ja ho he dit altres vegades, de fet s'han fet mixtapes al voltant de l'autoconsciència, la nostra generació, la generació dels 20 als 30, té un problema i és aquest voler tota l'estona parlar de si mateixa i de nosaltres mateixos. I per mi el problema de la Tot fent la vella Helena li passa una mica això, que s'encanten massa amb si mateixos, quan podríem fer una cosa una mica més universal.
2: Estan molt riure, sí diguem-ne. Vam estar comentant.
1: Però vaja, que li passa amb aquests, li passa a la Berta Prieto, li vull dir, hi ha molta...
2: Aquesta autorreferenciació...
1: Sí, hi ha molta cosa de...
0: Recordem que és Mas de Fiol, versionant la vella Helena, que és el primer gran èxit que va tenir el Teatre Lliure, és el 79, imagineu-vos.
1: Sí, correcte.
2: I que aquí en som molt, nosaltres, d'en Mas Fiol, ben anant en aquella trilogia...
1: Sí, jo i tant.
0: Però està bé, tu, les crítiques.
1: Sí,
0: però ja li traslladarem.
2: Sí, farem debat.
0: Sí, vinga, divendres de la setmana que ve els anirem a veure, els gravarem allà al Lliure, que van acampat, no?, literalment. Sí.
2: Literalment, 34 nits.
0: Molt bé.
1: Sí, alguns 39, sí.
2: No, alguns 30.
0: Ara ja, si no s'ha vist l'obra, com jo... Ara ja no estic enterant de res.
1: Clar, però perquè això ho fem perquè tinguis ganes d'anar al teatre, perquè al final Tot és Comèdia incentiva la gent que vagi al teatre.
0: O anar al cinema, o recuperar una pel·lícula des d'aquestes meravelloses plataformes. Va, ara una pel·li, dius tu que fa mixtape.
1: Fa molt mixtape, sí. Home, clar, si no fes mixtape ja seria un desastre absolut, no?
0: Sí.
1: A veure...
0: La portaria amb Bianchotto o amb Pep Saula, clar.
1: Bueno, altra gent. I que estaria molt bé,
0: No, estaria bé, igualment.
1: No, d'això. Però escolta'm, mira, hi ha un tema que la mixtape no vull sempre que sigui 100% actual. Llavors, avui us porto una peli antiga, però per què? Perquè el Matt Johnson, el director d'aquesta pel·lícula, jo crec que vull que el conegueu, perquè a més molt aviat a Amazon Prime estrenarà una nova pel·li que es diu Tony, que va del xef aquest, l'Anthony Bourdain, que és una mica un xef així icònic d'Estats Units. Però vaja, jo no he vingut aquí a parlar de Tony. Jo he vingut a parlar-vos d'en Matt Johnson i després us parlaré d'aquesta pel·lícula, perquè en Matt Johnson té un imaginari, fa les seves pel·lícules molt amb allò del metacinema.
0: Jo sé que sí. Quin pal.
1: Sí. Fa una mica de pal, o por, una mica, no? Però és que el tio s'ho juga bé, perquè són pel·lis que juguen una mica al fet de... És una pel·li dins una pel·li dins una pel·li, per així dir-ho. Aleshores, com que juga molt amb comèdia, sempre hi ha els mateixos actors, ell mateix surt a les pel·lícules, hi ha un punt que penses, vale, aquesta gent s'ho passen bé, fan molt bon rotllo fent les pel·lícules, i a més, sempre troben com aquell punt, aquella cosa mig ficció, mig realitat, que t'acaba atrapant. I d'això va la pel·lícula de la que jo us vull parlar avui, que és Operation Avalanche.
0: Operation Avalanche o Operació Avalanche. Avalanche no seria allau.
1: Allau,
0: sí. Operació Allau.
3: They can't land man and come back. We can make a film that shows us going to the moon without actually doing it.
0: Vos direu?
1: Doncs, a veure, era una pel·li d'aquelles que quan la veus dius com és que això no s'havia fet abans? Perquè si us demano, quina és la conspiració així com més extensa que teniu de la història recent de la humanitat, quina em diríeu?
0: El que està aquí apuntat, no? Ho dius tu o ho dic jo?
2: L'arribada a la lluna.
0: Podria ser l'arribada a la lluna?
1: De
0: l'home a la lluna?
1: No? Estareu amb mi, que és una de les conspiracions més icòniques. D'acord, doncs clar, la cosa de l'arribada...
0: O Elvis Vive.
1: Bueno,
0: també.
1: Mira, això podria ser una pel·lícula del Matt Johnson, també. Total, la cosa de l'arribada a la lluna, no? Hi ha gent que hi creu, hi ha gent que no hi creu. Us podria preguntar si vosaltres hi creieu o no.
0: Sí, per què no?
1: Vale, doncs...
2: En la conspiració.
0: Ah, no, en la conspiració
1: si
0: no.
1: Si s'hi ha arribat o no s'hi ha arribat.
0: Jo crec que sí que s'ha arribat.
1: Trieu creure, doncs està molt
0: jo
1: bé.
0: Sí.
1: Però sabeu que hi ha una conspiració molt extensa de que no es va arribar mai a la Lluna i tot això. Mm. Doncs total, el Matt Johnson diu, per què no agafo aquesta conspiració i faig un fals documental com si estigués jo documentant com fer i traçar tota aquesta no arribada a la Lluna. Ah. És a dir, de les ments que van pensar què passa si de cop no arribem. I d'això va Operation Avalanche, que la teniu a Filmin, que no sé si ho he dit, però vaja, la teniu a Filmin. Total, sabeu que aquesta setmana han dit que molta gent que de les grans empreses que estan a TikTok, al final els community managers sempre són com gent Z, els becaris i tal? Doncs és una mica el que passa aquí. Els becaris de la NASA, de cop estan tots flipats perquè diuen els russos estan per passar-nos la mà per la cara, no arribarem a la Lluna, ens hem d'empescar alguna cosa. I llavors tot el documental, que està gravat com si fossin imatges així una mica com robades de tot plegat, va de com ells... pensen, va, doncs farem una recreació, veuen 2001 en una edició en l'espacio, vale, doncs clar, si féssim això, ho amatéssim en la senyal, tallem la senyal perquè sembla que no podrem arribar, no sé què, no sé quantos. Però la part graciosa de la pel·lícula és que ja el fet de com es va fer aquesta pel·lícula ja és graciós, perquè ells volien, no tenien molt de pressupost, volien rodar en espais com la NASA i tal, perquè clar, al final són dos xavals de la NASA en aquesta pel·lícula que s'inventen tot això. Doncs què van dir? Doncs van trucar a la NASA, van dir, escolti, és la NASA, i diu, mira, que estem fent un petit documental, som estudiants de cinema, estem fent com un petit documental sobre l'arribada a la Lluna...
0: Calla, i els hi van deixar.
1: Els van deixar, van fer... No es van inventar res, però era una mitja veritat. Llavors, molta gent que surt a la pel·lícula és gent treballadora de la NASA real explicant coses de com havien d'arribar a la Lluna, no sé què, no sé quantos, perquè es veu que els hi van demanar, tu ara posa't que estem als anys 60 i que bueno, doncs d'aquí 2 o 3 anys arribarem a la Lluna, posa-li. Doncs va, què? Estem en aquest moment, no sé què, no sé quantos. Llavors, tot això està gravat amb càmeres actuals, però ho van passar amb un procés de postproducció...
0: Que semblen antigues.
1: Semblen antigues, i clar, tu t'ho menges perquè et dona la sensació de que estàs veient realment com uns arxius secrets de com es va fabricar tota aquesta conspiració.
0: Mm-hmm. Per tant, si mires la peli, t'acabes creient que tot plegat és mentida, que l'home va posar un peu a la Lluna.
1: T'hi posen molt més pa que formatge, perquè els personatges són una mica així, al final en un punt és una mica tràgic. Llavors, és molt divertida, però crec que és una molt bona porta d'entrada per entrar en aquest món del Matt Johnson, que té una pel·li dels fundadors de BlackBerry, també. Hi ha moltes pel·lis que juguen amb aquest...
0: Algú se'n recorda de la BlackBerry?
1: Pues jo crec que la gent que encara li deuen fer mal les mans amb aquell teclat enano.
0: Era un totxo, a més.
1: Colin, sí. Però vaja...
0: I quin altre sí? Ens recomanaries d'ell, Matt Johnson?
1: Hi ha una que es diu Nirvana... Uf, és difícil el títol.
0: Sobre el
1: Nirvana grup? No, és sobre una màquina en el temps.
2: Ell té un rotllo, eh?
1: Nirvana, de band, no sé què, de movie, us la recomano. Però bàsicament, busqueu Matt Johnson. N'hi ha moltes que estan a Filmin. Sé que aquesta de Tony estarà a Amazon Prime i crec que potser arribarà als Oscars aquesta pel·lícula. Però bàsicament crec que és algú que potser aquí no el coneixem gaire, que jo us recomano moltíssim que l'investigueu.
0: Doncs a Filmin està aquesta operació de Operation Avalanche.
1: Sí, no la teniu en castellà, està en... Bueno, és a Filmin, llavors és anglès amb subtítols en castellà.
0: Sí, els oients del programa són políglotes.
1: Ah, estupendo.
0: Meravellós. Oients del Tot és Comèdia, que no sabeu la il·lusió que en Ferran Bassaganyes li fa parlar d'aquest tema.
1: Sí, perquè això també és molt mixtape, Màxim. Bàsicament, no sé si esteu al cas que fa un temps es van popularitzar aquests vídeos a YouTube que eren com sessions de DJ molt llargues o fins i tot directes, que eren música punxada que era molt tranquil·la i tal perquè tu te la poguessis posar de fons mentre estudiaves o treballaves.
0: Un moment, o sigui...
2: Música molt d'ascensor.
0: Però sí, ninos?
1: No, això dels ninos encara no.
0: Ah, encara no.
1: Això és com... És el context, és la cosa prèvia. Però vaja, no passa res. Bueno, total, que existia tot això, llavors va haver-hi un estil.
2: Si pixa.
0: Bueno, no, és que, o sigui, l'he esgarrat de dalt a baix.
1: No, Màxim, no has esgarrat res, ningú no recorda el que acabes de dir. Total.
2: Reclemo. Molt bé.
1: Ja sí, no ho he acabat de fer gaire bé. En fi, escolteu.
0: No puc editar, que estem en directe.
1: Està bé. En tot cas, si voleu recuperar, no sé què. En fi, la cosa és, durant una època es van posar molt de moda aquests canals de YouTube que són sessions de DJs molt llargues, que es deien les Lo-Fi Hip Hop Radio, que de fet la més popular era una noia, un dibuix d'una noia, encara no era un nino, un dibuix d'una noia que estava com estudiant a casa seva i era un directe. Llavors, aquest directe, és a dir, una retransmissió en directe...
0: Però
1: va durar...
0: s'ho posava a les festes, s'ho posava allà?
1: No, de festa no, mentre estudiaves i treballaves, diguéssim. És una música molt tranquil·la.
0: No era caos, no?
1: No, era tranquil·litat, no sé què. Llavors, aquest vídeo va ser molt famós i, de fet, ja et dic, eren 24 hores ininterrompudes. Va estar 2 anys i 8 mesos emetent en directe, fins que un dia, de fet, es va, per un tema d'infracció de copyright, no sé què, van haver de treure el vídeo, internet es va tornar boig, perquè, clar, ja us dic, és una institució, és a dir, molta gent que treballa i estudia, o sigui, molta gent s'ha tret les opos escoltant aquests vídeos de fons amb aquestes playlists.
0: Com es nota que vaig deixar d'estudiar fa 30 anys.
1: Bueno, mira, mai és massa tard per posar-t'hi de nou, vés a saber, ornitorologia o aquestes coses que...
0: Bueno, ha après moltes coses,
1: exacte.
0: Del comportament dels ocells.
1: Doncs llavors, tot això va ser com tot un gran hit, estem parlant des del 2017 fins aquí, i era una mica que ja estava molt entrenat, és a dir, hi ha molts vídeos, ja hi ha molts directes de música d'així de fons mentre estudies, tal, i generalment l'important era la música, no el vídeo. I aquí és on anem amb els papets, amb els ninos aquests, perquè aquest any ha sortit un canal que es diu el Tiny Puppet Sound, que és... el millor, em fa molta il·lusió, perquè bàsicament el que han fet és agafen aquestes sessions de DJ, que generalment són, ja et dic, animacions o vídeos bastant que no tenen res d'especial, i han agafat titelles, puppets, que estan punxant. Llavors, el vídeo dura una hora i és un puppet que està punxant. N'hi ha, clar, hi ha, aquest canal té 3 o 4 puppets, llavors cada puppet té el seu estil de música, al final, clar, cada puppet és un DJ diferent. Llavors, n'hi ha un que és més de French House, l'altre que és més tropical, l'altre que no sé què. Aleshores, ells estan, els ninos aquests, els tens punxant, doncs, en una oficina, en una bugaderia autoservei, un està en un cotxe, allà, taca-taca, i et va posant la ràdio...
2: Sí, perquè... I tu t'ho poses de fons, perdó.
1: Sí, de fet, el que estem escoltant és un puppet.
0: A veure...

0: quin bon rotllo, eh?
1: Això és un paper.
2: O sigui, això és com, per exemple, si... Els meus papers de referència i els de la meva generació són els de Barrio Sésamo.
1: Correcte.
2: Per tant, és com si el monstru de les galletes agafés dos plats i es posés a fer remescles allà.
1: És molt tendre, és molt divertit. A veure, no és una cosa que us direu, us canviarà la vida, però, mira, si algú ha de parlar en aquesta ràdio, he de ser jo i ha de ser la mixtape, o no?
2: Sí, en aquests temps de merda, que tot és... Això,
1: hi ha abstracció.
2: Una gran merda, doncs et poses un puppet, allò que et posa música i...
1: I ja està, i vas treballant.
2: Un ratet feliç. Com acabem la cosa?
1: Doncs jo crec que faria referència a la cançó de... Sí? De la Nati Peluso, o què?
2: Sí, clar.
1: Què et sembla?
2: Va. És aquesta?
1: És aquesta.

0: Asegura, ja, us ha acabat de tenir un efecte
1: Mandela.
2: En Ferran deia, que llueva en la ciutat i que haga frío, clar. Frío, bueno, també em fa una mica.
3: Sí. No, massa, clar, més xafugo que fred.
1: A veure, jo he demanat posar-la perquè pensava que deia que m'havia de molestar que sempre llueva en la ciutat.
2: Després ja diria que et diu algo de la lluvia.
3: Ah, però per això l'havies triat.
2: Clar, la nena aquí de passar-me
1: a ja, per això he dit que fem referències.
0: Mal, bueno. A veure, és una cançó que està molt bé, igual.
1: Sí. Escolta, jo... jo tinc els peus molls. Em sap greu. Sí. Si la mixtape no us ha agradat, doncs la setmana que ve n'escoltareu una.
0: Ens ha agradat tant que la recuperarem. On la recuperarem?
1: Com ho podem fer,
0: Maxi? A l'aplicació de la cadena. Doncs escolta'm, encara no quedem això quietat, Ferran?
1: Em
0: perquè
1: quedo.
0: En la recta final del Tot és Comèdia anem cap a Montjuïc. Sí, la pluja i el temps respecta la cosa. Miqui Puig, Montjuïc...

0: Bueno, evidentment aquest no és el Miqui Puig.
1: No és... Perdona, Miqui. No.
2: Això m'ho he colat jo.
0: Miqui deu estar a casa seva. No me'n recordo jo.
1: Escolta, a veure, reprenem el fil que ens estem liant aquí. Anem a Montjuïc perquè... Que allò que freqüentes molt, Ferran, perquè és la gran muntanya de la cultura. Aquí hi ha espais que hi vas molt al lliure, hi vas molt a...
0: Ui, ara...
2: És que, Màxim, freqüento molt Montjuïc, ja ho has dit, ja està. No passa res. Ell va d'innocent.
1: Va.
0: Ell no, però no hi ha un pèl d'innocent,
2: no,
0: ja t'ho dic.
2: Hombre, no.
1: Va, que si no, no acabem. S'hi celebra aquest cap de setmana, avui i demà diumenge, el Viu Montjuïc, que és un festival, això, amb un centenar d'activitats per reivindicar el parc com a espai cultural imprescindible de la ciutat, que ho és, Clàudia.
0: Ara hi farem una mica d'agenda del que es fa tant avui com demà amb alguns destacats d'aquesta sisena edició.
1: Sempre, com diem, amb permís de la meteorologia. Una edició

0: Aviat farà mig segle d'aquest moment. Això era el 2 de desembre del 76. Es va inaugurar lliure i hi va haver aquest aplaudiment espontani que es va fer abans de la funció, les ganes que hi havia tu de lliure.
1: La primera obra que es va representar va ser Camí de nit, de 1954, bueno, el títol és aquest, amb un repartiment estel·lar, l'Imma Colomer, Montsal Canyís, Lluís Omar, l'Anna Lizaran, Josep Minguell, entre altres, i amb la direcció de Lluís Pasqual.
0: Evidentment, aquesta efemèride té molt de protagonisme al Viu-Montjuïc d'aquest any. Mig segle s'havia de celebrar com mai.
1: Ens ho explica Francesc Casadesús, adjunt a la direcció del lliure.
2: 50 anys del dret a lliure és viatjar en el temps cap a l'any 76, on hi havia moltes coses per fer. És viatjar a una idea d'un teatre diferent, lliure, en el que es renovaven moltes coses en aquest país. És també recordar un aplaudiment que es va fer abans de la primera funció, on tothom aplaudia alguna cosa que estava per fer, que tothom aplaudia una esperança. És una mica mirar-nos a nosaltres mateixos fa 50 anys com a país i pensar potser també cap on volem anar en els propers 50 anys. És un moment per recordar, però també per mirar al futur amb esperança.
0: Bueno, des d'aquesta seu del lliure, doncs, comencem el carrusel de propostes del Viu-Montjuïc. On encara s'hi pot veure l'òpera de Terrals, versió de Marta Pazos.
1: Allà s'hi ha organitzat una visita guiada a les entranyes del teatre, a llocs on normalment no s'hi té accés. Parlem de Reviure el lliure, un tour que s'ha construït a partir dels records i anècdotes de treballadors, artistes i espectadors que han format part d'aquests 50 anys d'història.
0: Tot plegat ho ha coordinat el director i dramaturg Didier Ruiz.
3: És com un viatge dins del temps, és com un llibre de fotos i tornes les pàgines i veus testimonis d'aquests que han participat a la construcció d'aquest teatre emblemàtic de la ciutat de Barcelona que tothom coneix, suposo. És també com una galeria de retrats i us convido a venir el dissabte i diumenge a visitar-la amb alegria i molt de gust.
1: Ruiz també diu que els 50 són l'edat de la saviesa, de la maduresa. Estem d'acord, Màxim?
0: Sí, home, mira'm.
1: No, home, perdona.
0: Que sí, que sí. Sí a tot.
1: Ell va ser el primer a escoltar totes les veus que han creat aquesta visita, veus d'espectadors, de professionals i treballadors com Ona Campillo, que va ser acomodadora durant molts anys i que explica com el lliure li va canviar la vida.
4: Jo vaig començar el lliure el 2008 com a acomodadora i un dels companys que vaig conèixer és avui en dia el meu marit i el pare de la meva filla. A mi em van agafar perquè fos l'acomodadora fixa a l'espai lliure, però un company que treballava habitualment a la Fabià em va demanar si li canviava el torn. Entro lo just per sentir l'avís de mòbils i que s'apaguin els llums i el veig així de fons a la grada del davant, perquè era una configuració dues bandes. Ja un cop buidant sala va ser quan ell es va venir a presentar. Allà va ser la primera vegada que el vaig veure i explico una mica com va evolucionar aquesta història fins que al cap de pràcticament 2 anys vam començar a estar junts. D'això ja fa més de 15 anys i com us dic, tinc una filla en comú amb ell i ara fa uns 3 anys que ens vam casar.
1: Oh! Visca l'amor!
0: Visca l'amor! Amor al lliure. Bueno, i qui més participa en aquesta proposta?
1: Bueno, Xavi Albertí, Chantal Aimé, Lali Álvarez, Frederic Amat... Teniu temps d'arribar a les sessions d'aquesta tarda o les de demà.
0: Això del Reviure el lliure, eh? I si no arribeu abans del vespre, no patiu, que potser hi sereu pel millor moment de la nit, sempre amb permís del temps, la festa d'aniversari! Oberta a tothom.
1: Ara, que això fa molt lliure, molt representatiu de com és. Amb música del grup de versions Orquestra Motherfucker, que ja promet, i Nau i Marcel DJ Set.
0: Nau
1: Albet i Marcel Borràs.
0: Sí. Que també punxen de tant en tant. Diuen que hi haurà convidats especials i moltes altres sorpreses, veurem.
1: Apunteu, amb permís del temps, ho anem dient. Comença a les 9 a la plaça Margarida Xirgo. Ferran, tu hi aniràs a ajudar a bufar les espelmes?
5: Doncs demà treballo, estimada. Llavors no vull
0: demà
5: fer
0: de diumenge.
1: Festa. Amor, és avui.
5: Sí, però demà treballo.
0: Però llavors... demà és diumenge.
5: Ja, però m'he de llevar d'hora i no em vull liar, perquè no sé què fer aquestes coses sense liar-me.
1: Arribem, tu i jo.
0: El Viu Montjuïc no s'acaba aquí. Encara tenim més coses. Ja us diem, són com un centenar de propostes.
1: Sí. Molta dansa durant aquest cap de setmana. Després del Montjuïc Dansa d'aquest matí, podeu anar fins al Castell de Montjuïc a veure peces com Quema, de Jacob Gómez, o Manifesto, d'Àngel Duran.
6: Manifesto és una peça que gira al voltant de la força de les subcultures, del poder de la comunitat i de la celebració dels cossos a l'espai urbà. I a nivell físic barreja diferents llenguatges i estils de dansa, amb música de Joan Borràs, que és el productor i pianista d'Oques Grasses. La peça, a més, va acompanyada d'un manifest físic serigrafiat que donarem als assistents.

0: inspirat en el No Manifesto d'Yvonne Rainer, que va escriure el 65. Però en aquest cas li han volgut donar una volta i presentar una espècie de manifest del sí. Sí al cos, sí a la comunitat, sí a la celebració, sí a ocupar l'espai per trobar-nos, perquè crec que en un moment on hi ha tanta foscor necessitem també reivindicar l'esperança, la inclusió i, sobretot, la possibilitat.
1: Amb música d'un dels membres d'Oques Grasses, ha dit, eh?
2: Ara.
1: Que estem a punt d'entrar en la setmana històrica dels Oques Grasses acomiadant-se amb els 4 concerts a l'Olímpic. També hi ha portes obertes...
2: Sí, per tots els equipaments, no? El mateix castell, el pavelló Miss Van der Rohe, el Jardí Botànic Històric, el CaixaForm, la Fundació Miró, o rutes com la del Fossar de la Pedrera, que recordarà les víctimes del franquisme, o fins i tot un itinerari dedicat a l'Olimpíada Popular i els bombardejos sobre Barcelona del 36.
1: Això tot aquest cap de setmana, al Viu Montjuïc, per triar i remenar. Escolti! Una festa, una party, que diuen Troye Sivan. Teu amic, Troye Sivan.
3: Troye Sivan.
1: O Troye Sivan.
3: Exacte.
1: No, els que s'hi van som nosaltres ara, que marxem.
3: Pues un besito.
1: Gràcies, Ferran Passacanyes. Torna quan vulguis.
3: A vosaltres.
2: Sisplau.
1: I ja no direm això de recuperar, perquè ja, ja ho sabeu,
2: eh?
1: Ha quedat claríssim. El control, Manel Saiz, Lluís Colomer, Clàudia Arcarons, bon dissabte.
2: I ens veiem demà, no?
1: I ens veiem demà a la una, aquí a la sèrie Ser Catalunya. Us quedeu amb l'informatiu, amb l'hora 14, i Gemma Alegrí. Que vagi molt bé. Adéu. Thank you.

0: guay, guay.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de ser.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
12: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
11: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta'l el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
8: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de ser.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
13: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
6: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
15: On t'has ficat aquesta nit?
14: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
16: Què tal? Bon dia. Diumenge 4 d'octubre continua l'alerta excepcional per les pluges que han descarregat amb força aquesta nit en municipis com Barcelona i l'àrea metropolitana. En alguns punts s'han superat els 200 litres en poques hores. Ara les precipitacions es desplacen cap al Maresme i Girona, on s'ha enviat una alerta als mòbils. Concretament ha estat a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Baix Empordà i el Gironès. En algunes d'aquestes comarques s'ha repetit per empitjorament de la situació i fa poc Protecció Civil ha afegit un altre alert per a Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i algunes parts de Barcelona davant el risc del desbordament del riu Besòs. Susana Ruiz, bon dia.
17: Hola, bon dia.
16: En paraules de Protecció Civil, la situació continua sent crítica. Hores d'ara, però, no costen danys personals. El risc màxim es manté.
17: Sí, són hores molt difícils, les que hem passat i les que vindran.
18: Un moment crític. Recordem que estem en una situació d'emergència per risc d'inundacions. Ja estem veient aquests desbordaments que s'estan produint en diferents punts, rieres de tota la conca del Besòs. Estem parlant d'una situació de risc greu que obliga a mantenir aquesta restricció de la mobilitat.
17: És Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, insistint en la instrucció que no recomanació de no sortir de casa si no és imprescindible perquè la situació encara ha d'empitjorar.
18: Insisteixo, de cara a la ciutadania, no us desplaceu en aquestes hores fins que acabi la restricció de mobilitat perquè estem en una situació de risc, amb desbordaments i una situació que anirà empitjorant. Ha crescut el Besòs i encara ha de recollir aigua que ha plogut, que està

0: parte del temporal que continúa y mantienen aviso rojo a toda Cataluña. Radio Girona, Carles Causo.
1: La situación, nos dicen los alcaldes de la zona, ha mejorado, pero el río Ridaura, que desemboca en Playa de Haro, ha desbordado en el tramo final de su recorrido. Y es que en pocas horas ha llegado a multiplicar por 5 el nivel que llevaba esta mañana. Se recomienda a los vecinos que se queden en su casa. También en la Bisbal, por donde pasa el Daró, confían en que si no llueve más, la situación pronto estará controlada. También se ha mandado un alert hace muy poco rato a los vecinos de San Antonio de Calonja por el crecimiento sobrevenido de ríos y torrentes.
0: Recordar que el temporal ya ha provocado 2 víctimas mortales y un desaparecido en la provincia de Barcelona. A esta hora, por cierto, la situación en la estación de Sants es caótica y decenas de trenes de alta velocidad con retrasos de casi hora y media, además de muchos trayectos que han desaparecido de las pantallas. Hay alrededor de un centenar de personas haciendo cola en los puntos de información. Más asuntos. El PP volverá a llamar a los ministros de Interior, Defensa y Exteriores al Senado. Acabamos de conocer que los de Feijóo llevarán al pleno del miércoles el inicio de la anunciada comisión de investigación sobre la entrada masiva en Ceuta. Adrián del Pozo.
2: Los populares vuelven a citar, sí, en la Cámara Alta a Marlaska, Robles y Álvarez para dar cuenta de su gestión ante la crisis migratoria en Ceuta. Los citan en 3 semanas consecutivas para comparecer ante sus respectivas comisiones. El primer citado es el titular de Interior, Marlaska, el próximo jueves 8 de octubre. Recordemos que el PP ya los ha citado en anteriores ocasiones, aunque de momento no han comparecido allí en el Senado, sí lo han hecho en el Congreso. El PP además usará su mayoría absoluta en la Cámara Alta para aprobar este miércoles la apertura de la Comisión de Investigación sobre la entrada masiva en Ceuta. Recordamos que el PP ha abierto en esta legislatura hasta 8 comisiones de investigación en el Senado.
0: Nos vamos a Badajoz. Allí está en marcha la manifestación por la vivienda convocada por el Sindicato de Inquilinas en el marco de la oleada de protestas este fin de semana para poner fin a la crisis habitacional. Lucía Herrero, adelante.
3: Buenas tardes, así es. A las 12 se iniciaba una nueva marcha en Badajoz que partía desde la Oficina Comarcal de Vivienda y hasta ahora nos encontramos en la Plaza de España, donde se ha leído un manifiesto en el que se llama la huelga general como única alternativa. Según datos que nos ha proporcionado la Policía Nacional, hasta ahora se concentran cerca de 500 personas aquí. Varios de sus manifestantes insisten en la importancia de continuar movilizándose y sobre todo de acabar con alquileres imposibles para muchos de ellos. Les escuchamos.
4: Es insostenible lo del tema de los alquileres. Deberíamos estar aquí la mayoría de la sociedad, no solamente personas que, entre comillas, se consideran de izquierda, porque esto afecta a toda la sociedad.
5: Como joven, la verdad es que considero que estar aquí es lo más importante, porque la verdad es que es fundamental como joven y como ciudadana y humana.
3: Y entre las reivindicaciones se ha hecho especial hincapié en los 2 casos de desahucio que están previstos en Badajoz este mes de octubre. De hecho, el próximo es el día 7, así que continuamos muy pendientes de todo ello.
0: Por cierto, la AEMET acaba de activar el aviso rojo por lluvias en el sur de la provincia de Badajoz. En Madrid continúa también la acampada en la Puerta del Sol después de la masiva manifestación por la vivienda este sábado. Sigue la reivindicación en la céntrica Plaza Madrileña a la espera de la decisión del presidente del Gobierno de si adelanta elecciones. Juan Márquez, ¿cuál es la imagen a esta hora allí? Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Ahora mismo se encuentra todo relativamente tranquilo. Muchos manifestantes dicen estar muy cansados porque anoche pasaron unos momentos duros, con mucha tensión, con la llegada de algunos miembros de Núcleo Nacional, aunque en las próximas horas se espera movilizarse más.
7: Nosotras, en principio, la idea es seguir aquí mientras el cuerpo aguante, haciendo visible nuestra lucha, que no deja de formar parte del resto de la lucha de colectivos que están aquí.
8: Creo que no estamos pidiendo imposibles ni escenarios ficticios. Entonces creo que
6: hay acampados que ahora mismo no se encuentran aquí porque han asistido a la protesta que hay en Atocha por apoyo a Palestina, pero luego volverán. Mientras tanto, la jornada se mantiene con calma y la coexistencia entre los turistas, los curiosos que se acercan a preguntar y los propios manifestantes.
0: Y terminamos en Bilbao. El Museo Bellas Artes ultima ya su reapertura después de su ampliación en Eco Herraiz. Está allí, cuéntanos.
9: Se han ganado 6.000 metros cuadrados con las obras y se distinguen 13 espacios de arte divididos en 3 arquitecturas. Cabe destacar que el 80% de los espacios del museo han sido renovados. Miguel Zugaza es director del museo.
10: También en el centro de todo un sistema, no quiero decir que sea un sistema centralista, ¿no? Pero sí es un gran faro, ¿no? Para todo el sistema del arte en el País Vasco, pero también para toda una región.
9: La estrella del programa inaugural es el homenaje a la colección de Plácido Arango y la gran novedad a Gravitas, un volumen que flota como un puente de 55 metros sobre los edificios originales con la firma de Norman Foster, que comparecía hace escasos minutos aquí en el Bellas Artes de Bilbao.
0: Y en los deportes termina el Gran Premio de Bahrein disputado en Malasia. Cristina Soto, muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? Sí, termina una carrera marcada por la lluvia. Verstappen consigue su primera victoria de la temporada por delante de Antonelli y Hamilton. Alonso sido octavo y consigue 4 puntos. Sainz, 17º. En baloncesto arrancan los partidos de la Liga CB. De la jornada de hoy comienza el tercer cuarto del Lleida San Pablo Burgos y del Coruña Bilbao. Y segundo cuarto del Obradoiro Real Madrid. Ventaja para los blancos. Y en ciclismo, en marcha el europeo de ruta masculino en Eslovenia. 196 kilómetros entre la capital eslovena y Senkur, sin Tadej Pogačar y con Juan Ayuso entre los españoles.
0: De momento es todo. Se quedan con las emisoras de la SER. Más información dentro de una hora, ya en tiempo de Hora 14, con Almudena Lopesino.
12: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
13: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
14: On t'has ficat aquesta nit?
15: Bon dia, és la 1:05. Avui no hi ha Tot és comèdia. Comencem a aquesta hora un programa especial per informar de les pluges torrencials que continuen afectant Catalunya. El balanç a aquesta hora és de 2 morts i un desaparegut. El balanç provisional del temporal de pluges que ha escombrat Catalunya en les últimes 24 hores. A aquesta hora compareix el president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui escoltem en directe.
16: La de mar ha estat de 288 litres per metre quadrat, el nivell més alt que hi ha hagut tot aquest episodi a Catalunya, seguit de Mataró, 254 litres per metre quadrat, i de Granollers, 248 litres per metre quadrat. Dades senzilles per simplement posar de manifest l'excepcionalitat del fenomen, tant en quantitat de pluja acumulada, com també ens comentaven els professionals del Meteocat, amb la intensitat que hi ha hagut de pluja en alguns moments concrets. Doncs, per exemple, a la zona de Granollers, 68 litres en 30 minuts, que és un episodi absolutament d'una intensitat molt elevada. No? Per tant, fenomen que hem patit, molt excepcional, primer cop que es produeix a Catalunya. Quina és la situació ara? Doncs la part més rellevant que ens hem de comunicar i que hem avaluat ara a la reunió del CECAT és que la part més important d'aquest episodi ja està marxant de Catalunya. Estem ja, per tant, està sortint pel nord de Catalunya i podríem dir que no podem baixar la guàrdia, però que entrem en una etapa molt diferent de la que hem viscut, sense, insisteixo, baixar la guàrdia. Aquesta nova situació, aquesta nova etapa en la que entrem ara, ens porta a prendre les següents decisions. En primer lloc, a partir de les dues de la tarda aixecarem les restriccions a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Avi del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques, aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes, amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius i encara més prudència a la llera del riu Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVER, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a fer el curiós, a fer el badoc, i puguin prendre mal en aquest, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda. No? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques de Bau i el Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament. No? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte a l'Avi o el Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això, no s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització i, tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Vall del Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit. No? Pel que fa referència als serveis, estem en una fase de recuperació dels serveis, serveis de tot tipus, serveis viaris, serveis ferroviaris, serveis de transport aeri també, s'estan recuperant i es aniran recuperant progressivament durant el dia d'avui. Facin-se vostès càrrec que hi ha hagut afectacions molt importants. A les carreteres s'estan recuperant la C60, s'està recuperant alguns accessos a l'AP7, tot i que ja està l'AP7 plenament operativa, s'està recuperant també una part de la carretera de la via B10, moltes carreteres interiors tenen problemes de caiguda d'arbres o d'esllavissaments que ens porten a recomanar als ciutadans...
15: Són les paraules a aquesta hora del president de la Generalitat, Salvador Illa, que està compareixent per explicar les novetats d'aquestes pluges, d'aquest episodi torrencial de pluges que afecten Catalunya. La principal novetat, el principal titular, podríem dir, és que s'aixequen restriccions a totes les comarques, excepte a l'Empordà. Oriol Soler, què més ha dit el president?
17: Doncs, Gemma, el president ha començat traslladant el condol a les dues persones mortes, als seus familiars, al seu entorn, fruit d'aquest episodi. S'ha dit, Illa, que no hi ha precedents al litoral català d'un episodi meteorològic d'aquestes característiques. Com deia, a partir de les 2, com comentaves tu, s'aixecaran les restriccions, menys a l'Empordà, on sobretot preocupa molt la situació de l'Unyà, el Daró, la Tordera i el Riu d'Aura. Allà hi haurà restriccions fins les 9 de la nit. Illa, que també ha demanat als ciutadans que no agafin ni la C35 ni tampoc la Nacional 2, que si s'han de moure per aquella zona ho facin per la P7. I el titular que ens queda a hores d'ara és que s'ha acabat una part d'aquest episodi, però que comença un episodi nou. Diu el president que això no s'ha acabat i que encara hi ha probabilitat molt alta d'aiguats torrencials a la costa de Barcelona cap amunt.
15: Gràcies, Uri. Doncs ara és el moment de repassar el balanç del que ha estat el temporal fins ara. Ho dèiem només començar. Hi ha 2 morts i un desaparegut. És el balanç provisional del temporal de pluges. A aquests danys personals s'hi han de sumar centenars d'inundacions en baixos, soterranis i carrers. I a més també la crescuda de rius i rieres. Anem a PAM, Susana Ruiz, bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
15: Què en sabem de les víctimes del temporal?
18: Són un home de 75 anys que ha mort en una zona de caravaning d'habitatges prefabricats a Tordera, al Maresme, on ha cedit un mur que li ha caigut a sobre. Els serveis mèdics desplaçats fins al lloc no han pogut salvar-li la vida. La segona víctima és un altre home que ha mort a Montornès del Vallès. Els bombers han trobat el seu cadàver quan feien tasques de buidatge d'un garatge completament inundat. La família havia alertat ja de l'absència d'aquest home. I afegim que Salvament Marítim i els bombers estan buscant un jove desaparegut que ha caigut a la riera de Pineda, que desemboca al mar.
15: La nit i matinada han estat molt complicades per tots els cossos d'emergència, que deixen xifres molt altes d'activitat.
18: Sí, en consonància amb aquests registres de rècord, no?, de pluja, fins a les 11 del matí els bombers han atès gairebé 1.700 avisos per rescats de persones atrapades en cotxes i baixos, evacuacions, caigudes de murs, filtracions en pisos i altres incidències menys greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 7.000 trucades per incidents relacionats amb les pluges i el sistema d'emergències mèdiques, per la seva banda, ha fet 237 atencions a persones, totes lleus, per sort, però 51 han estat traslladades a un centre hospitalari.
15: La situació ha començat a millorar cap a les 11 del matí. En aquell moment s'ha enviat una nova alerta als mòbils. Ha sigut, Susana, el moment en què el govern ha aixecat les restriccions en una dotzena de comarques del litoral i el prelitoral central, perquè el temporal s'ha anat desplaçant cap al nord, que és el que preocupa ara.
18: Sí, efectivament, el que ha passat a les 11 és el que passarà a partir de les 2 amb la resta de comarques afectades, llavors dels 2 Empordàs. Interior, però, demana igualment molta prudència en totes aquestes comarques on s'aixequen les restriccions per evitar situacions de risc, ho deia la consellera Núria Parlon.
19: Doncs els veïns que estan a prop del Besòs, tant de Santa Coloma com de Sant Adrià, com de Montcada, actitud sobretot de no apropar-nos a la llera. Tampoc cal baixar a veure si el pàrquing se t'ha inundat o no se t'ha inundat, ja tindrem temps. Hem d'evitar els riscos en una situació en la qual Bombers va restabilitzar la normalitat, però encara hi ha serveis simultanis i molta feina a fer.
18: Qui diu el Besòs, doncs diu el Daró, l'Unyà o la Tordera. S'han aixecat les restriccions de mobilitat en aquesta dotzena de comarques, seran més a partir de les dues, però això no vol dir que haguem tornat a la normalitat, perquè el temporal ha deixat un rastre molt visible de destrosses i de rius que baixen molt crescuts.
11: Són un quart de dues del migdia. Anem ara fins a Girona, allà hi tenim en Carles Couso. Carles, hola.
1: Hola, bona tarda. Bon dia, Gemma.
11: Bon dia.
1: Horari d'hora 14 em fa dir-te bona tarda, perdona.
11: D'aquí una estona, com que també t'haurem de recuperar, em dius bona tarda. Carles, en tot cas, la notícia aquesta hora és l'enviament d'un nou US Alert, d'una nova alerta als mòbils per alertar precisament del desbordament de rieres a Calonja i Sant Antoni.
1: Sí, ara mateix, a aquesta hora, a les comarques de Girona tenim tres punts sensibles pel que s'ha enviat un US Alert fa poca estona. Tot i així, hem de dir que la situació a aquesta hora està millorant tant en el Daró com en el Ridaura. En el Daró, que és aquest riu que travessa la Bisbal, ha arribat a baixar moltíssima aigua fa molt poca estona. A més, ens deien veïns de la zona, ho ha fet en molt poc espai de temps. De fet, ha arribat a multiplicar per 7 el seu nivell en poc més de 3 hores. I una situació semblant ha passat al Ridaura. És un riu que comença a Llagostera, passa per Santa Cristina i acaba a Platja d'Aro. És un riu que també ha multiplicat per 5, en aquest cas, el seu cabal en poc més de 3 hores, i des de l'ACA deien, és una cosa que en les estadístiques internes que tenen ells es preveu que passi un cop cada 100 anys. Per tant, ha sigut un episodi molt extraordinari. Ara l'alcalde ens explicava que la situació estava millorant, però tot i així, el Ridaura, a diferència del Daró, sí que ha desbordat a la desembocadura ja encarant cap a Platja d'Aro. I s'ha enviat un últim alert diferent, sí, al del Daró i al Ridaura, en aquest cas per avisar també de possibles desbordaments a rius i rieres de la zona de Calonja i Sant Antoni. Per tant, tenim aquestes tres zones sensibles, el Daró en el seu pas per la Bisbal, el Ridaura en el seu pas per Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró, i aquests rius, aquestes rieres que van a Calonja i Sant Antoni. Això, Gemma, pel que fa al front dels rius i de les rieres, però altres afectacions importants a aquesta hora a les comarques de Girona, on ara hi ha l'epicentre de la tempesta, sí, seria a l'Hospital de Blanes. Des de primera hora està sent un matí molt i molt complicat a l'Hospital de Blanes, perquè les pluges intenses que han caigut a la zona de la Costa Brava Sud s'han arribat a acumular uns 160 litres per metre quadrat, han inundat els baixos, les urgències de l'Hospital de Blanes. Han afectat també els laboratoris i les zones de radiografies. Ens diuen des de Salut que han pogut reubicar a tots els pacients que hi havia a l'hospital, però avisen, important, que la gent de la zona de la Costa Brava Sud, de l'Alt Maresme, que no es desplaci a l'Hospital de Blanes, que si té alguna emergència, que abans de desplaçar-se truqui al 061, perquè el més probable és que vagi als serveis d'emergències a casa de la persona afectada o que els derivin, en aquest cas, o bé a l'Hospital Santa Caterina de Girona o a l'Hospital de Calella.
11: Gràcies, Carles. Connectem amb tu d'aquí una estona.
1: Una abraçada.
11: Les últimes hores també han estat especialment complicades al transport. A l'estació de Sants de Barcelona fa poca estona que han sortit els primers trens d'alta velocitat, i a Sants hi ha en Ferran Dalmau. La imatge aquesta hora és de caos. Ferran, hi ha notícia d'última hora.
20: Sí, Gemma, la notícia d'última hora és que fonts de Renfe avisen que no està previst que a les dues, tot i que s'aixequin les restriccions a les dues, no està previst que a les dues tornin els trens de Rodalies ni a les dues en punt, ni a totes les línies. Ara mateix, a les pantalles de fet de l'estació de Sants de Rodalies, quan queden uns 40 minuts per les dues del migdia, no apareix cap tren de Rodalies previst. Estan absolutament buides les pantalles, és una imatge atípica, i en paral·lel, a l'altra banda de l'estació, els trens d'alta velocitat han començat a sortir al voltant de quarts d'una del matí, quarts de les 12:30 sortien.
11: Fa poca estona, sí.
20: Sí, fa poca estona sortien els primers trens amb retards de fins a 1:30, i sobretot hi ha molt desconcert aquí a l'estació de Sants, perquè molts dels passatgers que estan esperant el seu tren, ni tan sols el veuen a les pantalles, a vegades a la pàgina web els apareix que els han cancel·lat el tren, a les pantalles no el veuen, des dels punts d'informació on hi ha centenars de persones esperant que els diguin alguna cosa amb el seu tren, no tenen més informació. Hem pogut parlar amb alguns d'ells i ens explicaven que la situació és absolutament caòtica a aquesta hora.
2: Ahora sale cancelado, ahora sale en la página de Renfe sale cancelado y estamos esperando a ver si hay un cambio o algo, porque no sabemos si saldrá o no saldrá.
21: El nuestro no sabemos ni en cuál vamos a viajar, ni a qué hora va a salir, porque ahora ha desaparecido del panel ya hace como hora y media y bueno, no hemos vuelto a saber más.
20: La imatge ara mateix és de desenes i desenes de persones al voltant de tots els punts possibles que puguin ser d'informació, on creguin que poden obtenir algun tipus d'informació, esperant amb les maletes tirades al terra, també persones sense sostre, perquè l'estació de Sants ha estat oberta aquesta nit perquè es poguessin refugiar de les pluges. Hi ha punts de l'estació on pràcticament no et pots ni moure de l'aglomeració de gent, i en paral·lel continuen també els talls a les línies de metro. L'última informació de TMB de fa cosa de mitja hora diu que la línia 1 del metro Barcelona està tallada entre Catalunya i Marina, la línia 3 entre zona Universitat, plaça Espanya i entre plaça Catalunya i les CEPs, les línies 9 sud i nord també tenen talls, en el cas de la nord entre Sagrera i Bon Pastor i en el cas de la sud entre el Prat i Europa Fira, i la línia 10 nord està tallada al punt que connecta Barcelona amb Badalona, és a dir, entre Bon Pastor i Llafià. Ara mateix, com dèiem, restriccions i talls a les línies de metro, Rodalies completament paralitzat i sense previsió de tornar ni a les dues en punt ni a totes les línies, i l'alta velocitat amb trens que acumulen retards de fins a una hora i mitja, altres de 45 minuts, altres que no apareixen a les pantalles, cancel·lats, i en general la sensació de molta falta d'informació pels passatgers que no saben realment què fer en aquests moments, si podran agafar el tren o no podran.
15: Ferran, qualsevol novetat, línies obertes.
20: Fins ara.
15: I fem un cop d'ull a aquesta hora també a l'aeroport del Prat, perquè, Uri, des d'ahir la situació també és bastant caòtica.
17: I també encara hi ha aquesta situació, sobretot de retards i de cancel·lacions. El que ens diu AENA és que s'estan operant els vols, que l'aeroport funciona i que hi ha enlairaments i aterraments, però que els controladors aeris estan espaiant molt els vols per tal de tenir més flexibilitat. El que ens expliquen és que tenen por i estan fent un treball de previsió de que hi hagi un altre cop un episodi de tempestes fortes, i el que fan és donar més temps als pilots perquè puguin veure quina pista els toca per aterrar o per enlairar-se.
15: Tornem ara un moment a la compareixença del president Salvador Illa, que continua explicant-se. De moment el president el que ha dit és el que explicava en Ferran. Rodalies no tornaran a la normalitat ni a les dues en punt, per tant veurem, i aquesta és la notícia a aquesta hora, que veurem si demà es pot tornar a la normalitat.
16: Recuperar la normalitat, per tant demà sí, podem obrir el comerç, sí, hem d'anar a la feina, sí, ens hem d'incorporar a la vida amb normalitat, amb la recuperació que hem d'anar fent de servei. Doncs pot ser que un ciutadà, doncs, poso un exemple, que hagi d'agafar la C-14-15, doncs es trobi que en algun punt hi ha un carril només perquè s'està encara treballant amb una esllavissada, no? Bueno, això podem trobar-nos-hi, però podrà passar per la carretera i podrà arribar al destí que hagi d'arribar, no? Per tant, demà, en principi, normalitat recuperada si no hi ha cap incidència nova.
15: Don,
16: bueno, pues simplemente agradecer
15: al president,
16: a todos los servidores públicos, el trabajo de estos días.
15: Continua el president a aquesta hora la compareixença en castellà, i el que nosaltres farem quan són les 13:23 és trucar, parlar amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter. Què tal? Bon dia.
22: Hola, molt bon dia. Què tal?
15: Ara mateix, què és el que més preocupa?
22: Bé, doncs ens preocupa les comarques gironines, tot i que en medi del primer front aquest d'aiguats bueno, ja va una mica de baixa, i ho podem veure amb la pol·lució també dels cabals dels diferents rius, del Daró, de l'Unyà, inclús del Ridaura, que ens ha donat problemes a última hora. Doncs bé, estem amatents amb aquesta segona tongada que pot arribar, com deia el president també, doncs, bueno, a partir de la tarda, no, i fins i tot allargar-se fins a la matinada a la zona de l'Empordà i de l'Oest.
17: Sembla ser, director, que hem salvat l'esbordament del Besòs per molt poc, o almenys així semblava en les imatges que hem vist durant tot el matí d'avui. No sé si es dona per fet que alguns d'aquests rius, que ara mateix comentava també el president Illa, pugui arribar a desbordar-se les properes hores per l'aigua que s'ha anat acumulant.
22: Sí, el Besòs ha sigut un... ha tingut un cabal de 900 metres cúbics per segon i, a més, molt sobtadament, en un quart d'hora pràcticament ha pujat, dèiem, de 650 a 900 metres cúbics per segon a quarts de vuit del matí. I això és una situació excepcional que no es donava des del 1994, que havien tingut sobre 1.100 metres cúbics per segon i abans ens hem de remuntar al 1990, 1971, etc. No? A veure, en quant al desbordament, bueno, aquí el que podia haver patit era la línia, les vies del pont de Renfe, el pont de color verd, no?, que coneixem, perquè és bé, si arriben a passar 100 metres cúbics per segon més, doncs l'aigua hagués fregat doncs, aquestes vies. I en qualsevol cas, l'endegament del Besòs està preparat per absorbir una riuada de 1.400 metres cúbics per segon. Per tant, hem quedat lluny de Madrid encara, o teníem prou marge encara per evitar aquest desbordament.
15: Tornant a l'inici, entenc que hores d'ara estan pendents, deia vostè, de Girona, de la zona del nord de Catalunya, per tant, també una possible greu afectació entre S'Agaró i la platja Gran de Platja d'Aro, és així?
22: Sí, tota la riera, esclar, el Ridaura ha arribat a 300 metres cúbics per segon, això és molta aigua, és cert que ha sigut molt puntualment, com totes aquestes pluges, si veiem tota l'evolució dels cabals d'aquests rius, doncs han sigut pluges molt, molt intenses, molt localitzades, i tal com han, anem a dir, com han arribat, anem a dir, després els cabals doncs, van descendint més o menys ràpidament, no? Aleshores, clar, aquí hi ha el Ridaura que ha tingut doncs, aquest cabal que dèiem, però clar, totes les rieres també d'aquesta zona doncs, també han anat força carregades i poden, això, o sigui, esperem que no, que aquesta segona tongada d'aiguats no sigui massa enèrgica, anem a dir, i que no plogui sobre mullat.
15: Per això li volia preguntar també per aquesta segona tongada d'aiguats, què hem d'esperar aquesta tarda? On tindran els ulls posats?
22: Bé, sobretot, tal com deia el Servei Meteorològic de Catalunya, és la humitat centre, o sigui, de Barcelona en amunt i fins a arribar a l'Empordà. És tota la zona que estaria exposada doncs, en aquests ruixats torrencials, que deia.
15: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per atendre la nostra trucada.
22: Moltes gràcies.
15: Uri, repassem ara, si et sembla, les dades de les precipitacions de les últimes hores, perquè ja des d'ahir la consellera Parlon, també el president Illa, parlaven d'excepcionalitat, era una paraula que han repetit moltíssim en les últimes hores, i és que les dades diuen això, garanteixen que sí, que l'excepcionalitat existeix i és així.
17: I parlem d'uns registres pràcticament mai vistos aquí a Catalunya. S'han superat amb escreix els 200 litres per metre quadrat al Vallès, a Sabadell, també a Granollers. Barcelona ha registrat la caiguda d'aigua més important des de l'any 1889. Per tant, parlem de rècords absoluts. I ara es referia el director de l'Agència Catalana de l'Aigua a com baixaven els rius. Ara mateix, per exemple, el Daró, a la Serra de Daró, baixa a 229 metres cúbics per segon, molt més amunt del que és habitual. També hi ha un avís vermell de l'ACA a Capllong, a la Riera Gotarra, 114 metres cúbics per segon, i on sí que veiem, seria una mica el contrapunt que es va normalitzant, és amb com van les coses al riu Besòs. Ara mateix està baixant a 130 metres cúbics per segon, deia el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, que s'havien arribat a superar els 900. Per tant, hem passat de 900 a 130. Sembla que aquí la cosa ja està estabilitzant-se, igual que el riu Llobregat, que ara mateix baixa dins d'uns paràmetres de normalitat a 44 metres cúbics per segon.
15: Doncs una de les imatges del dia, més aviat de la matinada, és a la zona del Besòs, on aquesta nit, aquesta matinada, ha estat realment molt, molt complicada. La situació, Andrea Villoria, ja és millor. Quina és la fotografia a aquesta hora?
3: Doncs aquí, Gemma, això és la nota positiva del dia. La imatge és la de la recuperació progressiva, perquè davant meu l'aigua ja està baixant i comencen a aparèixer, per exemple, el carril bici, la gespa, la zona peatonal del Parc Fluvial del Besòs, que havia quedat completament engolit per l'aigua aquest matí, en una imatge excepcional que hem vist durant tot el matí i des d'ahir a la nit, amb aquest riu Besòs planíssim, baixant amb moltíssima força, convertit en un riu marró que ocupava absolutament tota la llera, de costat a costat, i en alguns punts d'aquests municipis del Besòs, a molt poca distància de les tanques i voreres. Als peus dels ponts encara veig ara les marques d'aquesta aigua, marques fangoses que han deixat una línia que ha arribat molt i molt amunt. Per això escoltàvem a la consellera al principi d'aquest programa especial avisant, demanant als veïns del Besòs, de Sant Adrià, de Santa Coloma, de Montcada, que no s'apropessin al riu, cosa que no s'ha complert. La imatge aquí durant tot el matí ha estat un degoteig constant de gent, convertint aquest carrer en una llotja des d'on desenes i desenes de veïns s'apropaven a veure el riu amb els seus propis ulls i fins i tot a fer-ne fotografies, com per exemple han fet en José, en Javi o la Isabel.
4: Lo huertos ilegales, las viviendas estas de indigentes que no pueden, todos van al río y al final cuando viene esto, pues todo se lo lleva y todo va a parar aquí a la desembocadura.
5: Ahora ya ha bajado bastante. Antes llegaba a las vías.
3: El punt més conflictiu, com deia la Isabel, ha estat aquí a Sant Adrià del Besòs, on em trobo ara, és justament en les vies del tren, ja que l'aigua ha arribat a passar per sobre del pont per on passen les línies de Rodalies. Ara el nivell ha baixat, està amb prou feines 1 o 2 metres per sota, però el riu no baixava només en aigua, amb aigua sola, sinó que ha arrossegat canyes i residus que s'estan acumulant en aquest punt i que han provocat que es despengessin alguns dels cables d'aquest de pont. En qualsevol cas, aquí a Sant Adrià del Besòs també hem vist carrers on la gent sortia amb escombres per treure aigua d'algunes de les porteries on netejaven la vorera que s'havia convertit en un fangar. En aquest moment, insisteixo, Gemma, la imatge és la de la recuperació. Tinc davant meu un ocell, un bernat pescaire que es passeja per aquesta gespa convertida en fangar o un grup de...
7: Hi ha bones notícies, Andrea.
3: O un grup de 3 ànecs que pugen nedant riu amunt.
7: Andrea, fins ara. Gràcies.
3: Fins ara.
7: Uri, apuntava l'Andrea ara alguna bona notícia, però també n'hi ha d'altres que no són tan amables. A aquesta hora, Catalunya, arreu de Catalunya, continua havent-hi 18.000 persones que estan sense llum.
17: Sí, el que ens diu Endesa és que continuen tenint problemes de mobilitat per arribar a les zones afectades per les inundacions i per poder fer aquestes reparacions estan mobilitzant recursos addicionals cap als municipis amb més afectació i també han reforçat el centre de control. Però ara mateix, segons les dades de l'elèctrica, a Barcelona hi ha 3.300 persones sense llum, a Badalona 2.700 i a Santa Cristina d'Aro 1.000. Per tant, encara queda molta feina per fer. Ens avisen, això sí, que aquestes dades van canviant al minut i les anirem actualitzant en bon punt, doncs, tinguem informació nova.
7: Aquesta hora aquí ens està escoltant és el tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle. Senyor Batlle, bon dia.
23: Què tal? Molt bon dia.
7: Quines són o quines han estat les principals afectacions a Barcelona ciutat?
23: Doncs mira, des que va començar l'episodi, doncs, just a la matinada d'ahir dissabte, doncs, evidentment hi ha hagut moltes afectacions en el conjunt de dels serveis de la ciutat. Afortunadament, en aquests moments la normalitat està pràcticament recuperada i el que ara està vol dient, doncs, l'última preocupació que hem tingut ha sigut la crescuda del riu Besòs i les afectacions que això ha provocat també en elements de mobilitat a la ciutat de Barcelona. Però, en definitiva, jo crec que en aquests moments l'episodi el podem donar per superat, esperant doncs, que al llarg d'aquesta tarda es pugui normalitzar el conjunt dels serveis de la ciutat.
7: A partir d'ara, parcs i jardins, no sé si continuaran tancats durant tot el dia, hi haurà alguna altra mesura o és el que vostè deia ara, que esperen, confien que la situació millori?
23: Esperem que la situació millori, de fet ho estem comprovant ja, ho ha dit fa un any també el president de la Generalitat i la consellera d'Interior, i també hi ha hagut una compareixença del mateix alcalde. La novetat dels parcs la recuperarem demà, és a dir, aquesta tarda difícilment s'obriran els parcs que han estat tancats, perquè també molts d'ells doncs, han tingut caiguda d'arbres, han tingut s'ha malmès el verd d'aquests parcs, i per tant, des de poc no volem ara precipitar l'obertura, més doncs, ja que ja anem de cara a la tarda.
17: Aquesta caiguda d'arbres que comentava el senyor Batlle, no sé si la tenen xifrada i no sé si preocupa que en les properes hores, un cop doncs, la terra comenci a assecar-se una mica, pugui haver-hi més caigudes que ja no coincideixin amb el moment més difícil del temporal, sinó que arribin això unes quantes hores després.
23: Sí, efectivament, aquest és el tema que ens ha preocupat, no tan sols de caigudes d'arbres, sinó també esllavissades que s'han produït en algunes zones de Collserola. Hem tingut una afectació molt important en el barri de la Font del Gos, encara al camí de Can Notari, i en altres zones, i a Montjuïc també hi ha hagut esllavissades en alguns punts. Aquest és un tema que ens preocupa i, per tant, aquí hem d'extremar també molt la prudència a l'hora d'accedir en determinats espais de la ciutat. Aquesta és la crida que hem fet al llarg de tot l'episodi. Evidentment, com deia el president de la Generalitat, no podem baixar la guàrdia, pot ser que es produeixin encara algun episodi al llarg d'aquesta tarda, i a més, la previsió de la setmana que ve és de que pugui haver-hi algun altre episodi que, per descomptat, no tindrà les característiques del que acabem de passar, però en qualsevol dels casos ens obliga a ser molt prudents.
7: Tot i aquestes incidències que m'ha anat explicant a Barcelona, no s'han de lamentar o no s'han hagut de lamentar altres incidents més importants? S'ha parlat moltes vegades de com la ciutat pot resistir episodis extrems amb el canvi climàtic, la calor, les inundacions. Avui s'ha superat aquest examen amb nota, diria?
23: Jo, a veure, s'ha superat. Jo no sé si em nota o no em nota, però efectivament les afectacions... Aquí hi ha una cosa que hem posat de manifest al llarg dels episodis, perquè aquesta setmana passada hem tingut altres episodis també de molta aigua, que és la previsió o la prevenció que en el seu moment es va fer a la ciutat de Barcelona. Hi ha una cosa que a vegades oblidem, que una inversió, de les inversions més importants que hi ha hagut a Barcelona, ha estat sempre en el subsol. I precisament doncs, aquests els dipòsits de contenció d'avingudes han funcionat bé, és a dir, que no hi ha hagut, pensin que hi ha hagut una precipitació mitjana recollida a la ciutat de 147 litres i amb un màxim de 203 litres al primer metro situat a Sants. És a dir, que, per tant, hi ha hagut una afectació molt important, però, en canvi, ha funcionat bé tots els dipòsits. Tots han treballat al 100% de la seva capacitat. Els sensors s'han situat en alguns punts inclús per sobre del 100%. Per exemple, el dipòsit de paral·lel Ronda de Sant Pau, en el col·lector del carrer Vilà i Vilà, ha funcionat bé amb càrrega del 108%, encara lluny del sobreeiximent, però en qualsevol dels casos amb molta capacitat. I, a més, ja hem anunciat també que està previst, de cara al futur, la construcció de nous dispòsits d'avingudes. Alguns d'aquests dispòsits d'avingudes ja es van fer en les grans obres que es van fer motiu dels Jocs Olímpics i tota la transformació urbana que es va produir, però hem continuat fent-ho i ho continuarem fent. Per tant, Barcelona està en condicions de poder atendre circumstàncies molt extremes com les que ara hem viscut, però en qualsevol dels casos això també ens obliga a tots plegats a estar molt pendents dels elements de prevenció, sense els quals doncs, no es pot garantir la seguretat d'una ciutat tan complicada com és la nostra.
17: Senyor Batlle, sembla que ha anat de molt poc. Què hauria passat als barris de la zona de Besòs i la Verneda si finalment s'hagués desbordat el riu Besòs?
23: Bueno, aquest és el tema que ens ha estat preocupant tot el matí, perquè aquí el tema és que l'episodi de pluja ha estat en la zona costanera i després, doncs, fins, si se'm permet, fins a la zona del riu Congost. Si hagués arribat de més amunt, probablement haguéssim tingut encara més complicacions. Aquest ho hem anat fent el seguiment al llarg de tota la nit, que efectivament era la gran preocupació que teníem, sobretot al riu Besòs, però també a les mateixes rondes. Afortunadament això doncs, ha anat drenant i efectivament un dels elements és, pel que fa referència no al riu, però sí en el conjunt de la ciutat, l'existència d'aquests dipòsits de contenció d'avingudes.
7: Senyor Batlle, tinent d'alcalde de Barcelona, gràcies per atendre la nostra trucada.
23: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu una bona tarda.
7: Núria Seró, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
7: Núria, posa, no sé si dir-te una miqueta de llum a la foscor, que hem d'esperar per les pròximes hores. Ens hem de preocupar molt per Girona i sobretot per les zones de l'Empordà?
6: La part positiva és que ja aquest temporal va a menys. Sí, és veritat que encara tenim alguns ruixats, els més intensos els trobem a l'Alt i Baix Empordà, i és on continuen els avisos més extrems, els avisos vermells.
7: Sí.
6: Molta precaució, perquè aquestes pròximes hores seguirem parlant de ruixats i tempestes, però res a veure amb tot el que ha caigut, i seran més dispersos. Al llarg de la nit hi haurà uns ruixats que afectaran especialment a les Terres de l'Ebre, i al llarg del dia de demà s'aniran desplaçant per tot el litoral, a mig matí ja el tindrem a la costa central, després arriba a la Costa Brava i continuarà plovent molt on ha plogut. La gran que és que continuarà plovent on ja s'han registrat quantitats molt elevades. De fet, a Vilassar de Mar, entre ahir i avui, s'han fregat els 300 litres per metre quadrat. A Mataró s'han superat els 250 litres per metre quadrat. I, de fet, aquesta situació els meteoròlegs l'haurem d'estudiar perquè és un molt puntual, es parlava ahir de mini-huracà, de fet no ho ha estat, no tenia ni un ull ben definit, però sí té una mica de to que sembla un cicló tropical i haurem d'estudiar-lo molt per amb aquestes circumstàncies. De fet, tenim un mar mediterrani molt càlid que ajuda que tinguem molta més energia per quan tenim aquests ruixats baixin i tinguin molta més entitat i tinguem aquests aiguats.
7: Núria, et volia preguntar precisament per això, per aquest mini huracà que ahir es va anunciar. Et pots pensar que quan vam sentir aquesta paraula ens vam espantar? Finalment no ha tingut lloc. Què ha passat exactament?
6: Perquè sigui un mini huracà, tenim que haver moltes coses que s'han de complir. Una d'elles és que es vegi l'ull perfectament al satèl·lit, que és on veiem les imatges a uns 3.600 quilòmetres. No tenia aquest ull, però sí que ens ha deixat uns aiguats molt importants i també aquesta precipitació persistent. El que teníem sobretot eren tempestes organitzades que no paraven de descarregar aquests aiguats d'aigua, deixant quantitats històriques en molts punts de Catalunya, especialment a Barcelona i Girona. Perquè si és veritat que a les comarques de Tarragona i de Lleida pues es pregunten on està aquest temporal, perquè sí que han tingut pluja, però res a veure amb els aiguats i les imatges que es poden veure per xarxes socials, per exemple, dels rius, que estan bastant al límit.
7: Núria, normalment et pregunto, o sempre et pregunto, deixa'm dir-te, si ens haurem d'acostumar a aquests episodis extrems. A l'estiu parlàvem molt de la calor, ara sembla que ens espera una tardor d'inundacions. Com d'habitual seran episodis com els que hem viscut aquest cap de setmana?
6: Clar, la dinàmica atmosfèrica està canviant i és una realitat. Estàvem parlant de que no ha estat un mini huracán, però sí que és una ciclogènesi, podríem parlar, tropical. I, de fet, si a la imatge del satèl·lit li traiem les costes, és a dir, que no es vegi que és Catalunya, una persona que coneix la meteorologia i aquests sí. fenòmens es podria pensar perfectament que està al tròpic, és a dir, que el temps està canviant. Una de les raons que estigui canviant és que el mar Mediterrani cada vegada està més càlid, o, de fet, al llarg d'aquest any ha estat molts dies per sobre de les temperatures que tocarien aquestes dates. De fet, el setembre va tornar a batre rècords de temperatura alta, per sobre dels 26 graus, i això fa, com dèiem, que tingui molta més energia, i quan tenim aquests ruixats, té molta més aigua disponible per descarregar de cop.
7: Núria, n'estarem pendents. Gràcies, com sempre.
6: Fins després.
7: D'aquí 20 minuts seran les dues en punt del migdia. És moment de refer una mica la informació. Tornem a aquesta hora cap a Sants, allà, i continua en Ferran Dalmau. Ferran, què tal?
20: Hola, Gemma. Doncs bé, a aquesta hora ha baixat una mica la congestió, cosa que no vol dir que no continuï l'estació de Sants amb una sensació caòtica, però sí que és veritat que els trens que estaven programats per les primeres hores d'aquest matí, parlem d'un tren, per exemple, que anava en direcció a Vigo als voltants de les 9 del matí i un que anava a Alacant a un quart d'11 del matí, ara a aquesta hora a les pantalles comencen a aparèixer com que la seva sortida és en els propers minuts, i totes les persones que estaven esperant aquí a l'estació de Sants amb les maletes assegudes al terra, tirades, i que contribuïen a aquesta sensació de caos, s'estan dirigint cap a passar el control de seguretat. És veritat que encara no apareix una previsió de en quin moment sortirà, per exemple, aquest tren d'Alacant, un Euromet que sortia en principi a un quart d'11. No hi ha una previsió, però ja té una via assignada. Els passatgers ja poden superar els controls de seguretat, i això està ajudant a descongestionar, perquè són centenars de persones que ja van cap a les andanes i, per tant, abandonen el vestíbul central. Hi ha un fort dispositiu policial també per ordenar tot aquest procés, i això també està contribuint a no generar el caos en els punts d'accés a les andanes. El que passa és que la resta de trens, els que no estan assignats encara, l'única informació que hi ha ara mateix és el que se sent per megafonia, perquè a les pantalles només apareix aquest tren que deia ara d'Alacant i un previst que ha de sortir cap a Madrid, Puerta de Atocha, quan faltin 10 minuts per les dues, és a dir, d'aquí a 8 minuts. A l'altra banda de l'estació, el punt de Rodalies continua en la mateixa situació que quan connectàvem abans. Cap tren anunciat a les pantalles. Les 6 pantalles destinades a Rodalies estan completament negres, no hi ha cap tren previst. Molta gent que està també aquí mirant aquestes pantalles esperant a veure si en algun moment apareix el tren, però bé, ràpidament veuen que no hi ha gaires possibilitats i es dirigeixen als punts d'informació. Els punts d'informació sí que continuen exactament com estaven. Cues molt llargues, tant el punt d'informació de Renfe com els punts de venda de bitllets, moltes persones que van a preguntar si poden comprar un altre tren per anar a la destinació que tenien prevista, perquè alguns no només estan acumulant els retards o les possibles cancel·lacions o la falta d'informació de trens d'avui, sinó que ja venen de trens d'ahir que van quedar cancel·lats també per la situació climatològica, i a més aquí a l'hotel NH de l'estació de Sants moltíssimes persones sortien a primera hora amb les maletes perquè s'han hagut de quedar a dormir aquí perquè s'han quedat tirades i no podien anar a les seves destinacions. També hi ha un factor més, que és el factor dels estrangers que se n'anaven a París, per exemple, que hi ha un tren previst per d'aquí una estona, o que anaven a Madrid des de Barcelona,
0: i que encara és més el seu desconcert perquè alguns d'ells no sabien la gravetat de la situació climatològica, alguns d'ells no acaben d'entendre si tenen dret a que els hi paguin el bitllet que van pagar, yeah, si poden ser recol·locats. Ara mateix són aquests els elements que continuen generant caos, sobretot al voltant dels punts d'informació.
7: Doncs en continuarem també pendents de la situació a aquesta hora a l'estació de Sants. Hi ha també notícia d'última hora, Uri, i és que es comença a recuperar progressivament el servei, en aquest cas a Ferrocarrils de la Generalitat.
17: Sí, a poc a poc es recupera el servei després de les hores més crítiques del temporal. A la línia Llobregat-Anoia s'ha reprès a la una, mentre que s'espera que a partir de les dues es restableixi la circulació entre Barcelona i el Vallès. I per acabar de fer aquest repàs del transport públic, el metro de Barcelona, la línia 3 funciona entre Zona Universitària i Maria Cristina, entre Espanya i Catalunya i entre les Ceps i Trinitat Nova. Això vol dir que no hi ha servei entre Maria Cristina i Espanya i tampoc entre Catalunya i les Ceps. La línia 1, la vermella, recordem, està també sense servei entre Plaça Catalunya i Marina. I la L9 Sud, sense servei entre Prat, Estació Europa i Fira. La línia 9 Nord, sense servei entre Sagrera i Bon Pastor.
7: Són 3:15. 3:15, continuem a l'antena de la sèrie de Ser Catalunya en aquest especial pluges, especial episodi de pluges torrencials que de moment ha deixat el balanç. Aquesta hora és de 2 morts i un desaparegut. Deien Ferran des de Sants que hi ha moltes persones que s'han hagut de quedar a dormir a l'estació aquesta nit per impossibilitat d'arribar a casa seva. Uns quants trens van quedar aturats ahir a la nit. Aquesta hora qui ens escolta és en Juan Antonio García, és responsable d'emergències de Creu Roja Catalunya. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Des de Creu Roja, ho dèiem ara, es va muntar ja ahir a la nit un dispositiu especial per a les persones que havien quedat atrapades pel temporal. Quantes persones heu atès en les últimes hores i on han estat les principals atencions? On s'han fet?
8: Doncs més de atencions a més de 4.000 persones, sobretot grans aglomeracions a les estacions de Camp de Tarragona, a Sants, a l'aeroport de Girona i després també atencions més petites als albergs municipals que hem muntat també.
7: Encara hi ha algú que no hagi pogut tornar a casa seva? Encara esteu fent el seguiment? Entenc que si són 4.000 persones, segurament la resposta és que sí.
8: Bueno, de moment continuem en alerta, sobretot per a les estacions de Camp de Tarragona i de Sants, per si tinguessin que actuar una altra vegada. De moment no hem desactivat tots els nostres recursos.
7: Quines són les previsions a partir d'ara? Què tenen previst?
8: La previsió és positiva, és d'anar desescalant l'operatiu i aquesta nit doncs, tancar-ho. Aquesta és la previsió. Estem a l'espera també d'una altra reunió amb el FECAT i veure també si això es confirma aquesta tarda.
17: No sé, senyor García, si vostès també han fet alguna mena de dispositiu o d'atenció per a persones vulnerables. Sabem, òbviament, que les nits aquestes on hi ha pluges torrencials, la gent que viu al carrer, i parlem, per exemple, a Barcelona, de més de 2.000 persones, també necessita ser atesa. No sé si vostès han participat també d'alguns d'aquests dispositius i quin balanç de persones ateses hi ha hagut.
8: Sí, correcte. Hem participat en diferents municipis, Barcelona, Mataró, Sant Cugat, Castelldefels, Terrassa, en Santa Coloma, Cervelló. En principi s'han omplert unes 200 places a tots aquests albergs que hem muntat, en col·laboració amb els diferents municipis.
7: Juan Antonio García, responsable d'emergències de Creu Roja Catalunya, gràcies per atendre la nostra trucada.
8: Moltes gràcies a vosaltres. Bona feina.
7: Sí. 12 minuts i seran les 2 del migdia. A aquesta hora tornem a connectar amb Girona. Allà hi continua en Carles Couso. Carles, com estàs?
9: Hola, què tal?
7: Quines són les novetats a aquesta hora o les últimes hores que ens puguis explicar?
9: Doncs mira, fa molt poca estona parlàvem amb el president de l'agència, amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua i ens alertava que els preocupava el Ridaura en el seu pas entre S'Agaró i Platja d'Aro. Doncs bé, ens acaba d'informar l'Ajuntament de Platja d'Aro que, degut a la intensitat de les pluges i a la velocitat que comentava també l'Uri de la baixada de l'aigua pel Ridaura, s'ha vist afectada aquesta estructura del pont de l'avinguda de S'Agaró. De fet, en imatges que distribueix l'Ajuntament, s'hi veuen a esquerda aturades en aquest pont, un pont que quedarà tancat a partir d'ara també per a tots aquells vehicles que es volien moure entre aquesta zona que separa S'Agaró i Platja d'Aro. L'aigua del Ridaura passa molt i molt a prop d'aquest pont i ara s'ha vist ja afectada l'estabilitat del pont i l'Ajuntament ha decidit tancar el pont i que no hi pugui passar ningú més. Un pont que, com dèiem, per sota hi passa el Ridaura, aquest riu que va entre Llagostera, Santa Cristina i Platja d'Aro, que ha multiplicat per 5 en molt poques hores el seu nivell i també avisava l'alcalde, ara ens enviava un missatge i ens deia ell, no està plovent ara a la zona, però és un riu, el Ridaura, que va agafant aigua de, per exemple, moltes altres zones de les Gavarres, moltes altres zones del massís d'Ardenya, Cadiretes. És una aigua que ara va arribant en aquesta zona de Platja d'Aro, de S'Agaró, i que també pot afectar a que pugi, que vagi pujant el cabal d'aquests rius. Per tant, en part per això també, en una situació semblant al Daró, per això s'ha enviat les alerts, perquè ara pot ser que en algunes zones del Baix i de l'Alt Empordà ja no hi estigui plovent, però els rius encara es van alimentant d'aigua de les capçaleres, que fan que el nivell encara no sigui ni molt menys l'habitual i que encara estigui en un nivell molt per sobre del que tenien, per exemple, fa poc més de 3 hores. Deixa'm dir-te també, com a novetat, que l'Unyà a Girona també creix, en part, per això mateix que estem explicant. La riera Gotarra, per exemple, que és una de les rieres que alimenta l'Unyà, també porta molta aigua, ens ho ha recordat l'Uri, una aigua que ja està arribant a l'Unyà i que, sense ser una situació de perill, ja veiem com a l'Unyà hi ha força aigua. Però ara el problema principal degut a l'aigua i a les crescudes dels rius el tindríem a Ridaura, a S'Agaró, en aquest pont que s'ha hagut de tallar per problemes estructurals, i en aquesta mateixa zona ara tindríem també unes 1.000 persones sense llum per a les afectacions també de l'aigua.
17: Carles, una de les imatges que ens ha cridat més l'atenció era la d'alguns rius baixant pràcticament de color negre, i el que deien els experts, ens comentaves, és que pot ser encara conseqüència de l'incendi a les Gavarres de fa mesos.
9: Exacte, aquí ens hem de situar en el Daró, que és aquest riu que baixa, que travessa la Bisbal i que ja va passar dimarts amb els aiguats que vam tenir dimarts, ha tornat a passar ara. Molts dels sediments de les Gavarres han baixat per aquestes pluges i s'ha vist el Daró en el seu pas per la Bisbal com baixava aigua negra, i això de fet el dijous al balcó amb l'Anna Puigvoltes, en Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, ens va explicar que l'incendi que hem tingut aquest estiu a les Gavarres, segurament el que ha provocat avui i el que va provocar dimarts és que l'aigua en el Daró, que ens ha sorprès aquests dos dies per la gran quantitat d'aigua que aportava, quan és un riu que durant l'any va pràcticament buit, en part ha baixat tan ràpid l'aigua perquè pel camí, quan baixava de les Gavarres, no s'ha trobat matolls, arbres o vegetació habitual quan una zona no està cremada.
7: Maurici Jiménez, alcalde de Castell d'Aro, què tal? Bon dia. Alcalde, bon dia.
10: Hola, bon dia.
7: Quina és la situació a aquesta hora a Castell d'Aro? Què és el que més preocupa?
10: Bé, hores d'ara, després d'aquesta petita inundació que hem tingut en el tram final del riu Ridaura, ara mateix el problema el tenim amb un dels ponts que creua aquest riu en la seva desembocadura, perquè precisament ens trobem en què l'estructura sembla que ha cedit i estem pendent de que la puguin valorar per part del cos de bombers i del Departament de Territori.
7: Què tenen previst?
10: Bé, de moment hem fet un tancament que en principi ha de ser provisional, però està clar que fins que no tinguem garanties de que l'estructura doncs, està consolidada i, per tant, es pot utilitzar amb màxims criteris de garanties de pas i de seguretat, doncs, òbviament, no podrem tornar a reobrir.
17: Alcalde, no sé si vostè té records o si recorda algunes escenes semblants a les que s'estan vivint avui, perquè realment veiem els rius baixant amb moltíssima força. És una cosa inèdita, potser hi ha algun record del Glòria de fa uns anys. No sé com d'extraordinari és el que s'està vivint avui allà.
10: Bé, jo crec que aquí ens hem de remuntar l'any 2005, quan va haver-hi una gran ploguda, diguéssim, a la capçalera de Ridaura, que va provocar una forta inundació de tota la part de desembocadura. De fet, aquella pluja important i aquella tempesta va provocar que es fessin unes obres d'endegament en el riu i que es millorés, diguéssim, tota la desembocadura. Jo vull pensar que aquestes obres doncs, han ajudat a que el mal que avui s'ha produït hagués pogut estar pitjor, i per tant entenc que ens han pogut doncs, ajudar a que no es tornessin a repetir els fets de l'any 2005, en el que tots els veïns de l'entorn de la desembocadura

0: de Castell d'Aro.
1: Doncs jo encara haig d'enviar un missatge de prudència, perquè tot i que ara la pluja ha afluixat, el riu també ha baixat a nivell de cabal, cal recordar que estem encara en una situació d'emergència, que poden vindre pluges. Fins i tot jo recordo els veïns que pot ser que no plogui en el nostre municipi, però sí que plogui a la capçalera del riu i que, per tant, ens trobem amb una nova crescuda que pugui venir produïda perquè pugui ploure doncs, a Llagostera o a Santa Cristina. I el que demano és que la gent tingui sentit comú i, per tant, faci cas de les advertències i s'allunyi d'aquestes zones que possiblement puguin ser objecte d'inundacions.
0: Seny i sentit comú. Ens apuntem la recomanació, alcalde Maurici Jiménez, alcalde de Castell d'Aro. Gràcies i molts ànims.
1: Gràcies, molt bon dia.
0: Publicitat i tornem.
2: Cadena SER. Matricula't ja a la UNED. Al web uned.es. Fins al 23 d'octubre.
3: Més de 30 graus universitaris, 16 idiomes, màsters oficials i postgraus.
2: A Salt, Olot, Figueres i Sant Feliu de Guíxols.
3: UNED. 972-21-2600, info@girona.uned.es o al WhatsApp 689-871-455.
4: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
5: Carrer de la Torre de Bac, Fornells de la Selva, Girona.
6: Trobada fictícia a una real, l'espectacle Pla per Roig. Reconstrueix la històrica entrevista que Montserrat Roig va fer a Josep Pla l'hivern de 1972 per la revista Destino. Ferran Utzet dirigeix a Jordi Coromina i Laura Roig. I una més, que s'estrenarà al gener del 2027 al TNC. Roig i Violeta, a partir de dues de les seves novel·les més emblemàtiques, El temps de les cireres i L'hora Violeta. Dirigeix Magda Puyo, que també signa la dramatúrgia amb Daniela Feixas. I el repartiment, Oriol Genís, Raquel Ferri i Alba Pujol, entre d'altres.
7: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
9: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
10: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
9: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant i ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta'l el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
11: On t'has ficat aquesta nit?
0: Últims minuts abans d'arribar a les dues del migdia. És moment ara pels esports. Anna Palet, com estàs? Resguardada de la pluja?
12: Resguardada de la pluja, sí, què tal? Bona tarda, Gemma.
0: Anna, hi ha tres focus informatius esportius importants en el dia d'avui. El primer és el clàssic femení que s'havia de jugar, que s'ha de jugar al Camp Nou entre el Barça i el Madrid. Un partit que s'havia de jugar a les 5 de la tarda, però que ja s'ha endarrerit. Ahir al vespre ja es va confirmar aquest endarreriment, no?
12: Sí, és un dels moltíssims partits afectats per les pluges, aquest clàssic femení, Barça-Madrid al Camp Nou. El partit finalment començarà a les 7 de la tarda, dues hores més tard del que inicialment estava previst, que era a les 5. El Barça va demanar el canvi a la Lliga ahir a la tarda per qüestions operatives de seguretat i també per donar temps als aficionats de planificar desplaçaments. Hi ha més de 40.000 entrades venudes. Veurem com respon l'afició, Gemma, perquè lògicament hi haurà persones afectades que finalment no hi puguin anar. En tot cas, requadrà que el clàssic Barça-Madrid ha canviat d'hora i arrenca a les 7 de la tarda al Camp Nou.
0: Anna, també hi ha dos partits, en aquest cas són de segona divisió, que seran aquesta nit. Un és el Sabadell-Andorra, que es va ajornar ahir, evidentment, per tot l'episodi de pluges torrencials, i l'altre és el Girona-Mallorca, que serà a Montilivi, amb els mallorquins que ja han aterrat.

0: aquesta hora amb l'estació de Sants. Allà hi tenim ja des de fa una bona estona en Ferran Dalmau. Ferran, quina és l'última hora?
1: Doncs l'última hora és que fons de Renfe informen ara mateix que les línies que en principi podrien ser les primeres en restablir el seu servei de rodalies serien les de la zona sud de Catalunya, és a dir, les de les Terres de l'Ebre i la zona de Tarragona. Fins ara el que sabíem és que no estava previst que es restablissin les línies de rodalies ni totes alhora ni a les dues en punt, i s'està complint perquè ara mateix a les 2:09 no apareix encara cap tren de rodalies a les pantalles de l'estació de Sants. Pel que fa a l'alta velocitat, sí que s'estan començant a programar alguns trens i es va reduint la situació de caos a l'estació de Sants a aquesta hora.
0: Ferran, gràcies. Connectem amb tu si cal més tard. El que volem fer ara és fer un cop d'ull a les carreteres. La situació també és difícil a la xarxa viària. Mireia Camats, des del Servei Català de Trànsit.
2: Una tarda d'hores d'ara hi ha una vintena de vies amb afectacions derivades de la pluja, sobretot als Vallesos, al Maresme, al Barcelonès, a la Selva i al Baix Empordà. A la C32 hi ha un carril tallat d'Esplugues en sentit Llobregat per la caiguda d'arbres a la via. Això alenteix la marxa en aquest tram. A l'AP7 hi ha tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. La C16 està tallada a Sant Cugat del Vallès en sentit Barcelona per despreniments. La circulació es fa per la calçada contrària. La C352 està tallada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades, i també s'ha tallat aquesta via entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A la Nacional 150 es dona pas alternatiu a Terrassa per esllavissades. Això provoca retencions en tots dos sentits. La GI-552 està tallada a Riells i Via Brea per inundacions. La GI-682 està tallada a Blanes també pel mateix motiu. A la GI-681 es dona pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. A la GI-600 tallada a la calçada Tordera per inundacions, i també s'ha restringit la C-65 a Santa Cristina d'Aro en tots dos sentits per inundacions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Mireia. Precaució a la carretera, doncs. Ara mateix, ho dèiem fa uns minuts, fa molta estona que ho estem explicant. El que més preocupa és la situació a Girona, concretament a l'Empordà. Allà les alertes, anunciat fa molt poca estona el president Salvador Illa, es mantindran fins les 9 de la nit, perquè preocupa especialment el creixement dels rius d'Aro, Riu d'Aura i l'Unyà a aquesta hora. Carles Couso, Ràdio Girona.
3: Sí, de fet, els veïns d'aquestes dues comarques acaben de rebre un SLR recordant-los això, que fins les 9 del vespre es manté la restricció de mobilitat a la zona. Ara hem de dir que ja només plou en algun punt del nord-est de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. La tempesta està marxant cap al mar, però la situació encara és complicada per l'alt nivell d'algun dels rius que hi ha a la zona, com el d'Aro, la Bisbal, el Ridaura, que ha desbordat i ha afectat. Ens ho deia ara l'alcalde de Platja d'Aro, l'estructura d'un punt entre Sagró i Platja o la riera Gutarra a Camion i el Tordera i la Tordera a Fogàs. Important, informació de servei, ho ha dit el president Illa a la compareixença: si hi ha gent que ha de tornar de la Costa Brava cap a Barcelona, ho ha de fer per l'AP7, perquè la Nacional 2 o la C35 seran complicades aquesta tarda.
0: Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, bona tarda.
4: Hola, bona tarda des de FECAT.
0: Què és el que més preocupa a hores d'ara? Entenc que és aquest creixement dels rius que ara explicava en Carles.
4: Sí, volem transmetre que la situació millora, però que el risc continua en els rius i rieres i zones inundables, especialment de la zona del Baix Empordà, on tenim el riu Ridaura i el Daró i el Ter i totes les rieres del Baix Empordà amb una quantitat d'aigua molt important, desbordant en alguns punts. I, per tant, demanem a la població d'aquesta zona que extremi les precaucions. Per aquest motiu, hem enviat un SLR ara mateix informant de l'ampliació horària de les restriccions a l'Alt i Baix Empordà.
0: A l'Alt i el Baix Empordà, SLR de fa només uns minuts. Em deia vostè, la previsió millora. Entenc que ha de continuar millorant en les pròximes hores. El president de la Generalitat, de fet, ha dit que aquestes comarques, l'Alt i el Baix, a partir de les 9 ja no hi hauria alerta. Per tant, entenc això, que la situació...

0: situació millorarà a partir de llavors.
1: Sí, esperem, el que esperem és que, com que ja les precipitacions han disminuït i ja no són tan intenses, els rius doncs, aniran disminuint el seu cabal i aniran normalitzant-se en les properes hores.
2: Senyor Marramon, no sé si amb les pluges que han caigut les últimes hores i la que encara ha de caure, això complica els escenaris de cara a la setmana vinent? És a dir, el sol tindrà més problemes per drenar, una pluja potser menys intensa que la que hem viscut les últimes hores podria generar problemes més grans?
1: Exactament, el sol està saturat d'aigua i el que l'Agència Catalana de l'Aigua és que doncs, en les properes precipitacions doncs, no podrà absorbir i amb menor quantitat de precipitació doncs, podem tenir afectacions. No? També és molt important alertar la població de la possibilitat de despreniments o de terrenys inestables que puguin cedir. Per tant, sobretot en les zones on hi ha pendents, en zones de muntanyenques, zones més inestables, on ha caigut una gran quantitat de precipitació que el terreny ha anat absorbint, doncs maximitzar la precaució i la prudència a l'hora d'efectivitats en aquestes zones perquè es poden produir doncs, aquests corriments de terra.
0: Senyor Marramon, no sé si el balanç d'aquesta hora és un quart de tres de la tarda, l'endemà pràcticament d'aquests aiguats. Continua sent aquesta hora el balanç de dos morts i una persona desapareguda? No sé si hi ha novetats.
1: Correcte, aquest continua sent el balanç, no tenim novetats. Tenim aquestes dues víctimes mortals que hem de lamentar, a Montornès i a Tordera, i aleshores doncs, estem esperant també les notícies d'aquesta recerca que s'està fent a Pineda de Mar.
2: Una altra de les coses immediates és que hi ha pràcticament 18.000 persones sense electricitat a Catalunya. No sé si en això tenim alguna actualització, si es preveu que a poc es vagi restablint el servei, o al contrari, si ara, per exemple, a l'Empordà podria ser doncs, que algunes persones es quedessin sense subministrament.
1: Esperem que es vagi restablint el servei. La informació que tenim d'última hora és que tenim aquests 18.000 clients, tenim 20.500 clients sense llum. Això és el que ens acaba d'actualitzar ara mateix les companyies elèctriques. Tenim 20.500 clients sense llum, però el que es preveu és que vagin restablint, que com que ja han cessat les precipitacions i, per tant, aquest, el que origina doncs, aquestes afectacions i aquest fenomen ja no hi és, doncs a mesura que sigui possible doncs, es vagin restablint el servei en aquesta actualitat.
0: Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, gràcies per atendre la nostra trucada.
1: Moltes gràcies a vosaltres per informar.

0: Carrusel Deportivo y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.
2: Bona nit a tothom. Soc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres, de 7 a 12 del migdia, a les freqüències de SER Catalunya. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
3: Hem sabut que l'Audiència de Barcelona finalment amnistia la Marta Rovira de la desobediència que li imputaven en l'organització de l'1 d'octubre, vaja, la condemna que li van fer per l'1 d'octubre. Marta Rovira, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Com ha rebut la notícia?
4: Com esteu? Doncs, bueno, la veritat és que ja no l'esperava, perquè després de 8 anys, més de 8 anys i mig, que tinc aquesta causa oberta, va començar el Tribunal Suprem, perquè costa fer memòria, fins i tot. Va començar el Tribunal Suprem al febrer del 2018, va començar per un delicte primer de rebel·lió, després de la sentència, l'octubre del 19, va ser un presumpte delicte, perquè a mi no m'han condemnat mai, de fet. Un presumpte delicte de sedició. Quan vam eliminar el delicte de sedició del Codi Penal, finalment semblava que es quedava amb una desobediència. I ja fa, des d'aleshores, des del 2022, que estem demanant que l'expedient es traslladi. Bueno, de fet, des del principi, un dels arguments era que això es traslladés, no? Que es portés cap a Barcelona, cap a Catalunya, al tribunal competent, la jurisdicció que li pertocava. I això tot es va passar el mes de maig passat. Jo el mes de juliol vaig anar a designar advocat i procurador a Barcelona. I finalment, doncs mira, ahir coneixíem la notícia de que, tal com pertocava, doncs han aplicat la llei d'amnistia. Per tant, contenta, però la veritat és que ja havia desconnectat bastant del tema.
3: Perquè clar, vostè ara, que li van aixecar aquella causa per terrorisme, ja pot tornar lliurement a Catalunya, però en definitiva vostè ha decidit mantenir la seva vida allà a Suïssa perquè la van construint durant els anys en què no era així, clar.
4: Sí, jo vaig decidir marxar precisament a conseqüència d'aquesta causa. Quan es va obrir la causa al Tribunal Suprem, jo vaig compareixer al Tribunal Suprem la primera citació, crec que va ser el febrer del 2018, crec que era febrer, i llavors el mes de març, al cap de 3 setmanes, després d'haver-me deixat en llibertat sota fiança i d'haver anat una vegada a signar a Barcelona a l'Audiència Provincial, perquè clar, havia de signar la llibertat condicional, no?, al final em van tornar a citar molt ràpid i la citació posava que era per revisar la meva situació personal. Aleshores, si estava en llibertat sota fiança, llibertat provisional, només la podien revisar d'una manera, no? Que és doncs en presó provisional. I llavors amb la meva família vam decidir que marxàvem i que intentàvem fora trobar la solució al que era un conflicte polític. No era una situació de criminalitat ordinària el que nosaltres estàvem, no? I a partir d'aleshores, a partir del març del 18, que és quan jo arribo a Ginebra, doncs va ser lluitar per trobar una solució política al conflicte polític, lluitar primerament, no?, prioritzant la repressió política, és a dir, si hem de trobar una solució al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol, hem de començar per la situació de repressió política, i a partir d'aquí va ser una cursa de 6 anys fins a arribar a la llei d'amnistia, no?
3: Hi ha molta gent que ens pot estar escoltant ara des de casa que deu pensar, i ara què fa la Marta Rovira? Perquè clar, fa un parell d'anys vostè va deixar la secretaria general d'Esquerra Republicana, també.
4: Bé, com vostè ha dit abans, quan finalment la causa que a mi se m'obre estant a l'exili, a mi m'imputen una acusació de terrorisme. Això era l'Audiència Nacional i la imputació de terrorisme era doncs, per haver organitzat el tsunami democràtic. Estrany, estant a l'exili, organitzar el tsunami democràtic i a més, diguéssim, ser presumptament terrorista. Però quan això va caure, perquè vam totes les defenses, diguéssim, concretament la defensa de la Marta Molina va guanyar un recurs i la causa aquesta va caure, va tancar, es va anul·lar, diguem-ne, i per tant jo vaig decidir, sí, fer el pas i tornar. Sabia que quedava aquesta causa oberta de l'1 d'octubre relacionada amb el referèndum, però llavors a mi em semblava que ja era una desobediència i que això, doncs, tard o d'hora acabaria passant i, a més, després d'haver aconseguit la llei d'amnistia. Però, clar, llavors el dilema va ser gran, no? És a dir, quan jo puc tornar al juliol del 24, Jo ja havia deixat la política uns quants mesos abans, després de les eleccions catalanes, al maig del 24, i dels mals resultats que va tenir Esquerra Republicana, i el fet que jo ja portava 3 mandats de secretària general i, per tant, el quart ja no s'aguantava estatutàriament, i el fet que la repressió encara continuava, perquè quan jo vaig plegar de la política, la repressió encara hi era.
3: I a mi se'm feia molt difícil. I una mica la batalla campal que hi havia dins del partit, també.
4: Bueno, encara no s'intuïa, quan jo vaig plegar de secretària general. La veritat és que jo vaig plegar amb la voluntat que el partit anés bé. I em semblava que si jo feia el pas de plegar i hi havia una secretària general a Barcelona plenipotenciària sobre terreny, perquè la política s'ha de fer, vaja, jo, és la meva opinió, però la política s'ha de poder fer sobre terreny. I ja està bé, jo agraeixo moltíssim als militants d'Esquerra Republicana, al partit i tota la gent que m'ha ajudat a combinar repressió política i secretaria general durant molt de temps, però al cap de 6 anys a mi em va semblar, i dels mals resultats, a mi em va semblar que tocava fer un pas al costat, empoderar una persona que liderés el partit des de la secretaria general sense que l'afectés la repressió ni la distància i tot això. I clar, jo quan vaig tornar de l'exili ja havia plegat, estava en funcions, i a partir d'aquí em va tocar liderar el partit sola en aquells moments, en una situació difícil, amb uns mals resultats sobre la taula, amb la possibilitat d'haver repetit unes eleccions, havent acabat aquesta fase de negociació que ens va portar l'amnistia, que bueno, tenim l'amnistia, s'haurà d'anar implementant, això serà un repte, però ara toca anar a buscar la solució política al conflicte, després d'haver solucionat, haver aconseguit l'amnistia per la repressió. I a mi em semblava que aquesta etapa, la de la solució política de veritat, l'havia també d'encapçalar una persona que pogués tenir un lideratge fort i, en fi, que pogués començar persones, igual. Però em semblava que era important, no? Malgrat això, vaig fer l'últim acord i me'n vaig tornar a Ginebra, perquè és difícil desfer una vida de 8 anys quan no només depèn de tu, no? És a dir, al final aquí hi ha una decisió presa en família, la meva família es va integrar, no?, a Suïssa, i ara la Marta Rovira va fent, doncs comença una nova vida i es busca una nova vida també aquí a Ginebra.
3: I la Marta Rovira i la seva nova vida, com veuen 9 anys després? Demà farà 9 anys, 9è aniversari de l'1 d'octubre. Com veu, com ha avançat tot en tot aquest temps? Com ha canviat també el paradigma? Ara aquí governen els socialistes i del procés gairebé que no en parla ningú.
4: Bé, jo crec que el conflicte polític no està resolt i crec que això no ho pot negar ningú. És a dir, i no està resolt perquè fins i tot un dels passos que vam emprendre aquell agost, a finals de juliol, agost del 24, que era dir com es pot solucionar un element que realment genera conflicte polític a la nostra societat? Doncs amb un finançament singular, no? Amb un finançament específic a Catalunya que porta anys i panys infrafinançada, que no pot sostenir, i sobretot això es va notar des de la crisi econòmica del 2008, els seus serveis públics. Doncs bé, anem a abordar aquest tema, no? I anem a posar les bases perquè realment això que genera conflicte, no només polític, sinó manca de progrés social, es pugui solventar. Bé, jo veig que estem gairebé, jo fa 2 anys que no em dedico a la política i estem gairebé allà mateix, no? No hem superat el debat, crec que no s'està fent prou en conjunt per fer complir un acord que Catalunya necessita, que la ciutadania de Catalunya necessita per assumir els reptes que planteja doncs, la política, no? I les necessitats socials avui. I també veig que hi ha molta fragmentació política, molt debat, no sé si és preelectoral o és debat d'això que en diem politiqueig, diguéssim, poques solucions, poc consens cap a la solució perquè a Catalunya la ciutadania pugui viure millor, tothom, vingui d'on vingui i pensi el que pensi, i crec que Catalunya ha de ser oberta i ha de voler acollir. També veig que hi ha un debat molt interessat, no?, cap a intentar dir que Catalunya no pot més. Sí, Catalunya pot molt sempre quan pugui solucionar tots aquells elements que han tenallat el seu progrés social i econòmic durant moltíssims anys, no? Crec que aquesta és l'aposta. Començar a resoldre el conflicte per aquells principals elements polítics que han de millorar la vida de la ciutadania. I això vam intentar fer no només des del juliol-agost del 24, sinó fins i tot amb l'acord, el segon acord d'investidura de Pedro Sánchez, on Rodalies hi era el centre de la llançament de Catalunya i es va començar a tractar, i on, evidentment, van fer el pas definitiu cap a l'amnistia després d'haver aconseguit els indults i la reforma del Codi Penal.
3: Ara Esquerra, aquí a Catalunya, pacta apuntar a un govern del Partit Socialista. No sé si, vista en perspectiva, vostè considera que s'hauria d'intentar tornar a tendir ponts amb Junts per Catalunya. Corro el risc amb aquesta pregunta de que em digui jo ja no tinc cap responsabilitat en aquesta Esquerra Republicana, però vaja, vostè és algú que coneix bé el partit.
4: Abans vostè em deia, estem a la vella de l'1 d'octubre, no? I com veu la situació? Si jo agafo la perspectiva de l'1 d'octubre cap aquí, diguem-ne, i sobretot si, bueno, el que et permet de vegades agafar distància, el que m'ha permès estar a l'exili i també desconnectar del dia a dia de la política, és una certa reflexió política, no? Agafar perspectiva, tenir reflexió política i estratègica. Aleshores, i digerir el que va passar, digerir el que van fer bé i el que no van fer prou bé. Jo crec que de l'1 d'octubre, honestament, se n'haurien de treure molts aprenentatges. Aprenentatges en positiu, de hi ha una societat catalana que comparteix uns ideals de país, que està disposada a lluitar, a resistir, a tornar-hi, no? Perquè Catalunya pugui ser allò que democràticament vol ser, i aquí tots hem de poder defensar el nostre projecte, també els independentistes hem de poder defensar la independència de Catalunya com a millor solució pel futur del nostre país, però crec que també hem de fer una digestió en aquells aspectes en què nosaltres no ens en vam sortir. I miri, els clams, vostè em demanava per Junts per Catalunya i per les aliances, i abans li he parlat de consensos de país, que no en veig, i veig molt poca voluntat de construir grans consensos de país per solucionar els reptes que avui té la ciutadania al nostre país. Però és que això ja ve de lluny, i el que no va ser ideal abans i després de l'1 d'octubre va ser una certa competència política, fins i tot en l'àmbit independentista. Evidentment no es pot fer la independència de Catalunya i no es pot organitzar l'1 d'octubre i no es pot intentar resistir després i no es pot intentar treure el màxim rendiment polític d'això si no hi ha honestedat a l'hora de confegir consensos, aliances, espais on es pugui parlar i debatre, sense aquesta mirada de reull per sobre les espatlles, de fer-se la competència. I em sembla que aquí hi ha una de les grans lliçons del que va passar l'1 d'octubre, abans, durant i segurament després de l'1 d'octubre. Si realment hi ha objectius comuns, si hi ha ideals pel futur del nostre país que són comuns, s'han de saber generar grans consensos, arribar a grans acords, és l'única manera de sumar i empènyer.
3: I això ho poden fer dues persones amb la confiança trencada com són Carles Puigdemont i Oriol Junqueras?
4: Aquí sí que ja no em pertoca respondre a mi. Jo ja assumeixo la meva part de responsabilitat, he intentat fer-ho tot perquè hi hagués entesa i no me n'he sortit, i segurament també he fet bueno, coses que no han provocat el resultat esperat, no, diguem-ne. Però, escolti'm, jo animo tothom i encoratjo tothom a generar grans consensos, no només en l'àmbit independentista, sinó per assumir els reptes, ara en parlàveu fa un moment, d'habitatge i altres reptes que tenen les grans ciutats del nostre país, però també els pobles petits, la ciutadania en el seu dia a dia, els mestres, els sanitaris, aquests serveis públics infrafinançats. Tot això són els reptes que jo crec que haurien de requerir grans majories si es tingués una mirada llarga i una mirada àmplia de treballar pel país.
3: La Mila i la Isabel García Pagán, volen parlar amb vostè un moment.
5: Hi ha una pregunta molt, molt ràpida. Com veu l'ascens d'un independentisme ultra d'extrema dreta com és Aliança Catalana?
4: Clar, des de la meva opinió política i des de la meva aposta política, altament preocupant, i no se'n pot fer seguidisme, s'ha de ser valent, s'ha de ser desacomplexat i marcar clarament una línia i un límit. És a dir, no podem vestir una proposta política pel futur del nostre país des de l'independentisme que no sigui inclusiva, que no inclogui a tothom. I sembla que no ens en recordem d'allò que va fer majoritari el moviment independentista, que és el fet que persones que fins al moment no s'havien declarat independentistes des d'un punt de vista polític van apostar per aquesta opció perquè van creure que era la millor manera de generar un futur pel nostre país, un futur social, un futur més democràtic, un futur a favor de la diversitat, de la inclusió. I és sorprenent com no es té en compte que l'única manera de forjar un moviment ampli, un moviment guanyador, un moviment que faci país, un moviment, sigui des de la diversitat, des de la inclusió, des de l'acolliment, des del fet de, si el país té reptes en aquest sentit, de remengar-nos, de ser-hi, en fi, ho lamento profundament. El nostre moviment, almenys des d'Esquerra Republicana, des de la meva posició, mai ha reivindicat una nació excloent, un nacionalisme excloent. De fet, per això nosaltres sempre hem insistit en un patriotisme inclusiu, en un independentisme pragmàtic i de construir-lo entre tots. Per això hem defensat el referèndum, per això hem defensat les urnes, perquè o hi apostem tots i totes des de la nostra diferent perspectiva de país, o no es pot construir un país començant a excloure moltíssima de la gent que hi viu i que en garanteix el seu futur.
2: Isabel.
6: La Marta Rovira pot dir que ha deixat la política, però la política no l'ha deixat tan bella, com hem pogut comprovar. A mi em disculparà, perquè probablement burxaré en una ferida, però okay. Amb la seva sortida de la secretaria general, que va ser, jo crec que, traumàtica per una gran part del partit, aquests últims dies hem conegut l'últim informe que es va fer sobre aquells maleïts cartells d'Ernest Maragall. No sé quina opinió té d'aquesta resolució apuntant directament o responsabilitzant a Sergi Sabrià quan vostè també havia defensat o havia exposat que les coses havien anat d'una altra manera.
4: Em mantinc amb el que jo vaig dir en el seu moment respecte a aquest tema. És a dir, jo no puc compartir la resolució que s'ha fet pública, no puc compartir tampoc que el partit en un determinat moment fes una comissió específica per resoldre aquesta solució que posava en entredit tot el sistema intern de la compliance. No puc compartir doncs, que hi hagi una resolució específica, expresso, ad hoc. I així ho he fet constar al partit i també he fet constar i faré constar en els propers dies internament el que jo vaig saber des del primer moment d'aquest tema i evidentment el que em vaig fer coneixement. El partit no m'ha demanat res des de que hi va haver el Congrés, des de la nova direcció sobre aquest tema i per tant jo també tinc ganes de fer primer la feina interna que s'ha de fer sobre aquest afer i evidentment a mi em costa molt assumir que ningú m'ha demanat res quan jo tinc informació i em costa molt assumir que això el que ha generat és un resultat de tornar a carregar a les espatlles de dues persones que no tenen res a veure específicament amb aquest fet concret. Però he de seguir els procediments perquè respecto moltíssim Esquerra Republicana, l'organització i tot el seu àmbit d'ètica, diguéssim, i de compliance que té disposat, un dels primers partits polítics a fer-ho i, per tant, he de donar exemple d'aquest respecte que tinc per l'organització i, per tant, tot això jo ho aportaré internament i bueno, veurem on arribem. Mm-hmm.
3: Marta Rovira, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí a Catalunya. Sabem que no es prodiga massa pels mitjans de comunicació des de fa un temps, així que doble agraïment.
4: Puc afegir només una coseta del tema dels cartells del Maragall, perquè aquests dies també he estat veient les declaracions públiques. Jo torno a demanar disculpes, perquè això va passar quan jo era responsable de l'organització, estava ocupant una responsabilitat important, la de la Secretaria General, i per tant ja ho vaig fer en el seu moment, assumir la responsabilitat que em pertoca, encara que jo no vaig ser autora material d'aquesta vergonya, però va passar dins l'organització, i assumir les disculpes, fer-les extensives, no només a la família Maragall, que ja ho van fer en el seu moment, sinó també a totes les persones que estan en aquesta situació tan difícil de tenir algun familiar o d'estar patint l'Alzheimer. Aquest és un fet que lamentablement va passar i que no hauria de tornar a passar i estic convençuda que Esquerra Republicana farà el possible perquè això no es repeteixi. Moltíssimes gràcies.
3: Marta Rovira, gràcies i enhorabona. No sé si es diu enhorabona quan algú l'amnistien.
6: No. No estem a passat,
3: clar, no sé com va això, però vaja, en tot
5: sí,
3: cas...
5: Sí, per la part de tranquil·litat que porta.
3: Entenc que s'ha tret un pes del damunt. Gràcies, clar. Que vagi bé.
4: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Rebobinem aquí Catalunya.
3: Permeteu-me saludar dues persones que van viure segurament amb més intensitat que poques persones aquell temps, aquell d'octubre i el temps abans i el temps posterior. Jordi Sánchez, expresident de l'ANC, què tal? Bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
3: Raül Romeva, exconseller d'Afers Exteriors durant aquella època, el 2017. Què tal? Bon dia, com està?
7: Bon dia, què tal?
2: Gràcies a tots dos per ser avui amb nosaltres. Com ho veuen, tot això, com veuen el pas d'aquests 9 anys i com ha canviat la societat amb el que ara comentàvem?
8: Jo coincideixo bastant amb l'anàlisi que ara fèieu. L'1 d'octubre va ser el resultat de moltes confluències i evidentment, l'aspiració de l'exercici del dret a decidir i de la constitució d'un estat propi era l'element central i el que ho justificava, però probablement l'1 d'octubre no es pot entendre sense, entre d'altres coses, i ara ho apuntàveu, les crisis d'infraestructures que el país vivia i les mobilitzacions que hi van haver-hi des del 2006, 2007, 2008 i anys posteriors. No es pot entendre, evidentment, sense la gran crisi econòmica que va posar tot el sistema en fallida i que va generar moviments socials i, sobretot, un desnortament col·lectiu. I l'aspiració de l'exercici del dret a l'autodeterminació i de disposar d'un estat propi apareixia no com la solució a tots els problemes, però sí com una canalització a on poder, d'una manera, diguéssim, democràtica, però a la vegada inequívocament nacional, poder buscar solucions a reptes globals des de la nostra realitat. Mm-hmm. Avui, 9 anys després, estic d'acord que el debat i el diàleg al voltant del tema de la sobirania ha quedat en un pla, diguéssim, no visible o no protagonista de l'agenda, però continua present. I crec que ja, malgrat les frustracions, malgrat els errors, malgrat moltes coses, que les emprenyades que hi poden haver-hi, la repressió, avui el que hi ha continua sent, en la meva modesta opinió, un saldo positiu. És a dir, avui el moviment per obtenir el reconeixement nacional i exercir el dret a l'autodeterminació està en uns nivells d'acceptació en el nostre país molt superiors als que ho estaven fa 15 anys, abans de tot el procés.
2: Sí que és veritat que ara no es manifesta, com a mínim.
8: No, però també és normal. És a dir, a veure, jo crec que el que vàrem viure, i amb això acabo, perquè segur que el Raül pot aportar moltes idees importants, però el que vàrem viure aquells anys de mobilització ciutadana era absolutament inèdit i era absolutament singular, en la mesura que no hi ha hagut cap altre moviment, ni social, ni identitari, ni ideològic, arreu del món, al llarg dels últims 200 anys, ja no me n'en vaig més enllà, on una comunitat com la catalana, de 7 milions en aquells moments de persones, tingués una capacitat de mobilització tan intensa i tan sostinguda en el temps com la que vàrem tenir, no? Ni els moviments contra la segregació racial, ni les marxes als anys 80 per la desnuclearització, ni cap altre moviment havia tingut, ni contra la globalització a començaments d'aquest mil·lenni, havia tingut la força que va tenir. I jo crec que aquest és un element que queda, perquè molta gent es va socialitzar al voltant del procés i, òbviament, al voltant de l'1 d'octubre. I això queda, i crec que és un actiu que tard o d'hora es podrà tornar activant, estic convençut.
2: Raül.
7: Bé, bon dia. Primer, escolta, per anar una mica al gra, jo crec que la resposta és molt senzilla. L'1 d'octubre era necessari. Era necessari. No va ser suficient, d'acord, però era necessari. Era necessari, per una banda, per fer entendre aquells que no volen que Catalunya pugui decidir el seu futur i, per tant, pugui eventualment acabar sent un estat republicà, com és el que alguns volem, que entenguessin que això anava de debò, anava de veres. I, per tant, recordem que hi havia moltíssima gent, moltíssima, moltíssima, moltíssima, a dins, a l'Estat i a fora de l'Estat, a Europa i al món, que no creia que allò acabés passant. I ens ho deien constantment. I, per tant, el que calia que passés era demostrar que, malgrat que sabíem que les conseqüències de fer allò podien ser, fins i tot a nivell personal, molt, molt doloroses, molt doloroses, calia demostrar que estàvem disposats a fer-ho perquè era el que pertocava. Uh-huh. Per tant, calia fer-lo perquè els qui no creien que això anava de debò ho entenguessin. La prova de que ho van entendre va ser que van posar totes les seves forces, porres, justícia, o justícia, diu-li, jutges, togues, mitjans de comunicació, fake news, tota la seva artilleria a impedir que allò passés i, en tot cas, a carregar-s'ho. Però van entendre, i de fet aquesta és per mi la victòria més gran, van entendre que això és un punt de no retorn. És un detonant que està activat i que, en tot cas, repeteixo, era necessari, tot i que no va ser suficient. Però també calia que alguna gent que creia que aquest procés seria ràpid i fàcil, i fins i tot indolor, comprenguessin que aquest és un camí llarg, que és un camí difícil i és un camí dolorós. Cap procés d'alliberament nacional, cap procés de construcció de noves realitats nacionals al llarg de la història ha sigut ràpid, fàcil i indolor, cap ni un. I, per tant, aquest tampoc no ho havia de ser.
3: Però probablement no s'havia explicat d'aquesta manera tan crua, no? Durant l'etapa prèvia.
7: Un moment. A mi també m'agradaria acabar l'argument. I, de fet, ja que em fas la pregunta, t'ho respondré d'una manera molt fàcil. Alguns portem molts anys explicant que això és així. De fet, ho hem explicat per activa i per passiva. La pregunta que jo em faig és per què aquelles veus que n'hi havia que deien que això seria ràpid i indolor i que, a més a més, era fàcil i que teníem no sé quants reconeixements, tots aquests tenien tots els micròfons i tots els espais, i els que deien que això no seria fàcil i que això, evidentment, implicava un procés de negociació que serà complicat, que jo, com a conseller de Feina Seriós, vaig insistir que el tema dels reconeixements seria l'etapa final del procés, aquest discurs va quedar soterrat o va quedar supeditat a l'altre, que era el més fàcil, mediàticament, que era el d'aquells que, d'alguna manera, per bona fe, en alguns casos, no dic que no, i d'altres simplement per desconeixement, van reduir el que era un procés llarg, difícil i dolorós a una cosa fàcil. I aquí és on jo poso, d'alguna manera, també la reflexió. La frustració que existeix és la diferència entre les expectatives i la realitat. Quan algú posa les expectatives molt amunt i després comprova que la realitat no està tan amunt, la frustració és enorme. I com més enorme és, més difícil és superar-la, cosa que és absolutament normal en la vida, en l'esport, en la política, en la societat. El que era important i el que era necessari, el que alguns hem fet durant tots aquests anys, és explicar que les expectatives s'han d'ajustar a la realitat. Això és el principi de realitat, però hi ha una altra derivada, i aquí és on jo vull posar la dimensió positiva, que és el concepte de la jota. Qualsevol procés de canvi important comporta una baixada en el rendiment, en les expectatives, en la capacitat de funcionar a curt termini. És normal, va passar a Escòcia, va passar a Quebec, va passar a Gales. En el moment en què hi ha un punt àlgid d'un procés determinant que marca un punt d'inflexió a la història, és evident que l'esforç que t'ha comportat arribar fins allà genera un desgast. I això comporta una baixada en l'energia, una baixada en la mobilització. Ha passat a tot arreu. Però fixa't que en el cas d'Escòcia, després del referèndum del 2014, que molta gent donava per mort a la via de l'emergència, torna a activar-se. El mateix que Irlanda del Nord, el mateix que Gales. És el mateix que està passant a Catalunya. Hi ha un canvi generacional de gent que no va viure necessàriament aquell desgast, que per tant té una energia que una determinada generació doncs, ja va gastar en el seu moment, però que és el que fa que les expectatives siguin encara molt més altes que les que hi havia abans de l'1 d'octubre. Yeah. I aquest relat en positiu, en constructiu, realista, és el que ha de permetre acabar guanyant el que per mi és inevitable, que és el dret a l'exercici del dret de sí. Què passa? Que durant tots aquests anys, bàsicament, la veu predominant, el to predominant, el discurs predominant, ha sigut el de la derrota, el del fracàs, el de fins i tot buscar a qui li carreguem el mort de que això no hagi passat. Però, en canvi, hi ha una altra manera d'explicar-ho, que és, això és un procés lent, difícil i dolorós, i a la mesura que és un procés lent, difícil i dolorós, cal entendre totes les etapes en la mesura en què estem convençudes algunes i alguns de que això és un procés irreversible. I és irreversible justament pel que dèieu al principi del programa, perquè això no va només d'una qüestió identitària, lingüística, etc. Només, aquesta part hi és. Però va de moltes altres coses. Va d'habitatge, va d'oportunitats de construir-se un projecte personal amb qualitat, amb dignitat, va de transports, va de rodalies, va de tot això. I aquest és l'element que fa que sigui irreversible. Ara, el camí no serà fàcil, ni ràpid, ni indolor. Yeah. Què passa? Que durant tots aquests anys hi ha hagut gent que ha dit això. Això és veritat. Però analitzem, i aquesta és una feina que potser els periodistes haurien de poder fer, analitzem què s'ha dit al llarg d'aquests anys i comprovarem que hi ha hagut molts relats, alguns amb tots els focus i tots els micròfons i d'altres més aviat amagadets i silenciats. Per què? Bé, aquesta és una pregunta, jo tinc una meva hipòtesi, però que no sé si convé fer-la.
3: Quina és la seva hipòtesi? Ho dic perquè està sent molt contundent. Està,
7: molt,
3: pel que
7: sí.
3: Jo entenc, pel que jo entenc, pel que jo entenc sí. Vostè, el que està venint a dir és que vostè ja va avisar al govern de l'1 d'octubre que no hi hauria, per exemple, reconeixements internacionals suficients com perquè tot això acabés cristal·litzant en un estat propi i que el van voler silenciar. No sé de qui està parlant i quina és la seva hipòtesi.
7: No estic dient això. Jo no vaig voler avisar al govern de res. Jo vaig explicar constantment, i ho vam explicar, i de fet la gent que estava amb el govern ho va explicar, no jo, la gent que estava amb el govern ho va explicar, que el tema dels reconeixements és sempre l'etapa final. No venen després un referèndum, que a més hem fet unilateralment perquè l'havíem de fer unilateralment perquè no ho podíem fer d'una altra manera. Això ho vam explicar, ho vaig explicar jo, però ho va explicar molta gent. I jo no li vaig explicar al govern això. El govern tenia clar aquesta situació. Tothom ho tenia clar. Tothom tenia clar que aquest era l'escenari. El que teníem clar és que, malgrat que aquest era l'escenari i que, per tant, no hi hauria reconeixements immediats després del referèndum, que el referèndum era l'inici d'un procés que havia de ser una negociació, que ens havia de comportar a mig llarg termini a aconseguir aquests reconeixements a la mesura que hi hagués aquesta negociació, per dir així, satisfactòria, el procés tenia, per dir així, una seqüència per mi absolutament normal. Però és que no ho vaig dir jo, això ho va dir el president Puigdemont diverses vegades i ho van dir tots els altres consellers. Per tant, el que a mi em sorprèn és que avui, 9 anys després, encara estiguem alimentant un discurs que és, per mi, des del punt de vista dels que vam tenir responsabilitat en aquests moments, fals.
3: Ja està. I llavors, en aquest sentit, crec que és important. Quin és aquest discurs fals?
7: Home, aquí ningú va dir en el seu moment que això seria fàcil i que seria immediat. Dels que teníem responsabilitat no ho va dir ningú. Dels que teníem responsabilitat no ho va dir ningú. Va haver-hi gent que ho va dir, sí.
3: Qui?
7: Però dels que teníem responsabilitat no ho va dir ningú.
3: I qui sí que ho va dir?
7: Això seria fàcil i ràpid i no ho va dir ningú. És més, quan a mi em preguntaven a Nuet i en mitjans internacionals, vostè està disposat a anar a la presó per fer això que estan disposats, que estan a punt de fer? Dic, home, dic, ganes no tinc. Però si aquest és el preu que s'ha de pagar perquè tothom entengui que aquest és un procés irreversible, doncs formarà part del procés. I aquest és el plantejament que molts hem fet. I, i això ho hem explicat, està explicadíssim en els formats en què, òbviament, se'ns ha permès fer-ho. Mm. En altres formats, doncs, ha sigut més difícil. No? Yeah. Perquè, repeteixo, durant tots aquests anys hi ha hagut una certa tendència, diguem-ho així, a posar molts micròfons a qui donava per mort el procés, d'una banda i de l'altra, eh? D'uns perquè no el volien i dels altres perquè, bàsicament, per raons internes o personals, ja els hi anava bé que això canviés una mica d'etapa i no sé què. Però, en canvi, no s'ha explicat d'una manera, per mi, argumentada i tranquil·la i cohesionadora, que això és un procés lent, difícil i dolorós, però que tanmateix, és irreversible. I és irreversible perquè les causes que van portar les mobilitzacions massives el 2010, el 2012, el 13, el 14, el 16, el 17, segueixen presents. Mm. Les causes segueixen visibles, segueixen presents. Per tant, la justificació de que cal més recursos, més competències, més... és sent una necessitat que s'ha de resoldre. Com s'ha de resoldre? Via democràtica, exercici del dret a decidir, com estan fent una altra vegada Escòcia, Gales i Irlanda del Nord, recordant al Regne Unit que justament aquest és un tema que segueix viu. Per tant, som aquí, es pot explicar de moltes maneres, fent retrets, acusant a no sé qui d'haver-se rendit, d'haver-se entregat i de no sé quines coses més, o es pot explicar dir, escolta, aquest era un procés difícil, llarg i dolorós, era una etapa necessària, l'1 d'octubre era una etapa necessària, malgrat que no va ser suficient, això és evident, i que això ens pot generar molta frustració personal, això és evident, però que a la mesura que entenem que això és un procés lent, difícil i dolorós, però que al mateix temps és irreversible, hem de seguir treballant i, òbviament, fent allò que ens va fer possible l'1 d'octubre, que és, a partir del respecte a la diversitat, a les diferents trajectòries personals, a les diferents trajectòries socials i polítiques, entendre que aquest és un projecte que o el fem de manera conjunta, cada vegada més sectors de la societat, o si cadascú vol fer-ho per la via, diguem, individual, personal, perquè tothom creu que és el líder suprem que liderarà el país cap a la llibertat, doncs serà molt més difícil. Serà molt més difícil. Jordi. Aquest és el meu plantejament.
3: Jordi.
8: Sí, no per entrar en debat amb el Raül, no? Que coses que diu jo les comparteixo, però només matitzaria. Jo crec que no hi ha cap procés irreversible.